0: escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu. All aboard, the night train.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: de 10. Són les 4. Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

Aquesta crec que no la sabíeu. Quan era petit, somiava amb ser astronauta. Quan vaig créixer, vaig somiar amb ser auditor. I ara que he crescut i que sóc adult, he après a no somiar

0: Son las 7.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferrat de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedraz segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. Tot plegat redobla encara més la pressió sobre el president Pedro Sánchez, que es manté ferm en no avançar les eleccions. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 28 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi per escrit. Avui, nova jornada de vaga a escoles i instituts del Maresme i el Vallès. Desarticulen per primera vegada un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. En l'operatiu desplegat a Tarragona i Granada s'han fet 4 detencions. Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig. Tot plegat és fruit de l'efecte de l'onada cúpula, de l'anomenada cúpula de calor, que té l'origen en l'anticicló que afecta tota l'Europa occidental.

0: Doncs ampliem la informació amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
1: Molt bon dia. Déu-n'hi-do ja com comença aquest dijous. Una temperatura desbocada en alguns indrets de la costa i sobretot al voltant del Cap de Creus. Ja a aquesta hora, en aquesta zona nord de l'Alt Empordà, estem fregant els 30 graus. I aquest matí, de moment, amb ben pocs núvols. Una jornada que ha arrencat ben asserenada. I així continuarà al llarg d'aquest migdia i aquesta tarda. Simplement arribaran a créixer alguns núvols, bàsicament cap al Prepirineu, amb alguna gotellada, algun ruixadet, especialment al voltant del Cadí, del Port del Comte, també nord d'Osona o al Lluçanès. I atenció a la temperatura d'aquesta tarda. Arribarà a passar dels 35 graus a molts indrets de Ponent, de la Vall de l'Ebre, del prelitoral barceloní i de l'interior de Girona. Una jornada de plena canícula. Estem pendents a la xarxa.
0: Dels esports, Alexia Putella s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. I en cultura, el Festival de Torroella de Montgrí prepara una quinzena de concerts en el programa central que s'allargarà del 31 de juliol al 28 d'agost. Aquesta 46a edició inclourà de nou l'inèdit Empordà i situa el lema del certamen en l'empremta que deixa l'amor també en les manifestacions artístiques. 7:04, és temps ara per comprovar com se circula per la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que ja tenim un accident a la xarxa viària catalana, concretament a l'altura de Sant Joan d'Espí a la A2, on en direcció a Barcelona es talla un carril de circulació, provocant fins a 2,5 km de retencions. Per altra banda, parlem també de retencions habituals del Llobregat, on trobem lentitud també diversos trams de la A2 i de la B23, des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei. Cap al nus de la Trinitat també hi ha intensitat a la circulació, sobretot per la C58 i la B20, en aquest cas el punt de Santa Coloma de Gramenet. També les dues de rondes de Barcelona, de manera de retruc, doncs en sentit Llobregat també circula amb retencions als seus primers trams. Per últim, al Vallès també destaquem la C58 que pateix congestió intermitent ja des de Sant Quirze, durant uns 4 quilòmetres cap a la capital catalana. També a la AP7 trobem congestió a Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà en sentit sud i a la C17 a Parets del Vallès o a la C59 a Caldes de Montbui. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Junts, PP i Vox consideren urgent que Salvador Illa doni explicacions públiques sobre la documentació interna i comptable, les factures, contractes i despeses de propaganda que el magistrat Santiago Pedraz ha demanat que recopili la Guàrdia Civil. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedraz segueix la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. El magistrat ha requerit correus electrònics, documentació i moviments econòmics relacionats amb Díez i també amb l'exnúmero 3 del PSOE, Santos Cerdán. A més, també segueix la pista a una presumpta trama per intentar extorquir jutges, fiscals i membres de les forces de seguretat. I enmig d'aquest terrabastall polític i judicial que posa el punt de mira al PSOE, avui comença l'audiència de Badajoz el judici contra el germà del president del govern, David Sánchez, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i prevaricació. L'acusen d'haver-se beneficiat l'any 2017 d'una plaça feta a mida per a ell a la Diputació com a coordinador de conservatoris. L'acusació li demana 3 anys de presó. També està imputat l'expresident de la Corporació Provincial, Miguel Ángel Gallardo, i 9 persones més vinculades a aquesta administració. Malgrat els diversos fronts judicials oberts i tot i la pressió creixent d'alguns partits de l'oposició, Pedro Sánchez ha tornat a descartar avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El president del govern espanyol creu que seria una decisió que podria perjudicar els interessos dels ciutadans. Dit això, Sánchez ha promès que actuarà amb màxima contundència, com assegura que ha fet sempre si detecta cap nou comportament irregular dins del partit. També ha afegit que, un cop llegit l'escrit contra José Luis Rodríguez Zapatero, no hi veu cap fet delictiu.
4: Pel president espanyol, una convocatòria avançada de les eleccions podria comprometre l'agenda de progrés que van posar en marxa ara fa 8 anys i que han permès situar Espanya com el país que més s'està creixent dins de la Unió Europea.
5: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
4: Un Pedro Sánchez, que un cop publicat el sumari del cas que l'afecta, segueix defensant la innocència de l'expresident Zapatero i que torna a prometre tolerància zero contra la corrupció si detecten cap nova irregularitat en la nova investigació en marxa.
5: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. Total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso. Después de lo que he leído y he podido pues compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
4: Declaracions de Pedro Sánchez des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV, quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
0: Mentrestant, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya està investigant l'exconseller i diputat d'Esquerra al Parlament, Joan Ignasi Elena, per presumptes delictes de prevaricació administrativa relacionats amb contractacions públiques de l'Ajuntament d'Altafulla. La investigació se centra en contractes que es van fer entre el 2017 i el 2019, quan era alcalde Félix Alonso, diputat al Congrés per Sumar. La institució judicial veu indicis de cooperació necessària en presumptes irregularitats a Elena i al seu soci a l'empresa Sinergia, Energia, Dret i Medi Ambient, que és l'exconseller i exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera. Nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions entre Educació i els sindicats de mestres i professors després del fracàs de la darrera mesa sectorial. El govern insisteix en una pujada salarial d'uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els representants dels docents reclamen que la xifra arribi com a mínim als 400 euros. A més, volen tenir la proposta per escrit avui mateix. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
6: Ens emplacem, doncs, a aquesta negociació esperant que el Departament d'Educació ens porti la proposta per escrit, sobretot en el marc de l'escola inclusiva. Demanar un compromís però sense plasmar res per escrit és un brindis al sol absolutament i nosaltres, evidentment, no entrarem en aquest marc.
7: Aquest dia 26 va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Nosaltres estaríem en condicions, en aquest cas, de situar-nos aproximadament durant els propers cursos en les mateixes xifres. Per tant, jo crec que en aquest cas això no serà un escull, no serà un obstacle. Sempre que estem preveient nous recursos, els preveiem per cursos futurs, no per al curs 26-27, perquè aquest és ja d'aplicació immediata.
0: I en aquest context de desacord continuen les protestes dels mestres. Avui, nova jornada d'aturades al Maresme i al Vallès després de la vaga a tot Catalunya d'ahir, marcada pels talls de trànsit a les principals carreteres del país. A Granollers van tallar l'AP7 en tots dos sentits de la marxa, com també van fer a Torredembarra, al Tarragonès. A Salt, els manifestants del Gironès van accedir a la via pel Voral en sentit França i van acabar tallant també en tots dos sentits de la marxa aquesta via. A Lleida es va fer una marxa per la ciutat i van acabar tallant la C12 i també la 2 durant 5 hores. Així veuen els docents la negociació entre govern i sindicats.
8: Els sindicats cada vegada que surten intenten dir les coses més positives, però sempre n'hi ha una tira llarga de negatives.
9: Sí que s'està avançant una mica, però creiem que falta moltíssim. I clar, vivim en primera línia a les aules i ens agradaria que la cosa fos més àgil.
10: Avui hi ha molta massa de gent i espero que almenys hi hagi algun resultat.
11: Com a mínim se n'ha assegut, però seguirà la lluita i farem caure el govern si cal.
0: Una jornada de vaga a tot Catalunya que ha tingut un seguiment del 29%, segons el Departament d'Educació, i que els sindicats eleven fins al 60%. A Barcelona, milers de professors i mestres van tornar a omplir els carrers. En té tots els detalls l'Ester Minguell.
12: Sota un sol de justícia, els docents han fet una marxa lenta des de Pla de Palau fins a Drassanes, amb proclames per abaixar les ràtios, apujar els salaris, tenir més recursos per la inclusió i també moltes referències a la calor a les aules. El sindicat d'estudiants i també la plataforma de famílies en suport a les vagues han fet costat als docents. La Vanessa i la Núria són dues mares de l'escola Mas Casanovas de Barcelona.
13: Les famílies ens volem mobilitzar perquè estem totalment d'acord amb la vaga dels mestres. Pensem que això no és d'ara, sinó fa molts anys que ens estan cridant, dient que necessiten més suport.
14: La inclusió no és real perquè falta molts recursos a les escoles, a les classes. És molt urgent també una baixada de ràtios. Hi ha molts infants a les classes i els profes, els educadors no donen a l'abast, és que és impossible. Cada vegada hi ha infants que necessiten una atenció més individualitzada i no hi ha recursos.
13: Bueno, sí, un any, que estiren un any sense anar de colònia, sense sortides, però al final és per un bé de tots els infants.
12: La protesta s'ha allargat amb tallers, taules rodones i un dinar popular per pressionar davant les negociacions del govern i sindicats.
0: I encara parlant del sector educatiu, la selectivitat ha arribat abans del previst a Manresa. Un centenar d'alumnes de 3 centres educatius del Bages han dut a terme aquesta prova en forma de simulacre amb l'objectiu de veure com serà tot el procés i experimentar el neguit que sentiran el dia de l'examen real. Ens ho expliquen els companys de Canal Taronja Central.
15: I jo crec que ens ha servit bastant, doncs, per veure una mica com anirà el dia de veritat de la CL. I no sé, a mi en general jo surto amb bones sensacions i crec que em servirà.
12: Ella és la Daniela i forma part del centenar d'alumnes de 3 instituts de la comarca del Bages que han realitzat una jornada de selectivitat igual que la que faran els dies 9, 10 i 11 de juny. És una prova pilot que ha organitzat la Manresa per ajudar els alumnes a experimentar què sentiran el dia de la prova real.
16: Ajudar en aquesta part logística. Què han de fer el dia que venen? És a dir, buscar-se les llistes, portar el carnet d'identitat, posar unes etiquetes en uns papers, és a dir, tota aquella part procedimental que si l'has feta una vegada i l'has viscuda una vegada, segurament quan la tornes a fer ja no passes els mateixos nervis.
17: Jo crec que és una molt bona idea per treure una mica els nervis i veure com serà.
18: Va bastant bé perquè així t'hi veus en la situació.
12: La jornada ha culminat amb una xerrada de la psicòloga i docent d'Manresa, Cristina Junyent, que ha ofert als estudiants eines i consells per afrontar la selectivitat amb més confiança i menys nervis.
0: Un quart de vuit, els treballadors de les 10 refineries de petroli de tot l'estat han fet vaga per primera vegada de forma conjunta. Entre aquestes hi havia els complexes de Repsol, el polígon petroquímic nord de Tarragona, i Acesa, el polígon sud. Així, un centenar de treballadors convocats pel sindicat de treballadors, l'STR, han bloquejat l'accés a la refineria de Repsol durant tot el matí. Els convocants demanen l'aplicació de l'anomenat coeficient reductor de l'edat de jubilació que ha de permetre als treballadors del refinament de petroli poder avançar la seva edat de jubilació. Toni Carmona és portaveu d'STR a la refineria de Tarragona.
19: Bueno, nosaltres ens trobem una situació que elaborem en 2 anys, que mai l'havíem vist, que tenim treballadors amb 45 anys a torns, tenim treballadors de manteniment que faran 3 mesos de 12 hores en un període cada any, i parlem de treballadors que tindran 65 anys i mig, algo que mai havíem vist aquí a la refineria de Tarragona.
0: Els qui també fan vaga són els treballadors de l'empresa de bugaderia industrial Girbau a Vic, que van començar ahir a la nit una aturada de 48 hores després que l'acte de mediació entre comitè i direcció acabés sense acord. En el marc de la negociació del nou conveni col·lectiu, els principals punts de desacord continuen sent els salarials i els horaris. Els sindicats volen una pujada de salari fixa i no vinculada a l'IPC i rebutgen la jornada flexible per afavorir la conciliació. I encara un altre col·lectiu que reclama millores laborals, que és el dels treballadors del Consorci Sanitari de Terrassa, que han fet una concentració justament a l'Hospital Universitari de Terrassa. La principal reclamació està centrada en millorar els horaris, tot i que tenen una llista de fins a 50 demandes laborals. Ens ho explica la Marina Salvador, de Canal Terrassa.
20: Els professionals del Consorci Sanitari de Terrassa han dit prou. Volen millorar les seves condicions laborals, sobretot posant el focus a la planificació dels seus horaris.
21: Millores amb la conciliació familiar, poder gestionar el nostre temps lliure com vulguem, que no se'ns aneguin vacances.
22: Treballem de dilluns a diumenge i que poder aconseguir un dies de lliure a disposició que pugui coincidir amb la família és gairebé impossible.
20: I és que expliquen, el dia a dia a l'hospital és difícil de gestionar.
21: Falten recursos humans, recursos físics, falten llits a l'hospital, les urgències estan sempre molt tensionades. Al final, fer tantes hores extres, no descansar cap de setmana, treballar tots els ponts, doncs això no és sostenible ni per conciliar ni per recuperar-te.
20: El document que els professionals han presentat a l'empresa conté 50 peticions a negociar.
21: Aquesta proposta de millores és per intentar retenir talent i que la gent no caigui en burnout i perquè la gent se senti més cuidada pel TCT.
20: La direcció ha agendat un calendari de reunions per negociar. Mentre no hi hagi un acord, continuaran les aturades.
0: Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig, amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu. En el cas de Ponent i la Vall de l'Ebre, els termòmetres és previst que s'enfilin fregant els 40 graus. Aquest episodi de calor desbocada s'allargarà ben bé fins demà, quan tocarà sostre, tot i que a partir del cap de setmana la temperatura es continuarà mantenint per sobre de la mitjana. Tot plegat és fruit de l'efecte de l'anomenada cúpula de calor, que té l'origen en l'anticicló que afecta tota l'Europa occidental. Justament per fer front a la calor existeixen els refugis climàtics. Enguany n'hi haurà a tots els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Així doncs, els ciutadans dels 36 municipis, més d'un milió i mig de persones, disposaran d'espais on resguardar-se de la calor a prop de casa. Es tracta d'equipaments municipals com ara biblioteques o centres cívics, així com espais exteriors, com parcs i piscines públiques, que ofereixen confort en dies de temperatures elevades. Enguany s'han afegit a la xarxa 75 refugis nous i ja són un total de 319 espais, un 31% més que l'estiu passat. La principal novetat són els microrefugis, més de 50 establiments de comerç local i d'atenció al públic que amplien la disponibilitat d'espais frescos per a la ciutadania. Desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. Ens n'informa la Carina Bellvé.
23: Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació dels Mossos i la Guàrdia Civil que continua oberta. El sergent Xavier Tenorio, de la Policia Catalana, explica la importància d'aquest operatiu que ha aconseguit desarticular una organització criminal amb filial a Alemanya que oferia un servei integral per posar en marxa plantacions de marihuana i blanquejar capital sota l'aparença d'empreses de venda legal d'aquesta droga.
24: En això no havíem arribat mai a acreditar aquesta doble funció i d'aquí l'especial valor d'aquesta estructura. És una empresa al servei d'organitzacions criminals que tenen en aquesta empresa el provisionament de tot aquest material i la sortida del blanqueig de capitals fruit del narcotràfic.
23: La comptabilitat també d'aquest entramat supera els 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15 milions. S'ha fet escorcolls a la demarcació de Tarragona i a Granada.
0: Llum verda al projecte Roca City promogut pels ajuntaments de Gavà i Viladecans en col·laboració amb l'empresa Roca i que suposarà transformar els terrenys de la històrica fàbrica en un nou barri on tindrà cabuda, a més d'habitatges, àrees verdes i renaturalitzades i activitat econòmica. Dels 2.700 pisos que es construiran, el 40% seran de protecció oficial, la meitat dels quals es destinaran al lloguer. L'altre 60% de la superfície es destinarà a l'activitat econòmica, amb edificis d'oficines, espais de treball compartit i zona per a empreses emergents. I el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, que va començar dimarts a Granollers, continua amb normalitat, tot i les protestes del sector educatiu. A més de les ponències previstes, també s'han fet workshops i diàlegs directes per conèixer les experiències educatives d'altres ciutats. D'altra banda, les biblioteques de Granollers ofereixen una guia amb més de 150 llibres vinculats al Congrés amb l'objectiu d'apropar a la ciutadania valors com el pensament crític i la inclusió. Juanma Moreno és el subdirector de la Biblioteca Can Pedrals.
1: És una guia de lectura que està molt orientada a l'assaig, perquè el que dèiem, al final són tres temes que es volen desenvolupar: el de la comunitat, el pensament crític i el de la creativitat, i una bibliografia que et permet això, no? Entendre exactament quins conceptes es treballen en el congrés i fins i tot ampliar.
0: Vuit minuts per arribar a 7:45. Alexia Putella s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat i havent aixecat 38 títols, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. Al final del duel, companyes i seguidors van homenatjar la doble pilota d'or.
2: El camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment. I ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
0: La nit va ser rodona amb un nou triomf de les campiones. Les blaugranes van sumar la 28a victòria en 29 jornades, imposant-se per 2-1 a la Reial Societat. Clàudia Pina va obrir el marcador, però les basques van tornar a empatar. Aitana Bonmatí, aprofitant la passada d'Alexia, va fer el 2-1 definitiu. També va disputar el penúltim partit de Lliga l'Espanyol, que va empatar a 2 a Riazor. Les de Sara Monforte es van avançar en dues ocasions amb els gols d'Ona i Naïma, però el Deportivo va igualar el marcador. La diana del 2-2 va arribar en el minut 88, ja pràcticament sense temps per a la reacció. L'empat manté les blanquiblaves dotzenes a la taula quan falta per disputar-se l'últim partit del curs, diumenge, a casa contra el Sevilla. I el Barça està a punt de tancar el primer reforç per a la propera temporada. L'escollit és el davanter anglès Anthony Gordon, que arribarà procedent del Newcastle a canvi d'uns 70 milions d'euros. L'acord amb el de Liverpool, de 25 anys, és total i l'únic que falta per tancar és la revisió mèdica i la signatura, que es podrien produir en qüestió d'hores o de dies, ja que Gordon és un dels escollits per Tuchel per disputar el Mundial amb el combinat britànic. Leandro Cabrera seguirà la propera temporada a l'Espanyol. L'uruguaià de 35 anys enllaçarà el 8è curs a l'equip blanc i blau després d'haver-se convertit en un dels fixes de Manolo González. De fet, només s'ha perdut un partit de Lliga a causa d'una lesió. El segon capità de la plantilla ha signat la seva continuïtat fins al juny de 2027. I el Barça ha fet oficial que Xavi Pascual no continuarà la propera temporada com a entrenador de l'equip de bàsquet blaugrana. El tècnic de Gavà ha comunicat al club que farà efectiva la clàusula de rescisió de 400.000 euros marcada pel contracte que el lligava a l'entitat fins al 2028. D'aquesta manera, Pascual posarà fi a la segona etapa com a entrenador blaugrana, que va començar el novembre de 2025 després de la destitució de Joan Peñarroya. Avui, a 12:15, oferirà una roda de premsa als mitjans. L'endemà de disputar el seu últim partit com a jugador del Noia, Aleix Esteller ha estat nomenat nou entrenador del conjunt penedesenc d'hoquei patins. Esteller, arrelat al club, afronta la nova etapa carregat d'optimisme.
3: No és una decisió que es prengui d'un dia per l'altre. És evident que sóc un home de club, que porto molts anys vinculat en aquest club i que era una de les coses que em feia il·lusió doncs arribar a ser entrenador del primer equip del Noia, i l'oportunitat ha arribat ara i després de meditar-ho molt doncs em sento preparat, em sento capacitat i la veritat que super il·lusionat en encetar aquesta nova etapa.
0: El Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició. Del 31 de juliol al 28 d'agost, les veus del grup Cantoria, el violoncel·lista Pablo Ferrandez o la soprano Nadine Sierra, entre molts d'altres, actuaran en llocs tan emblemàtics com l'Auditori Espai Ter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solterra. Ens n'apropa els detalls en David Navarro.
4: L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'efecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Fernández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
5: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
4: Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Tots els marroquins.
8: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
6: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. El magistrat Santiago Pedraz segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. Tot plegat redobla encara més la pressió sobre el president Pedro Sánchez, que es manté ferm en no avançar les eleccions. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 28 de maig. Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi per escrit. Avui, nova jornada de vaga a escoles i instituts del Maresme i del Vallès. Desarticulen per primera vegada un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. En l'operatiu desplegat a Tarragona i Granada s'han fet 4 detencions. Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig. Tot plegat és fruit de l'efecte de l'anomenada cúpula de calor, que té l'origen en l'anticicló que afecta tota l'Europa occidental. La temperatura es preveu desbocada en alguns punts de la costa i sobretot als voltants del Cap de Creus, on es freguen ja els 30 graus. Només s'esperen alguns núvols cap al Prepirineu. I atenció a la temperatura d'aquesta tarda. S'arribarà als 35 graus a Ponent, a la Vall de l'Ebre, al prelitoral barceloní i també a l'interior de Girona. En uns minuts n'ampliarem els detalls amb el nostre meteoròleg, Lluís Miquel Pérez. Dels esports, Alexia Putellas s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estudi, a l'estadi, per a la Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. I en cultura, el Festival de Torroella de Montgrí prepara una quinzena de concerts en el programa central que s'allargarà del 31 de juliol al 28 d'agost. Aquesta 46a edició inclourà de nou l'inèdit Empordà i situa el lema del certamen en l'empremta que deixa l'amor també en les manifestacions artístiques. 3 minuts i mig els que sobrepassen de 8:15 pel que fa al trànsit. Segons el RAC, comencem el dijous destacant un accident a la xarxa viària, a l'A2, a l'altura de Sant Joan d'Espí en direcció a Barcelona, que obliga a tallar un carril i deixa 2 quilòmetres de retencions. D'altra banda, trobem retencions habituals als accessos a Barcelona. Al Llobregat s'hi observen aturades en tot el tram de l'A2 i la B23 des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol durant més de 9 quilòmetres. Al Nus de la Trinitat també hi ha intensitat per la C58 i la B20. I al Vallès destaquem la C58, que pateix congestió intermitent des de Sant Quirze durant 4 quilòmetres cap a la capital catalana.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Junts, PP i Vox consideren urgent que Salvador Illa doni explicacions públiques sobre la documentació interna i comptable, les factures, contractes i despeses de propaganda que el magistrat Santiago Pedraz ha demanat que recopili la Guàrdia Civil. Tot plegat de després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedraz segueix la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. El magistrat ha requerit correus electrònics, documentació i moviments econòmics relacionats amb Díez i també amb l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán. A més, també segueix la pista a una presumpta trama per intentar extorquir jutges, fiscals i membres de les forces de seguretat. I enmig d'aquest terrabastall polític i judicial que posa al punt de mira el PSOE, avui comença l'audiència de Badajoz el judici contra el germà del president del govern, David Sánchez, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i prevaricació. L'acusen d'haver-se beneficiat l'any 2017 d'una plaça feta a mida per ell a la Diputació com a coordinador de conservatoris. L'acusació li demana 3 anys de presó. També està imputat l'expresident de la Corporació Provincial, Miguel Ángel Gallardo, i 9 persones més vinculades a aquesta administració. Pedro Sánchez ha tornat a descartar avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El president del govern espanyol considera que seria una decisió que podria perjudicar els interessos dels ciutadans. Dit això, Sánchez ha promès que actuarà amb màxima contundència, com assegura que ha fet sempre, si detecta cap nou comportament irregular dins del partit. També ha afegit que un cop llegit l'escrit contra Zapatero no hi veu cap fet delictiu. Ho ha dit des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
3: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis. Todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
1: Mentrestant, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya està investigant l'exconseller i diputat d'Esquerra al Parlament, Joan Ignasi Elena, per presumptes delictes de prevaricació administrativa relacionats amb contractacions públiques de l'Ajuntament d'Altafulla. La investigació se centra en contractes que es van fer entre el 2017 i el 2019, quan era alcalde Félix Alonso, diputat al Congrés per Sumar. La institució judicial veu indicis de cooperació necessària en presumptes irregularitats a Elena i al seu soci a l'empresa Empresa Sinergia, Energia, Dret i Medi Ambient, l'exconseller i exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera. Nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions entre Educació i els sindicats de mestres i professors després del fracàs de la darrera mesa sectorial. El govern insisteix en una pujada salarial d'uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els representants dels docents reclamen que la xifra arribi com a mínim als 400 euros. A més, volen tenir la proposta per escrit avui mateix. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i a Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
4: Ens emplacem doncs, a aquesta negociació esperant que el Departament d'Educació ens porti la proposta per escrit, sobretot en el marc de l'escola inclusiva. Demanar un compromís però sense plasmar res per escrit és un brindis al sol absolutament i nosaltres, evidentment, no entrarem en aquest marc.
5: Aquest dia 26 va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Nosaltres estaríem en condicions, en aquest cas, de situar-nos aproximadament durant els propers cursos en les mateixes xifres. Per tant, jo crec que en aquest cas això no serà un escull, no serà un obstacle. Sempre que estem preveient nous recursos, els preveiem per cursos futurs, no per al curs 26-27, perquè aquest és ja d'aplicació immediata.
1: I en aquest context de desacord continuen les protestes dels mestres. Avui, nova jornada d'aturades al Maresme i al Vallès, després de la vaga a tot Catalunya d'ahir, marcada pels talls de trànsit a les principals carreteres del país. A Granollers van tallar l'AP7 en tots dos sentits de la marxa, com també van fer a Torredembarra, al Tarragonès. A Salt, els manifestants del Gironès van accedir a la via pel Voral en sentit França i van acabar tallant-la també en tots dos sentits. A Lleida es va fer una marxa per la ciutat i van acabar tallant la C12 i també la 2 durant 5 hores. Una jornada de vaga a tot Catalunya que ha tingut un seguiment del 29%, segons el Departament d'Educació, i que els sindicats eleven el 60%. A Barcelona, milers de professors i mestres també van tornar a omplir els carrers. En té més detalls l'Esther Minguell.
6: Sota un sol de justícia, els docents han fet una marxa lenta des de Pla de Palau fins a Drassanes, amb proclames per abaixar les ràtios, apujar els salaris, tenir més recursos per la inclusió i també moltes referències a la calor a les aules. El Sindicat d'Estudiants i també la Plataforma de Famílies en Suport a les Vagues han fet costat als docents. La Vanessa i la Núria són dues mares de l'escola Mas Casanovas de Barcelona.
7: Les famílies ens volem mobilitzar perquè estem totalment d'acord amb la vaga dels mestres. Pensem que això no és d'ara, sinó fa molts anys que ens estan cridant, dient que necessiten més suport.
8: La inclusió no és real perquè falta molts recursos a les escoles, a les classes. És molt urgent també una baixada de ràtios. Hi ha molts infants a les classes i els profes, els educadors, no donen a l'abast. És que és impossible. Cada vegada hi ha infants que necessiten una atenció més individualitzada i no hi ha recursos.
7: Bueno, sí, un any que es tiren, un any sense anar de colònia, sense sortides, però al final és per un bé de tots els infants.
6: La protesta s'ha allargat amb tallers, taules rodones i un dinar popular per pressionar davant les negociacions del govern i sindicats.
1: Aquestes reivindicacions dels docents que també han rebut aquest dimecres el suport dels estudiants de la Conca d'Òdena. Alumnes de diversos instituts de la zona s'han concentrat a la plaça de l'Ajuntament d'Igualada. Han protestat contra les retallades en activitats escolars i han reclamat més participació en les decisions educatives. Els joves denuncien la supressió d'excursions, graduacions i viatges de final de curs, així com les dificultats que viuen els centres educatius per la manca de recursos i les altes temperatures a les aules. Camí de 7:45, avui també us expliquem que la ministra de Sanitat justifica el desembarcament del vaixell amb el brot d'antivirus a Tenerife el 10 de maig per solidaritat del govern espanyol i acceptació del reglament internacional. Mònica García ha donat explicacions al Congrés sobre la gestió del brot i les ha escoltat i explicat ara Maite Polo.
9: La ministra García ha defensat la solvència del sistema sanitari i d'emergències espanyol per fer-se càrrec de les 147 persones que viatjaven al creuer i ha marcat la decisió del govern en la posició de l'Organització Mundial de la Salut.
10: España actuó porque tenía que actuar, porque debíamos actuar, por tres razones fundamentales. La primera, por humanidad, porque había personas en riesgo que necesitaban auxilio y nosotros no miramos hacia otro lado. Lo segundo, por responsabilidad, porque había compatriotas españoles a bordo. Y lo tercero, por legalidad internacional, porque España es parte del reglamento sanitario internacional. Hubo quien nos dijo que, bueno, que nos podíamos saltar los reglamentos internacionales, los compromisos internacionales, el compromiso humanitario que tenemos como país, pero decidimos que no lo íbamos a hacer.
9: Des de les files del Partit Popular han criticat la gestió que va fer el govern de Pedro Sánchez perquè consideren que va improvisar i asseguren que això demostra que l'executiu no està preparat per afrontar una eventual nova pandèmia 6 anys després de l'inici de la Covid.
1: I desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. Ens ho explica la Carina Bellver.
11: Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació dels Mossos i la Guàrdia Civil que continua oberta. El sergent Xavier Tenorio, de la Policia Catalana, explica la importància d'aquest operatiu que ha aconseguit desarticular una organització criminal amb filial a Alemanya que oferia un servei integral per posar en marxa plantacions de marihuana i blanquejar capital sota l'aparença d'empreses de venda legal d'aquesta droga.
12: En això no havíem arribat mai a acreditar aquesta doble funció i d'aquí l'especial valor d'aquesta estructura. És una empresa al servei d'organitzacions criminals que tenen en aquesta empresa el provisionament de tot aquest material i la sortida del blanqueig de capitals fruit del narcotràfic.
11: La comptabilitat també d'aquest entramat supera els 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15 milions. S'ha fet escorcolls a la demarcació de Tarragona i a Granada.
1: Tornen els bonus consum a Barcelona. L'Ajuntament invertirà 4 milions d'euros en una nova campanya de vals descompte de 10 euros per gastar a mercats municipals i botigues de barri. S'espera que això tingui un impacte de 12 milions d'euros en el sector comercial local de la ciutat i que es pugui estabilitzar de forma permanent a Barcelona per promocionar el comerç de proximitat. La iniciativa s'ha acordat en el marc de la Capitalitat Europea del Comerç Local i s'ha presentat a les Jornades Barcelona Impulsa, i ens ho explica la Judit Vallès.
9: Els nous bonus consum es desplegaran en dues fases, coincidint amb el nou curs escolar i després de la campanya de Nadal, on es llançaran un total de 370.000 bons amb un valor de 10 euros cada un. Se'n podran treure un màxim de 3 per convocatòria i per persona, el que es calcula que podria beneficiar a 100.000 residents de la ciutat. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que després de la Covid la iniciativa va ser molt eficaç per promocionar el comerç local i que ara es vol consolidar.
13: Aquesta és la campanya de bonus més important que es fa a Catalunya per la magnitud, per la durada i perquè, a més, fent dues campanyes. I el que volem és, com us deia, estabilitzar-ho i convertir-ho en una part ja estructural de la promoció comercial de la ciutat de Barcelona, que arriba directament a les botigues i arriba directament a la butxaca dels consumidors i consumidores de Barcelona.
9: Les compres es podran fer a comerços, mercats i serveis de proximitat i per participar els establiments hauran d'emplenar un formulari i els consumidors descarregar-se una aplicació de la campanya.
1: L'Alt Maresme està en alerta per una nova trobada neonazi. Serà en el marc de la quarta edició del festival Chaos in the Sun, en presència de grups d'ideologia nazi. El cartell es reuneix conjunts coneguts per la seva trajectòria musical racista i vinculada a l'extrema dreta europea, i s'esperen uns 150 assistents. Se celebrarà els dies 29 i 30 de maig a Santa Susanna. Més detalls en aquesta crònica de l'Oriol Debat de TV Mataró.
14: Torna la trobada europea neonazi a Santa Susanna. Serà el quart any consecutiu que es fa el festival Chaos in the Sun, amb participació de grups neonazis de tota Europa al municipi de l'Alt Maresme. La trobada es farà en una masia privada situada a les afores de la població. L'alcalde del municipi, Joan Campulier, insisteix que a dia d'avui tenen les mans lligades i que no poden prohibir-lo.
15: Tenim que com a festa privada no hi ha armes, no hi ha armes per suspendre. Santa Susanna és un municipi que ha apostat pel turisme familiar, que ha apostat pel turisme esportiu, i evidentment doncs ara, bueno, aquí surten moltes coses i evidentment doncs això dona motiu doncs a fer una reflexió.
14: D'altra banda, la plataforma antifeixista de l'Alt Maresme es va manifestar a les portes de l'Ajuntament ara fa uns dies per mostrar el seu rebuig frontal a aquest festival. Tot i que el Consell Comarcal del Maresme va aprovar l'any passat una moció contra el feixisme i els actes que promoguin l'odi, l'esdeveniment tornarà a celebrar-se un any més. Després de les declaracions de l'alcalde, falta veure, però, quin és el futur d'aquest festival neonazi que us indesant.
1: Els treballadors de les 10 refineries de petroli de tot l'estat han fet vaga per primera vegada de forma conjunta. Entre aquestes hi ha els complexos de Repsol al polígon petroquímic nord de Tarragona i Acesa al polígon sud. Així, un centenar de treballadors convocats pel sindicat STR han bloquejat l'accés a la refineria de Repsol durant tot el matí de dimecres. Els convocants demanen l'aplicació de l'anomenat coeficient reductor de l'edat de jubilació, que ha de permetre als treballadors del refinament de petroli poder avançar la seva edat de jubilació. Els qui també fan vaga són els treballadors de l'empresa de bugaderia industrial Girbau a Vic, que han començat aquesta darrera nit una aturada de 48 hores després que l'acte de mediació entre comitè i direcció acabés sense acord. En el marc de la negociació del nou conveni col·lectiu, els principals punts de desacord continuen sent els salaris i els horaris. Els sindicats volen una pujada de salari fixa i no vinculada a l'IPC i rebutgen la jornada flexible per afavorir la conciliació. Segons Comissions Obreres, el seguiment de la vaga entre els treballadors del torn del matí ha estat del 95%. Us ho hem destacat ja en la portada, eh? Aquesta setmana Catalunya i bona part d'Europa estem vivint, de fet, temperatures molt més altes del que tocaria per un mes de maig. Un episodi de calor persistent, fora de temporada, que està sorprenent fins i tot els meteoròlegs. Avui volem entendre què està passant i per què fa tanta calor tan aviat. Lluís Miquel Pérez és l'home del temps d'aquesta casa. Bon dia, Lluís Miquel, i gràcies per acompanyar-nos així en persona, cara a cara, eh?
16: Bon dia, Helena. Ja sabeu, a disposar.
1: Escolta, fa una calor fora de temporada, ara jo ho explicava, però els experts dieu que no és una onada de calor, sinó una cúpula de calor. Quina diferència hi ha entre una cosa i una altra i per què passa ara, Lluís Miquel?
16: Ara, hem de partir de la base que aquestes temperatures són molt anòmales i des del punt de vista tan natural, per exemple, per l'agricultura, pels boscos, i també des del punt de vista personal, això es cataloga com a una onada de calor, bàsicament perquè venim d'unes temperatures a principis de mes que van ser més fresques de l'habitual i de cop i volta ens han vingut anomalies com les d'avui, que estan per sobre dels 10 graus. Per tant, no ens podem arribar a adaptar a aquestes temperatures tan elevades, la natura tampoc, i per tant, estrictament parlant, però personalment parlant, estem parlant d'una onada de calor. Ara bé, des del punt de vista oficial meteorològic, no podem dir que sigui una onada de calor per dos motius. Un, es contempla per convenció que les onades de calor s'han de tenir en compte en base a les temperatures que es donen en els mesos estivals, per tant, juny, juliol i agost, i encara no hi hem entrat. No hem arribat, podríem dir, a aquests llindars de temperatura. I segon motiu és que no hem arribat, de moment, a sobrepassar el que són els límits per considerar una onada de calor. Imagina, Helena, que ara fóssim a 10 de juliol. Amb les temperatures que estem tenint, encara no s'arriba a aquell llindar d'onada de calor. També s'ha de dir que una onada de calor són 3 dies consecutius, com a mínim, amb aquestes temperatures elevades. Però ja us dic, des del punt de vista social i gairebé real, el que estem tenint és anòmal i podria ser una onada de calor.
1: Val, per tant, tu parlaves ja d'anomalia puntual o forma part d'un patró que ja s'està consolidant amb el canvi climàtic? És una cosa que es anirà repetint més sovint del que ens pensem?
16: Sí, pensem una cosa. Catalunya està molt més a prop del Sàhara que no pas del Pol Nord. Per tant, de sempre, les entrades d'aire càlid i, per tant, les masses molt estiuenques i molt caloroses seran més fàcils que hi arribin que no pas les masses fredes. Ara hem de tenir present que aquesta zona del nord d'Àfrica ja està més calent de per si, perquè és un planeta que està més calent. Per tant, l'atmosfera està dopada de calor. I així que arriba el vent des del sud, com està sent el cas dels últims dies, aquestes onades de calor arriben molt més aviat. Els estius està demostrat que duren més o menys 3 setmanes més que abans. Comencen abans i acaben més tard. És un patró que de ben segur, Helena, doncs ens n'haurem d'anar acostumant, perquè és que serà la norma.
1: Acabo ja, Lluís Miquel, parlaves tu ara de l'estiu, això, quin estiu ens espera, i també una mica fes-nos un balanç molt petitó d'aquests propers dies. Això haurem d'aguantar-ho gaires dies encara, i sobretot pensant ja en l'estiu.
16: Sí, a veure, de moment comencem pel que tenim més a la vora, que és bàsicament l'immediat, és una calor desorbitada, per exemple, a hores d'ara, són les 7 i 52 minuts al matí. Tenim 30 graus al Cap de Creus, a hores d'ara. Doncs bé, les properes hores, molta calor. De fet, el pic es dona entre avui i demà. Algun indret de Ponent arribarà als 40 graus o fregarà els 40 graus. Cap de setmana que continuarà molt calorós, però arran de mar frenarà la temperatura. Més enllà, sembla, la setmana que ve, Helena, tenim l'esperança que a partir del dimarts la cosa es comenci a desinflar. Com pot ser l'estiu? És impossible poder-ho predir, però sí que podem dir en gran mesura que el que mal comença, mal acaba. I si tenim aquestes temperatures ja aquesta època, serà fàcil que les onades de calor vinguin més fortes aquest estiu.
1: Lluís Miquel Pérez, gràcies, i com sols dir tu, n'estarem pendents a la xarxa.
16: I tant, i d'aquí una estona parlem.
1: Que vagi bé.

0: Obrim ara, anava a dir, obrim la porta amb tanta calor, ja no sabem què ens diem. Obrim la porta a la crònica esportiva i ho fem amb Alexia Putellas, que s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat i havent aixecat 38 títols, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a la Mapi León, per a Ona Batlle i per a Marta Torrejón. Al final del duel, companyes i seguidors van homenatjar la doble pilota d'or.
1: El camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment. I ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
0: La nit va ser rodona amb un nou triomf de les campiones. Les blaugranes van sumar la 28a victòria en 29 jornades, imposant-se per 2-1 a la Reial Societat. Clàudia Pina va obrir el marcador, però les basques van tornar a empatar. Aitana Bonmatí, aprofitant la passada d'Alexia, va fer el 2-1 definitiu. També va disputar el penúltim partit de Lliga l'Espanyol, que va empatar a 2 a Riazor. Les de Sara Monforte es van avançar en dues ocasions amb els gols d'Ona i Naima, però el Deportivo va igualar el marcador. La diana del 2-2 va arribar en el minut 88, ja pràcticament sense temps per a la reacció. L'empat manté les blanquiblaves dotzenes a la taula. I el Barça està a punt de tancar el primer reforç per a la propera temporada. L'escollit és el davanter anglès Anthony Gordon, que arribarà procedent del Newcastle a canvi d'uns 70 milions d'euros. L'acord amb el de Liverpool, de 25 anys, és total i l'únic que falta per tancar l'operació és la revisió mèdica i la signatura, que es podrien produir en qüestió d'hores o de dies, ja que Gordon és un dels escollits per Tuchel per disputar el Mundial amb el combinat britànic. El Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició. Del 31 de juliol al 28 d'agost s'hi podran sentir les veus del grup Cantoria o de la soprano Nadine Sierra, entre molts d'altres. I ens ho explica el David Navarro.
2: L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'afecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Fernández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
3: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
2: Nadine Sierra canta

0: Són les 8.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. Els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. El magistrat Santiago Pedraz segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. Tot plegat redobla encara més la pressió sobre el president Pedro Sánchez, que es manté ferm en no avançar les eleccions. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 28 de maig i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi per escrit. Avui, nova jornada de vaga a escoles i instituts del Maresme i del Vallès. Desarticulen per primera vegada un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. En l'operatiu desplegat a Tarragona i Granada s'han fet 4 detencions. Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig, a màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu, i fregar els 40 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. Ampliem la informació amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, Helena. Doncs aquestes temperatures que ja a aquesta hora són desbocades. Per exemple, 30 graus tenim a hores d'ara a Llançà. En tenim 27 a l'Estartit. O, per exemple, al Tibidabo de Barcelona hi ha 26 graus de temperatura i són les 8 i 2 minuts del matí. Gran part de Catalunya ja a les immediates hores tindrà aquesta temperatura molt suau, de ple estiu aquest matí, i amb un cel completament destapat. Això voldrà dir moltes hores de calor intensa, picunadora, que a partir del migdia farà arribar els mercuris

0: Vallès fins als 30-32 graus arran de mar i molt més amunt a les comarques interiors. Atenció, cap allà a les 4-5-6 de la tarda, ja per tant avançada aquesta tarda, que la temperatura en el cas de Ponent, especialment al Segrià, també a la Vall del Llobregat, sobretot al Pla de Bages, també a les comarques del Pla de l'Estany, el Gironès i la Selva, o cap als dos Vallesos i la banda de l'Alt Penedès, aquí estarem entre 35 i 37 graus. La tarda tampoc portarà tempestes, Helena, per tant, moltes hores, com dèiem, d'una calor extrema, que, atenció, demà divendres encara s'accentuarà més a Ponent. Arran de mar, ja demà començarà a desinflar-se la temperatura.
1: Avui és el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones, una jornada que crida la reflexió sobre greuges encara persistents com el biaix de gènere que tot sovint pateixen en l'atenció sanitària que reben. Per abordar-ho, parlarem tot seguit amb la doctora Maria Àngels Mangas, presidenta de la Societat Catalana de Salut amb perspectives de sexe i gènere. I dels esports, Alexia Putella s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. I de la cultura, el Festival de Torroella de Montgrí prepara una quinzena de concerts en el programa central que s'allargarà del 31 de juliol al 28 d'agost. Aquesta 46a edició inclourà de nou l'inèdit Empordà i situa el lema del certamen en l'empremta que deixa l'amor també en les manifestacions artístiques. Gairebé passen 5 minuts de les 8 del matí, és hora punta, per tant toca a aquesta hora connectar amb el Servei Català de Trànsit perquè la Mireia Camats ens expliqui si hi ha gaires problemes a la xarxa viària. Bon dia, Mireia.
2: Hola, bon dia. Situació complicada a la xarxa viària catalana. A l'autovia 2 hi ha retencions de Castellbisbal a Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona per un accident que ja s'ha pogut retirar. La B23 i a Quart del Papiol a la Sant Feliu de Llobregat i d'Esplugues a Barcelona. A la C32 hi ha lentitud i aturades de Gavà a Sant Boi de Llobregat en sentit nord i més endavant retencions entre Cornellà i Esplugues en sentit Barcelona per un camió avariat que ocupa el voral. A la C31 hi ha lentitud de Viladecans a la Prat de Llobregat en sentit nord. A la P7 hi ha retencions de la Roca, Parets i de Mollet a Barberà en sentit sud i de Sant Cugat a Barberà en sentit nord. A la C-17, cua de Parets a Mollet en sentit sud, la C-60 molt carregada d'Argentona en sentit Mataró i d'Argentona a la Roca en sentit Granollers. A la C-58 hi ha retencions de Sant Quirze a Sabadell i de Montcada a Barcelona en sentit sud per un accident i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C-33, cua de Montcada a Barcelona. A la C-59, retencions a Caldes de Montbui en sentit sud. A la Pota Nord, aturades a Santa Coloma Gramenet en sentit sud. A la C-31, retencions a Badalona per anar cap a Barcelona i situació complicada a les rondes de Barcelona en diferents trams en tots dos sentits. És tot, bon dia.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Junts, PP i Vox consideren urgent que Salvador Illa doni explicacions públiques sobre la documentació interna i comptable, les factures, contractes i despeses de propaganda que el magistrat Santiago Pedraz ha demanat que recopili la Guàrdia Civil. Tot plegat després de l'escorcó que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedraz segueix la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. El magistrat ha requerit correus electrònics, documentació i moviments econòmics relacionats amb Díez i també amb l'exnúmero 3 del PSOE, Santos Cerdán. A més, també segueix la pista a una presumpta trama per intentar extorquir jutges, fiscals i membres de les forces de seguretat. I enmig d'aquest terrabastall polític i judicial que posa el punt de mira al PSOE, avui comença l'audiència de Badajoz, el judici contra el germà del president del govern, David Sánchez, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i prevaricació. L'acusen d'haver-se beneficiat l'any 2017 d'una plaça feta a mida per ell a la Diputació com a coordinador de conservatoris. L'acusació li demana 3 anys de presó. També està imputat l'expresident de la Corporació Provincial, Miguel Ángel Gallardo, i 9 persones més vinculades a aquesta administració. Pedro Sánchez ha tornat a descartar, mentrestant, avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El president del govern espanyol considera que seria una decisió que podria perjudicar els interessos dels ciutadans. Dit això, Sánchez ha promès que actuarà amb màxima contundència, com assegura que ha fet sempre, si detecta cap nou comportament irregular dins del partit. També ha afegit que un cop llegit l'escrit contra Zapatero, no hi veu cap fet delictiu. Ho ha dit des de Roma, després de reunir-se amb el papa Lleó XIV, quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
4: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis. Todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
1: 9 intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions entre Educació i els sindicats de mestres i professors després del fracàs de la darrera mesa sectorial. El govern insisteix en una pujada salarial d'uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els representants dels docents reclamen que la xifra arribi com a mínim als 400 euros. A més, volen tenir la proposta per escrit avui mateix. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
5: Ens emplacem, doncs, a aquesta negociació esperant que el Departament d'Educació ens porti la proposta per escrit, sobretot en el marc de l'escola inclusiva. Demanar un compromís però sense plasmar res per escrit és un brindis al sol absolutament i nosaltres, evidentment, no entrarem en aquest marc.
6: Aquest dia 26 va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Nosaltres estaríem en condicions, en aquest cas, de situar-nos aproximadament durant els propers cursos en les mateixes xifres. Per tant, jo crec que en aquest cas això no serà un escull, no serà un obstacle. Sempre que estem preveient nous recursos, els preveiem per cursos futurs, no per al curs 26-27, perquè aquest és ja d'aplicació immediata.
1: I amb les negociacions obertes entre Educació i els sindicats, el calendari de vagues es manté. Avui l'aturada se centra a les comarques del Vallès i del Maresme. S'han previst manifestacions i també talls de trànsit, com el que a hores d'ara protagonitzen mestres i professors a Mataró. Allà hi tenim la Betty Doñate i a la Clara Sánchez, de TV Mataró. Bon dia, Clara. Quina carretera tenen previst tallar els manifestants o ja estan a punt de tallar els manifestants?
7: Molt bon dia. Doncs com veieu, desenes i desenes de professionals de l'educació s'han congregat aquí a Mataró i es disposen a tallar l'autopista C32 després de tot aquest escenari que explicàveu ara mateix de força convuls. I com veieu, doncs ja estan a punt per iniciar aquesta marxa i no és la primera que fan avui, perquè a les 7 del matí ja tallaven també un tram de l'autopista C32 a l'altura de Canet de Mar. Tenim amb nosaltres precisament una professora de l'Institut de Canet de Mar, l'Eulàlia Salix. Molt bon dia, heu començat ja ben aviat aquest matí amb les reivindicacions. I com encareu aquesta jornada després de com va quedar les negociacions ahir?
8: Nosaltres seguim convençuts, tenim molt clar que no defallirem fins que no aconseguim el que ens hem proposat. El que es va parlar i la mesa jo crec que està lluny encara del que nosaltres reclamem. I seguirem, ja veieu que estem junts, estem fent molta pinya, tot el col·lectiu docent, primària, secundària, PAS, és important també que això, no, que mostrem unitat, perquè tenim un objectiu comú que és important, que ens interpel·la a tots, no només a la docència, sinó a tothom, perquè estem lluitant per una educació pública de qualitat, i això és important que tothom ho tingui molt clar, que estem lluitant pels nostres drets, però pels drets de tothom. I això, reforçats i fent pinya.
7: Moltíssimes gràcies, Eulàlia. Doncs com veieu, està tot a punt per començar començar aquesta marxa que detalla l'autopista C32, una de les principals vies de comunicació entre Mataró i Barcelona. És la tercera vegada que es tallarà aquesta autopista en aquestes protestes dels docents, i la previsió és que més tard es manifestin també davant dels serveis territorials d'educació del Maresme i el Vallès Oriental amb seu aquí a Mataró.
1: Gràcies, Clara. Està clar que les negociacions van encarrilant-se, però el pols al carrer es manté ben ferm. Gràcies, companyes, que vagi bé.
3: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig, amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, també a l'interior i fins i tot al Pirineu. En el cas de Ponent i la Vall de l'Ebre, els termòmetres és previst que s'enfilin fregant els 40 graus. Aquest episodi de calor desbocada s'allargarà ben bé fins demà, quan tocarà sostre, tot i que a partir del cap de setmana la temperatura es continuarà mantenint per sobre de la mitjana. Tot plegat és fruit de l'efecte de l'anomenada cúpula de calor, que té l'origen en l'anticicló que afecta tota l'Europa occidental. I avui, 28 de maig, és el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones. Una data que té com a objectiu difondre l'estat de salut de les dones, les seves necessitats i demandes i el compromís de les administracions per donar-hi resposta. Es commemora des del 1987 i va néixer especialment vinculada a la prevenció de la mortalitat en el part i a la necessitat de proporcionar més informació a les dones. Amb el temps s'han fet evidents importants buits en les dades i en la recerca sobre la salut de les dones. Per això, avui busquem la reacció de la Societat Catalana de Salut amb perspectives de sexe i gènere. La seva presidenta és la doctora Maria Antònia Mangas. Doctora, bon dia i gràcies per atendre'ns.
9: Bon dia, encantada de que feu difusió de la nostra jornada i del que hi ha al darrere.
1: Doncs som-hi. Segons dades del Departament de Salut, les dones vivim més anys, però en pitjor estat de salut que els homes. A què responen aquestes diferències i què cal fer perquè s'equiparin?
9: Doncs hi ha un fet fonamental, i és que històricament els estudis relacionats amb la salut en general s'han fet en homes. S'ha pensat, i això sabem avui i tenim prou evidència científica, de que aquesta assumpció és un error, que homes i dones amb malaltim diferents, biològicament som diferents i també socioculturalment. O sigui, el nostre sexe i el nostre gènere influeix d'una manera directíssima amb la malaltia, i no sol això, en com es diagnostica. Si s'aplica un patró masculí, arribem a biaixos amb el diagnòstic, i tampoc la resposta al tractament és la mateixa. De manera que l'objectiu de la nostra societat, que està formalment constituïda des de fa poc temps, és per evidenciar aquestes diferències, per difondre i intentar, en base a què hi ha al darrere d'aquest procés diferent amb homes i dones, com hauríem d'individualitzar i de fer medicina de precisió, podríem dir, ajustant a les dones el que correspon a les dones i als homes el que correspon als homes. I vostè, hi ha un buit important.
1: Això és el que li volia preguntar. Vostè ho deixava claríssim. La recerca biomèdica està centrada i s'ha centrat durant dècades en el patró masculí. Què s'ha de fer per revertir-ho? Què està millorant? I des de la vostra societat, què esteu fent per intentar que això canviï i el més aviat possible?
9: Doncs actuar principalment a tres nivells. A nivell de recerca, és el principi de tot. Si els assaigs clínics es fan solament amb homes, que això és el que passava al segle XX, fins al final del segle XX, doncs la informació que generi serà útil per homes, però no per dones. De manera que insistir en que la recerca, i cal formar els recercadors perquè la recerca inclogui pacients, si és investigació clínica, homes i dones, però també amb els models animals, que són els primers passos de la investigació. Amb ratolins, per exemple, que és amb, majoritàriament s'assagen, per exemple, nous fàrmacs, han d'incloure els dos sexes. I així tota la investigació clínica. I estudiar les diferències. No s'hi val fer la mitja i dir el resultat global d'aquest medicament per la població és que és efectiu amb un 40%. No, no, és que hi ha casos on la mitja és el 40%, però amb dones és un 12% i amb homes és un 40%.
1: El dolor crònic, la fibromiàlgia o la migranya tenen una prevalença molt més alta en dones, però també és evident que continuen patint infradiagnòstic i estigma. Per tot això que ens explicava, és perquè... com ho diria jo? Aquests biaixos del sistema sanitari són el que expliquen aquesta infravaloració del dolor femení que patim especialment les dones i que moltes vegades fins i tot en els llocs laborals no s'acaben de, això, de reconèixer?
9: És efectivament que pel que hem dit, com històricament la recerca ha estat androcèntrica i el model, per tant, que estem aplicant ho segueix sent encara, malgrat s'han fet passos importants, és que les malalties que afecten majoritàriament a les dones han estat fins a dia d'avui molt menys estudiades i que processos com l'endometriosis, que és un problema que afecta moltíssim la qualitat de vida de moltes dones, pot trigar encara anys, s'està escurçant, però anys en diagnosticar-se. O sigui que efectivament hi ha menys inversió encara a dia d'avui en recerca amb dones que amb homes, inclòs en finançament públic. I això s'està al món, estic parlant d'informació mundial, no és un tema ni autonòmic ni nacional, és a nivell mundial.
1: Doctora, li agraïm moltíssim que avui hagi aprofitat els nostres micròfons per d'altaveu, per denunciar-ho, per dir-ho, per explicar-ho. Gràcies, bon dia, que vagi molt bé.
9: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga i ens ho explica la Carina Bellver.
10: Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació dels Mossos i la Guàrdia Civil que continua oberta. El sergent Xavier Tenorio, de la Policia Catalana, explica la importància d'aquest operatiu que ha aconseguit desarticular una organització criminal amb filial a Alemanya que oferia un servei integral per posar en marxa plantacions de marihuana i blanquejar capital sota l'aparença d'empreses de venda legal d'aquesta droga.
11: En això no havíem arribat mai a acreditar aquesta doble funció i d'aquí l'especial valor d'aquesta estructura. És una empresa al servei d'organitzacions criminals que tenen en aquesta empresa el provisionament de tot aquest material i la sortida del blanqueig de capitals fruit del narcotràfic.
10: La comptabilitat també d'aquest entramat supera els 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15 milions. S'ha fet escorcolls a la demarcació de Tarragona i a Granada.
3: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Fa 10 anys que la ciutadania de Tortosa va votar en una consulta popular justament si preferia reinterpretar el monument franquista o, pel contrari, retirar-lo. El resultat, per àmplia majoria, va ser mantenir-lo, però una dècada després el monòlit continua dempeus i la polèmica encara està oberta. Ens ho explica en Dani Camacho, de Canal T.
12: Un 68% dels veïns llavors va votar a favor de conservar i reinterpretar el monòlit, tot i que una part de la societat no se va sentir representada per la consulta. Llavors era l'alcalde Ferran Bel, qui recorda que la votació va estar consensuada per 20 dels 21 regidors.
13: És que un encert va ser una decisió majoritària de tots els grups polítics. Ara, quan ho fiques en context, sembla que les coses com si fos una decisió, algú volgut vendre com si fos una decisió meua personal.
12: Malgrat tot, la comissió per la retirada dels símbols franquistes Junqueras se va mostrar sempre en contra de la consulta.
14: Quan se va plantejar el tema de la consulta vam pensar que això era una cosa que estava fora de lloc, que era una cosa que no s'havia de consultar, el que nosaltres enteníem que havien de fer en aquell moment les institucions, no? Bé, a nivell d'Ajuntament o a nivell de Generalitat, era fer un pas endavant, un pas valent.
12: Ara que el resultat ja ha passat a la història, el govern de la Generalitat va assumir el futur del monument amb la intenció de retirar-lo. Just quan anaven a començar les obres, el 2021, un jutjat les va aturar amb unes mesures cautelars.
1: I també en matèria de memòria històrica, 85 anys després de la seva mort en una presó franquista d'Orduña, a Biscaia, les restes d'Ernesto Morales Casado han tornat aquest dimecres a la seva localitat, Amposta, en un emotiu acte organitzat per l'Ajuntament i per l'Institut Gògora del Govern Basc. La identificació ha estat possible gràcies a les exhumacions iniciades el 2014 al cementiri i a les proves d'ADN realitzades amb la família. El director del Gògora, Alberto Alonso, ha explicat que s'han recuperat 93 restes de presos morts durant l'inici de la dècada dels 40 i ha fet una crida a possibles familiars de víctimes catalanes. Els descendents directes de l'Ernesto han assistit a l'homenatge, entre ells el seu net Àlex.
15: Teníamos la gran suerte de haber encontrado también el nombre, apellidos y lugar de nacimiento de esos fallecidos. Es muy difícil, ha pasado muchos años, pero bueno, esto es una demostración también que con tesón, con fuerza y cuando una institución se cree realmente lo que es una ley de la memoria, al final se consigue.
16: Sabíem que teníem un llavi que havia mort a la presó d'Orulla, però d'alguna manera pues, se va oblidar amb el temps. Farà 3 o 4 anys se van ficar en contacte amb l'Ajuntament d'Amposta i bueno, va començar una mica ja el periple de reconeixement. Hasta l'última hora que es va fer una prova d'ADN que va confirmar que realment pues, nosaltres érem els descendents directes d'Ernesto Morales.
1: Alexia Putella s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat i havent aixecat 38 títols, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. Al final del duel, companyes i seguidors van homenatjar la doble pilota d'or.
17: El camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
1: La nit va ser rodona amb un nou triomf de les campiones. Les blaugranes van sumar la 28a victòria en 29 jornades, imposant-se per 2-1 a la Reial Societat. Clàudia Pina va obrir el marcador, però les basques van tornar a empatar. Aitana Bonmatí, aprofitant la passada d'Alexia, va fer el 2-1 definitiu. I el Barça està a punt de tancar el primer reforç per a la propera temporada. L'escollit és el davanter anglès Anthony Gordon, que arribarà procedent del Newcastle a canvi d'uns 70 milions d'euros. L'acord amb el de Liverpool, de 25 anys, és total i l'únic que falta per tancar l'operació és la revisió mèdica i la signatura, que es podrien produir en qüestió d'hores o de dies, ja que Gordon és un dels escollits per Tuchel per disputar el Mundial amb el combinat britànic. El Catalunya s'ha avançat en l'anada de la final de l'Eurocup femenina de waterpolo amb un triomf sobre l'Atlètic Barceloneta per 14-9. La victòria permetrà a les gracienques afrontar la tornada dimecres vinent a la piscina marinera amb 5 gols de renta. D'altra banda, el Sant Andreu s'ha endut el primer punt en la final de la divisió d'honor femenina davant del Mataró. L'equip andreuenc va guanyar per 10-8 amb Ari Ruiz, autora de 3 gols com a referent en atac. El segon assalt serà dissabte a la capital del Maresme. El Festival de Torroella de Montgrí defensa que la Morda també deixa rastre en la seva 46a edició, del 31 de juliol al 28 d'agost, i actuaran, entre molts d'altres, les veus del grup Cantoria o el violoncel·lista Pablo Fernández. Ens apropa els detalls al David Navarro.
18: L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'efecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Fernández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
19: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
18: Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. El magistrat Santiago Pedraz segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. Tot plegat redobla encara més la pressió sobre el president Pedro Sánchez, que es manté ferm en no avançar les eleccions. Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi per escrit. Avui, nova jornada de vaga a escoles i instituts del Maresme i el Vallès. De seguida, tornarem a connectar en directe amb els companys de TV Mataró que segueixen a aquesta hora una de les protestes convocades. Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig, amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i també al Pirineu, i fregar els 40 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. El meteoròleg de la xarxa, Lluís Miquel Pérez, ha augurat que tot plegat pot ser un pròleg del que ens espera a l'estiu.
2: És impossible poder-ho predir, però sí que podem dir en gran mesura que el que mal comença, mal acaba. I si tenim aquestes temperatures ja aquesta època, serà fàcil que les onades de calor vinguin més fortes aquest estiu.
1: Avui és el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones, una jornada que crida la reflexió sobre greuges encara persistents com el biaix de gènere que tot sovint pateixen en l'atenció sanitària que reben. La presidenta de la Societat Catalana de Salut amb perspectives de sexe i gènere, Maria Antònia Mangas, n'ha parlat fa pocs minuts aquí, al Notícies en xarxa.
3: És efectivament que pel que hem dit com històricament la recerca ha estat androcèntrica i el model, per tant, que estem aplicant ho segueix sent encara, malgrat s'han fet passos importants, és que les malalties que afecten majoritàriament a les dones han estat, fins a dia d'avui, molt menys estudiades.
1: El govern ha activat una nova convocatòria del Pla de Barris amb l'objectiu d'incidir als entorns més degradats amb menys equipaments i amb problemes persistents, com ara l'accés a l'habitatge. En Notícies en xarxa volem fer una mirada retrospectiva a aquest suport pressupostari al llarg dels anys per saber què ha canviat i què s'ha corregit per millorar-ho. Per fer-ho, en parlarem tot seguit a fons, a plató, amb Carles Martí, comissionat de barris del Departament de Territori de la Generalitat. A les portes de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, els dies 9 i 10 de juny, ens centrem avui en la petjada del Vaticà a la ciutat. SEAT conserva el prototip de papamòbil dissenyat en només 15 dies l'any 1982 per a la visita aleshores a la capital catalana de Joan Pau II. El veurem en directe. Dels esports, destaquem que Alexia Putella s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. I en cultura, el Festival de Torroella de Montgrí prepara una quinzena de concerts en el programa central que s'allargarà del 31 de juliol al 28 d'agost. Aquesta 46a edició inclourà de nou l'inèdit Empordà i situa el lema del certamen en l'empremta que deixa l'amor també en les manifestacions artístiques.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem suara en titulars. Els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Junts, PP i Vox consideren urgent que Salvador Illa doni explicacions públiques sobre la documentació interna i comptable, les factures, contractes i despeses de propaganda que el magistrat Santiago Pedraz ha demanat que recopili la Guàrdia Civil. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedraz segueix la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. El magistrat ha requerit correus electrònics, documentació i moviments econòmics relacionats amb Díez i també amb l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán. A més, també segueix la pista una presumpta trama per intentar extorquir jutges, fiscals i membres de les forces de seguretat. Mentrestant, Pedro Sánchez ha tornat a descartar avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El president del govern espanyol considera que seria una decisió que podria perjudicar els interessos dels ciutadans. Dit això, Sánchez ha promès que actuarà amb màxima contundència, com assegura que ha fet sempre, si detecta cap nou comportament irregular dins del partit. També ha afegit que, un cop llegit l'escrit contra Zapatero, no hi veu cap fet delictiu. Ho ha dit des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV quan només falten 10 dies per l'inici de la seva visita a Espanya.
4: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis. Todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
5: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Nou intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions entre Educació i els sindicats de mestres i professors després del fracàs de la darrera mesa sectorial. El govern insisteix en una pujada salarial d'uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els representants dels docents reclamen que la xifra arribi com a mínim als 400 euros. A més, volen que aquesta proposta els arribi per escrit avui mateix. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès, i Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
6: Ens emplacem doncs, a aquesta negociació esperant que el Departament d'Educació ens porti la proposta per escrit, sobretot en el marc de l'escola inclusiva. Demanar un compromís però sense plasmar res per escrit és un brindis al sol absolutament i nosaltres, evidentment, no entrarem en aquest marc.
7: Aquest dia 26 va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Nosaltres estaríem en condicions, en aquest cas, de situar-nos aproximadament durant els propers cursos en les mateixes xifres. Per tant, jo crec que en aquest cas això no serà un escull, no serà un obstacle. Sempre que estem preveient nous recursos, els preveiem per cursos futurs, no per al curs 26-27, perquè aquest és ja d'aplicació immediata.
1: I amb les negociacions obertes, el calendari de vagues es manté. Avui, l'aturada se centra a les comarques del Vallès i el Maresme. S'han previst manifestacions i també talls de trànsit, com el que a hores d'ara protagonitzen mestres i professors a Mataró. Allà hi tenim la Betty Doñati i la Clara Sánchez, de TV Mataró. Bon dia, Clara. En quina direcció van, a hores d'ara, aquests manifestants?
8: Bon dia. Doncs ara sí, els manifestants es troben al vell mig de l'autopista C32, en tots dos sentits de la marxa, tant des de Mataró cap a Barcelona, com també des de la capital catalana i cap a l'Alt Maresme. Ara tallen aquests dos trams de la circulació, però de moment no s'han aturat, segueixen a bon ritme, i és que la idea és poder fer aquesta marxa també per dins de la ciutat i arribar un cop a dins de la ciutat a fer una manifestació, una protesta just davant dels serveis territorials. D'educació, al Maresme, sirenes de policia que estan tallant el trànsit i els cotxes ja es van aturant al pas d'aquesta manifestació per Mataró.
1: Doncs matí complicat també avui a les carreteres, especialment a les del Vallès i a les del Maresme, per aquests talls de trànsit, ja ho veieu, dels docents. Gràcies, Clara.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Falten 5 minuts per 3 quarts de 9. Us ho dèiem en titulars, ho destacàvem. El govern ha donat llum verda a la segona convocatòria del Pla de Barris, dotada amb 200 milions ampliables. És un bon moment per mirar enrere. La primera convocatòria va deixar fora 63 municipis i va requerir una ampliació pressupostària per no deixar projectes ben valorats al calaix. Avui volem saber què ha canviat, què s'ha corregit, quines novetats incorpora la nova edició i quin balanç fa el departament d'aquest primer any de desplegament. I per fer-ho, hem convidat a plató, també us ho denunciàvem, a Carles Martí. Bon dia, Carles Martí.
9: Ell
1: és comissionat de barris del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya. Comencem, doncs, si li sembla, Carles Martí, per fer una mica un balanç del que va ser aquesta qüestió. La primera convocatòria, aquesta primera convocatòria, que jo ara ho deia, que va deixar fora 63 municipis i molts projectes avui encara estan en fase normativa. Què ha anat bé i què no d'aquest pla, d'aquesta primera convocatòria, i què ha après el departament d'aquell procés?
9: Bé, la primera convocatòria nosaltres en vam fer un balanç molt positiu, perquè van haver-hi 83 sol·licituds. Això vol dir que hi havia ganes, hi havia resposta a aquesta proposta del departament de tornar a posar en marxa un pla de barris que vol ser una aliança entre ajuntaments, entre municipis i Generalitat per revertir les situacions de vulnerabilitat, de precarietat d'alguns dels barris amb més dificultats del nostre país. No? Per tant, va haver-hi molt bona resposta. Nosaltres en fem un balanç molt positiu. Evidentment, no hi havia recursos en aquell moment per tots els projectes. En vam donar 20, se'n van quedar fora 63, i en aquesta nova convocatòria doncs, en donarem, esperem, com a mínim 20 més, amb els 200 milions que estan previstos, i anirem traient convocatòries fins que puguem arribar al conjunt de barris que necessiten al nostre país aquest suport i aquesta unió, aquesta complicitat forta entre administracions i també ciutadania per donar la volta a la situació en què es troben.
1: Comissionat, aquesta nova convocatòria de la que vostè ara feia referència exigeix que la transformació vagi més enllà de l'obra física i inclogui també acció social i comunitària. A la pràctica, això què vol dir? Perquè ens entengui tothom. Què hauran de fer els ajuntaments més enllà d'arreglar carrers, per dir-ho així?
9: Això ja era així a la convocatòria de l'any passat, és una característica d'aquesta nova tongada de convocatòries del Pla de Barris, perquè efectivament l'evolució que es va fer de l'anterior Pla de Barris ens va indicar que dignificar l'espai públic, crear nous equipaments, és condició necessària, però no suficient. A molts llocs es va veure clarament que necessitàvem primer rehabilitar les cases, ajudar a rehabilitar els edificis de portes endintre dels habitatges, i després reforçar molt aquest treball comunitari, aquest treball de cohesió social. Si no hi ha unes bones condicions de les persones, després la vida que es fa en aquests espais públics no canvia substantivament. Per tant, qüestions d'ocupació, qüestions de salut, qüestions contra la soledat, qüestions de treball conjunt, d'integració, són imprescindibles perquè un barri canviï. No n'hi ha prou només, encara que és imprescindible, en dignificar l'espai públic i els equipaments i els serveis, sinó que necessita també aquest esforç col·lectiu i comunitari.
1: Una de les característiques del pla i que de la qual n'heu fet bandera és de que vol garantir l'equitat territorial. Però molts municipis petits no tenen equips tècnics per redactar projectes complexos i tampoc massa pressupost per cofinançar el projecte. Com evitareu que aquesta convocatòria acabi premiant només els ajuntaments amb més múscul administratiu i econòmic? I deixi'm que li faci una postilla encara. Aquest dia entrevistàvem a un alcalde d'un petit municipi del Vallès Oriental que ens deia: nosaltres no tenim la figura de secretari, ja sé que ara també ho esteu intentant resoldre, però no tenim aquesta figura de secretari i per tant és molt difícil poder accedir a aquest tipus de projectes, a aquest tipus de subvencions, a aquest tipus d'ajuts, a aquest tipus de plans.
9: Sí, aquest tipus d'ajuts i a tot, perquè realment la figura del secretari és absolutament imprescindible i per tant, per això, com vostè deia, ja s'estan posant mesures perquè es pugui solventar aquesta mancança greu d'aquestes figures en molts ajuntaments, no? tampoc el pla de barris és per solucionar tots els problemes de tothom a tot arreu.
1: No, però que hi hagi equitat territorial...
9: Em refereixo amb el tema aquest dels secretaris i d'altres coses.
1: No, esclar que no. Això és una altra cosa.
9: El pla de barris el que vol centrar-se és en donar aquest suport als municipis per revertir aquestes situacions de vulnerabilitat màxima o important en algunes parts dels seus territoris. No? Llavors, amb els municipis petits, per una banda, accedeixen d'entrada 75% de finançament, de cofinançament per part de la Generalitat, i poden arribar al 90%. I per altra banda, nosaltres hem posat tots uns mecanismes per donar suport a aquests municipis en la redacció de projectes, especialment a través de la col·laboració amb les diputacions, que són les administracions que coneixen millor aquesta realitat i que estan més avesades a donar suport als municipis petits. No? Tenim molt present aquesta realitat. El programa no vol excloure ningú, vol arribar a tot arreu, a qualsevol manifestació de vulnerabilitat en qualsevol dels entorns, cascs antics, barris perifèrics, urbanitzacions, municipis petits, i per tant aquesta és la nostra filosofia. I de fet, en la primera convocatòria, dos municipis de menys de 5.000 habitants, entre els 20, és una proporció jo crec que raonable, van accedir als fons i de fet estan molt contents i han començat a treballar amb el nostre suport més directe. No? Aquests dos municipis tindran, per part de l'Oficina Tècnica de Barris i Viles, que està escrit al comissionat, un suport més directe perquè puguin fer-ho.
1: Què ha de tenir un barri per ser considerat prioritari i quins criteris pesen més a l'hora de fer-ne la selecció?
9: Hi ha un criteri bàsic que és la renda, és a dir, la mitjana de la població que viu en aquesta àrea, i nosaltres en diem tècnicament àrea d'atenció especial, perquè barri és un genèric, però tècnicament en diem àrea d'atenció especial, doncs la mitjana de la renda d'aquesta població ha d'estar per sota la mitjana de Catalunya. Això és condició sine qua non. Però després hi ha 26 indicadors que hem preparat, que vam preparar, que estan a les bases de la convocatòria, d'acord amb els criteris. Hi ha 11 criteris que fixa la llei sobre què s'entén per vulnerabilitat urbana, els hem transformat en 26 indicadors, i aquests 26 indicadors doncs, són els que, calculant-se, generen doncs, una avaluació complexa i compartida d'aquesta vulnerabilitat. Hi ha indicadors socials, per exemple, l'índex de socioeconòmic territorial, que pesa molt, que elabora l'IDESCAT, però hi ha també indicadors físics sobre l'estat dels habitatges, sobre l'estat de la via pública, sobre les dotacions de verds. Hi ha aquests 26 indicadors que ens guien per identificar realment de manera objectiva quins són aquests barris vulnerables.
1: I si em permet, abans d'acomiadar-lo, Carles Martí, li haig de preguntar una mica sobre l'actualitat, sobre aquests escorcolls a la seu del PSOE a Madrid ordenats per l'Audiència Nacional. El magistrat Santiago Pedraz també requereix al PSC informació i documentació relativa a les eleccions catalanes del 2024 i crec entendre que Junts, em sembla, i el Partit Popular i Vox, fins i tot, em sembla que ja estan demanant que Salvador Illa comparegui al Parlament per donar explicacions. No sé, una primera reacció sobre aquesta qüestió?
9: Desconec absolutament aquest requeriment, aquesta demanda. No sé a què es refereix, però en qualsevol cas estic absolutament convençut de que no hi ha cap irregularitat en el desenvolupament de les campanyes, que a més estan fiscalitzades a tot i a través... i que, en fi, no mai ha sortit cap element que pugui ser contradictori amb res de la legalitat.
1: Carles Martí, doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Perdoni l'atracament gairebé a mà armada, però li havia de fer. Que vagi molt bé, esperem que torni un altre dia fent més valoració del Pla de Barris, que és de moment el seu territori.
9: Encantat, hi haurà 3 convocatòries més com a mínim, o sigui que tindrem oportunitat.
1: Doncs va, que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
9: Bon dia.
1: Bon dia.
5: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: I avui és el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones, una jornada que crida la reflexió sobre greuges encara persistents, com el biaix de gènere que tot sovint pateixen en l'atenció sanitària que reben. La presidenta de la Societat Catalana de Salut amb perspectives de sexe i gènere, Maria Antònia Mangas, ha denunciat fa pocs minuts aquí, en Notícies en Xarxa, la manca de recursos i les desigualtats en la investigació de malalties que pateixen les dones.
3: Com històricament la recerca ha estat androcèntrica i el model, per tant, que estem aplicant ho segueix sent encara, és que les malalties que afecten majoritàriament a les dones han estat, fins a dia d'avui, molt menys estudiades. O sigui que, efectivament, hi ha menys inversió, encara a dia d'avui, en recerca amb dones que amb homes.
1: A les portes de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona els dies 9 i 10 de juny, hem volgut conèixer la petjada del Vaticà a la ciutat. En aquest sentit, SEAT conserva encara el prototip de Papa Mòbil dissenyat en només 15 dies, l'any 1982, per a la visita a la capital catalana d'aleshores Joan Pau II. A la nau de la Zona Franca, on es conserven els models històrics de la marca automobilística, hi tenim en Lluís Sánchez i a l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns com és aquest prototip.
10: Bon dia, Helena. Sí, som a la seu on SEAT conserva la seva memòria històrica. I dins d'aquest capítol de memòria destaca el Papamòbil, aquest prototip que l'empresa automobilística va dissenyar i construir en només 15 dies, tot coincidint amb la visita del Papa Vidila a Espanya l'any 1982. Volem conèixer més de la història d'aquest vehicle amb Isidre López. Ell és responsable de SEAT Històrics. Isidre, bon dia.
11: Hola, bon dia.
10: Quina és la història que s'amaga darrere la construcció d'aquest vehicle?
11: Doncs la història és molt senzilla. Resulta que la comissió del Vaticà, que va venir prèviament a la visita per comprovar que totes les rutes estiguessin bé, els espais, etc., es van adonar que el cotxe oficial del Vaticà, que en aquell moment era un Range Rover, amb la urna recent instal·lada, no passava per la porta d'accés al Santiago Bernabéu i al Camp Nou del Barça. Llavors van contactar amb les autoritats. En aquell moment la SEAT era una companyia de línia, de pública, per tant, ens van contactar i ens van demanar això, si teníem possibilitat de fabricar un cotxe per aquesta tasca, no? Llavors, les mires ens quadràvem amb la plataforma del SEAT Panda, i per això vam fer aquest SEAT Panda, que la gràcia és que es va fer en 15 dies, no?
10: Isidre, alguns dels elements que destacaries, la bandera, per exemple.
11: Sí, la bandera, com podeu veure, és de xapa perforada i pintada, perquè clar, en 15 dies no donava temps a fer-la de roba, no? Com més noble, no? També tenim detalls com, per exemple, la roda, la llanta, porta un tapacú diferent, que ve del SEAT Ronda, que es va posar expressament perquè, si us fixeu, té forma de creu. És un homenatge, és un tribut a l'Església Catòlica, no?
10: I un altre element,
11: sí.
10: Isidre?
11: Parabrises és practicable, es pot baixar, com veieu, una mica semblant als de safari, no? Aquí el lema de Joan Pau II, que era el Totus Tus, i també tot aquest entrellat de tubos perquè la santitat es pogués agafar bé a l'hora de pujar el vehicle.
10: Això m'interessa molt, Isidre, i d'aquesta manera acabarem la connexió. Explica'm com es va pujar el Papa en aquest vehicle.
11: Bueno, es va fer aquest escaló per facilitar l'accés, i bé, va pujar així per darrere i bueno, va fer tota la volta a l'estadi, no?
10: Doncs Isidre, em permetràs poder emular d'alguna manera el Papa Vidila, poder pujar aquest Papa Mòbil, aquesta relíquia històrica de la memòria històrica de SEAT, també de l'empresa automobilística, fins i tot de la societat, l'economia de Catalunya. Doncs així, Helena. Així va poder viatjar el Papa durant la seva visita al 1982. Hem pogut mostrar i hem pogut tocar també, i bueno, imaginem que podem viatjar per aquella Espanya del 1982 en aquest prototip dissenyat en només 15 dies per l'empresa SEAT.

0: Esports amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Alexia Putellas, que hi va dir adéu definitiu al Barça, el Johan Cruyff.
1: Sí, exacte. La victòria sobre la Reial Societat va ser el seu darrer partit amb la samarreta blaurana després del comiat institucional al matí al Camp Nou. Al vespre ho va fer sobre la gespa i va tancar així 14 temporades de blaurana en què ha guanyat 38 títols. Va ser un càlid homenatge al que li va oferir l'afició del Camp Nou, entregada al seu, però no va ser l'únic comiat, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. Al final del duel, Alexia va fer balanç del seu pas pel Barça i va parlar de la nova etapa que viurà a partir d'avui.
2: El camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
1: La nit va ser rodona, amb un nou triomf de les campiones. Les blaugranes van sumar la 28a victòria en 29 jornades, imposant-se per 2-1 a la Reial Societat. Clàudia Pina va obrir el marcador, però les basques van tornar a empatar. Aitana Bonmatí, aprofitant la passada d'Alexia, va fer el 2-1 definitiu. També va disputar el penúltim partit de Lliga l'Espanyol, que va empatar 2 a Riazor. Les de Sara Monforte es van avançar en 2.
3: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
4: Molt bon dia, Cardedeu, capital del món.
5: Avui és dimarts 26 de maig de 2026.
4: I podem dir que ha acabat Sant Isidre i ha començat l'estiu pel que fa a les temperatures.
5: Així que benvingudes totes al 594è Infopodcast Cardedeu.
4: Susana, va, avui no saben si és dilluns o és dimarts, eh?
5: Sí, és una mica confús. Va, avui és el Dia Mundial de Dràcula. També Sant Zacaries i Sant Eleuteri.
4: Oh!
5: Tal dia com avui, però, de 1997, presentava l'informatiu en Gerard Coll i ens explicava que la Generalitat havia aprovat la construcció de la variant.
4: I la Susanna tenia 4 anyets.
5: Imagina't. Va, i acabem dient buscar maig ventós, el fruit farà saborós.
4: Doncs que així sigui. I us expliquem que ja ha acabat un nou Sant Isidre, amb un dilluns de rècord, degut a ser festiu. I és que sí, altres anys, a mitja tarda, ja gairebé tots els periodistes escampaven. Ahir va haver tanta gentada que encara podies comprar alguna cosa a quarts d'onze. Quarts d'onze de la nit, eh? Imagineu-vos, ja tothom desparant a aquella hora, però encara hi havia alguna oberta. Així que avui entrevistarem en Marc Paredes pel Territori 17 a 3:15 per saber com ha anat tot. Hilari, bon dia i a descansar. Sabem que ara deus estar en plena dutxa abans d'anar a treballar. A la propera no te n'escapes, l'entrevista.
5: Va, i seguim dient-vos que l'Ajuntament recorda que els rebuts de l'aigua arriben amb un nou nom.
4: Doncs sí, és que expliquen des de l'Ajuntament que aquests dies està girant a través de la vostra entitat bancària el rebut de l'aigua d'aquest trimestre. Informen que el nom de l'ordenant és CCB, Serveis Ambientals SAU. D'ara endavant, tots els rebuts del servei de subministrament d'aigua potable seran ordenats amb aquest nom, així que no ho heu de retornar pensant que és un estaf.
5: Va, i passem ara a la secció d'alerta.
6: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
4: Voleu posar canyes? Planteu mongetes de mata baixa. Són igual d'efectives i no se'n parlaran pas.
5: Va, i passem ara al porta a porta, que avui és dimarts i això vol dir que les blaves heu de treure la resta, les verdes, orgànica i paper, i les grogues també la resta. I pel que fa a les farmàcies de guàrdia, doncs, Palau Gatell i Estalvi.
4: I amb això arribem al No Pots Estar Avorrit, Galifardeu, en un poble com Cardedeu. I és que alerta, alerta, alerta, perquè ja podeu
5: recuperar l'especial de la Fira de Sant Isidre, que es va estrenar ahir a 9:45 del vespre. I si voleu saber totes les activitats que s'han fet i potser veure-us en alguna imatge, doncs ho podeu fer a través del nostre canal de YouTube.
4: Doncs sí, i ara acabem l'Infopodcast com cada dia amb la cançó del dia. I avui amb Què veig a la lluna, de...
5: De Sofia de Diego.
4: I amb això...
5: Feina feta, País arreglat i Cardedeu despert.
4: Us esperem de dilluns a divendres amb l'Infopodcast de 3 minuts.
5: Per la ràdio al 90.7 i als nostres canals de WhatsApp i

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: El conflicte entre el Departament d'Educació i els sindicats docents continua obert després d'una nova proposta salarial que els representants dels professors consideren insuficient. La conselleria, encapçalada per Esther Niubó, ha ofert avançar 3 anys l'augment salarial previst inicialment en 4 i incrementar diversos complements, com els de la tutoria, cotutoria i direcció de centres. També planteja incorporar 2.405 nous professionals, més de 1.000 destinats a reforçar l'escola inclusiva. Malgrat això, sindicats com USTEC, CGT i professors de secundària mantenen les vagues i les mobilitzacions. Reclamen un increment molt més ambiciós. Fins a 500 euros mensuals addicionals en el complement autonòmic i més recursos estructurals per reduir ràtios i càrrega burocràtica. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha qualificat la proposta de no acceptable, mentre que el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, defensa que el govern ha fet una oferta equilibrada i ajustada al context pressupostari. Les protestes han tingut impacte arreu de Catalunya, amb manifestacions, talls de carreteres i seguiments de vaga que, segons dades oficials, han superat el 8% en algunes jornades. A Barcelona, milers de docents han sortit al carrer per pressionar el govern en unes negociacions que continuen obertes, però sabem que encara sense cap acord. El desacord arriba en un moment especialment sensible per al sistema educatiu català, marcat per els mals resultats de l'informe PISA i per les dificultats creixents per cobrir substitucions i retenir professionals. Els sindicats alerten que la pèrdua de poder adquisitiu acumulada en els últims anys supera el 20%, mentre que Educació insisteix que qualsevol millora salarial hauria d'encaixar dins el límit pressupostari fixat per la Generalitat. És dijous 28 de maig del 2026. Us parla Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, sí que estem en directe cada dia, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí. I no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, parlarem amb la tècnica de cultura de l'Ajuntament de Torelló, Elisenda Corrius, sobre la nova edició del Festus, el Festival d'Arts al Carrer. I a continuació, l'Isaac Muntades, des de la veu, parlarà sobre la petició de reobertura de la fossa, on hi ha 24 ripollesos amb Joaquim Roquer, impulsor aquí al Ripollès. A les 10 tocades serà el torn d'endinsar-nos al món gastronòmic del nostre territori i avui la Foc Lent, l'Enric Rubio, des de Ràdio Televisió de Cardedeu, parlarà sobre Cala Rosa del poble del Montseny.

0: A dos quarts d'onze, en Guillem Sánchez ens portarà les piulades més destacades del dia i acabarem el programa parlant sobre pel·lícules que estan en cartellera i recomanacions de sèries. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. Els dos nous regidors del PSC Ripoll s'estrenen amb un discurs en castellà i amb Oriols convidant Iglesias a fer un curs de català. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
1: La presa de possessió dels dos nous regidors del PSC de Ripoll, Paco Murillo i Jorge Iglesias, va generar una expectació inusitada i mitja hora abans de començar el ple de dimarts, la sala ja estava plena. Murillo i Iglesias van ser escollits a dit pel partit per substituir els edils forçats a dimitir Enric Pérez i Ana Belén Avilés per abstenir-se al pressupost aprovat pel govern d'Aliança Catalana liderat per l'alcalde de Sílvia Oriols. La candidatura socialista al complet va dimitir per no compartir la decisió de la cúpula del partit, però entre el públic hi havia dos membres legítims de la llista del PSC, Joaquim Merino i Mingo Gómez. No es volien perdre cap detall de la presa de possessió dels dos regidors que havien presentat les credencials a la Junta Electoral Central aquell mateix matí. Murillo només va obrir boca per prometre el càrrec, mentre que Iglesias, en un breu discurs en castellà, va limitar-se a dir que farien l'activitat que els correspon com a regidors. Oriols va retreure-li aquest fet.
2: El nou regidor s'ha manifestat en la seva intervenció en la llengua castellana. Per respecte institucional a l'Ajuntament que representem i a la nació que servim, li recordo que la llengua natural i pròpia del Principat de Catalunya és el català. Si no en té coneixement, li faig saber que encara queden places lliures a l'Escola d'Adults de Ripoll. Si volen sortir, li puc fer lliurament d'un formulari d'inscripció. No entenc que el PSC, partit que pretesament defensa el català a les institucions, de fet no he sentit mai cap diputat en seu parlamentària fer cap intervenció en castellà, hagi considerat convenient introduir amb calçador dins l'Ajuntament un regidor que no és ni viu a Ripoll i que no parla la llengua catalana en el desenvolupament del seu càrrec públic.
1: Així li va contestar Jorge Iglesias.
3: Y con respecto al tema de hablar en castellano, haré lo posible por aprender el catalán. También le pediré a usted que también haga lo posible por hacer acciones sociales.
1: Abans d'això, Oriols va subratllar que cap dels dos havia estat escollit democràticament i que només es representaven a ells mateixos. Va fer un discurs molt dur dirigit als dos regidors.
2: Amb absoluta deslleialtat i traïdoria, han trepitjat la feina i trajectòria de dos regidors que sí que van ser votats pels ripollesos i s'han venut a la cúpula autoritària que els va obligar a cessar per interessos privats i partidistes. En termes sindicalistes, món que vostès em consta que coneixen bé, això té un nom, Esquirols.
1: A la resta del ple, Iglesias i sobretot Murillo van tenir un paper testimonial. De fet, se'ls va veure força descol·locats i fins i tot el regidor Joaquim Colomer de Somi els va demanar explicacions per l'abstenció en un punt de tràmit. Al ple hi havia acudit una delegació dels socialistes gironins per donar-los suport. El surrealisme, la tensió i la crispació van marcar una sessió maratoniana que havia de ser de tràmit.
0: I els dos nous regidors socialistes s'estrenen presentant al·legacions al pressupost, Isaac Muntades.
1: Dies abans de prendre possessió, Paco Murillo va presentar una sèrie d'al·legacions contra l'acord de l'aprovació inicial del pressupost, un punt que va generar confusió a tothom. Es votava una proposta que admetia a tràmit les al·legacions presentades pel nou regidor, però que en el segon punt les desestimava per improcedència basant-se en els informes tècnics i jurídics emesos per secretaria i intervenció. El ple havia de decidir si prosperaven o no. En cas de fer-ho, com així va ser per 7 vots a favor d'Aliança i Som i 6 en contra d'Esquerra, el PSC i l'Alternativa per Ripoll CUP i 3 abstencions de Junts, el pressupost es validava definitivament, però en cas contrari no s'hagués aprovat. Oriols deia que l'haurien abocat a convocar una nova qüestió de confiança. Podem sentir-la carregar contra els socialistes.
2: En una maniobra política legítima però immoral, el qui avui ha jurat el càrrec de regidor, el senyor Paco Murillo, va presentar al·legacions al pressupost per intentar paralitzar-lo i revertir el que les ments socialistes d'alta volada havien considerat un error dels antics regidors. Les dues raons que al·legava el senyor Murillo, o més ben dit, l'equip de Girona o de Barcelona que li va redactar les al·legacions, perquè és evident que no les va escriure a vostè.
1: Un fet que va confirmar Iglesias admetent que els serveis jurídics del PSC havien trobat uns errors. Això sí, demanava el vot a favor en el punt. Un fet sorprenent que va fer-li notar la portaveu d'Esquerra, Chantal Pérez. El secretari va haver-li d'aclarir què votaven i després de pensar-s'ho dues vegades van fer-ho en contra. Sentim el moment.
3: Viendo lo que está comentando usted y lo que ha dicho la señora, discúlpeme, de Esquerra Republicana, ¿verdad? ¿Vale? Nosotros vamos a votar que no, también. Possiblemente. Ja veurem.
2: Lògica, senyor Iglesias, té lògica, certament.
1: Chantal Pérez va expressar dubtes pel punt i va renyar els socialistes.
4: Perquè ja es va votar al ple. A vostès no els agrada, però uns companys seus van decidir en aquell moment que jo era el que volia votar precisament per evitar tot el seguiment que vostès han provocat després. I que no beneficia Ripoll, beneficia el seu grup i beneficia Aliança. Per tant, rumiço.
1: Pérez deia que no ha de venir ningú de fora a dir-los què havien de fer. A més, va demanar al PSC i Maria Orriols que es barallessin al Parlament, però no a Ripoll. En una línia similar s'expressava Jordi Hostenc de l'Alternativa per Ripoll CUP.
5: Això tot plegat forma part d'aquest interès de seguir perpetuant, al nostre entendre, una mena de sainet, aquesta confrontació entre el PSC i Aliança per aviam qui és l'antagonista de l'un i de l'altre, no? Jo crec que al final acaben sent dos partits que retroalimenten, és a dir, una aliança catalana forta alimenta el PSC que representa que ha de ser l'oposició i viceversa. No?
1: Això deia Joaquim Colomer.
6: Uns pressupostos que no van d'anar a favor de Sílvia Orriols o en contra de Sílvia Orriols, sinó que són uns pressupostos que van a favor dels veïns i veïnes de Ripoll. I per això, doncs, la nostra formació, que només es dedica a Ripoll i que, per tant, no té aquestes baralles que tenen tots els altres partits a nivell del Parlament, perquè ens centrem només en Ripoll.
1: Per això va reiterar el suport als comptes.
0: I qui també va aprovar els pressupostos va ser Centelles, que es va aprovar per aquest 2026 de 9,2 milions d'euros, uns comptes que, segons l'equip de govern, reflecteixen amb una exactitud encara a la realitat i a les necessitats del municipi. Una opinió que dista de l'oposició, que va aprofitar per criticar durant el ple d'aquest dilluns la tardança en l'aprovació. Andreu Jiménez.
7: 9,2 milions d'euros. Aquest és l'import del pressupost que Centelles va aprovar dilluns per aquest 2026 en una sessió plenària que no va estar exempta de crítiques i retrets per part de l'oposició. La modificació de crèdit de prop de 2 milions d'euros per incorporar romanament i inversions va ser el motiu de debat. Des de l'equip de govern, però, aleguen que Centelles sempre ha tingut un pressupost, en aquest cas prorrogat de l'any anterior. En parla l'alcalde de Centelles, Josep Paré.
8: Era molt necessari poder fer un bon tancament de l'any 25, poder identificar bé totes aquelles subvencions tant pels recursos ordinaris com per les inversions i, per tant, doncs, vam fer un plantejament que és comencem l'any amb el pressupost prorrogat i després sí que és veritat que fruit d'aquest treball que s'ha fet des de cada regidoria i des de cada àrea doncs s'ha buscat doncs, dotant-se d'un pressupost inicial amb molta més musculatura.
7: Pel que fa a inversions, en destaquen la millora d'espais verds o el desenvolupament de l'illa cultural que ha de connectar el Palau dels Comtes amb la Casa Pujol i el carrer el casal Francesc Macià. Una altra de les partides més importants és l'adequació de la zona esportiva a la transició energètica, amb el canvi de l'enllumenat, la instal·lació de plaques fotovoltaiques i millores estructurals dels equipaments.
8: Tenim dos equipaments que tenen grans il·luminacions exteriors, com és el tennis i el camp de futbol, per tant aquests es renoven. Després tenim, evidentment, el pavelló i el camp de futbol que tenen potencial i necessitat de millorar elements d'eficiència energètica, introduir generació d'energia i, per tant, doncs, la introducció de plaques doncs, va en aquesta línia.
7: Amb l'aprovació del pressupost també tira endavant un altre dels projectes de gran envergadura pel municipi, que és el vapor. S'inclou una partida per l'enderroc de les tres cases que hi ha al mateix carrer, actualment tapiades, una actuació que permetrà crear un pas més ampli, millorant així l'accés. Paral·lelament, s'està estudiant a través d'un projecte europeu la viabilitat de l'anó del vapor, que no s'enderrocarà, però sí que s'adequarà en un futur de la mateixa manera que es farà amb l'entorn.
8: Al final sempre hem dit que ha de ser una zona d'aparcaments, una zona d'equipaments i amb espais verds i per tant amb això és amb el que estem treballant. Estem ja fent iniciatives de viabilitat d'habitatge per gent gran, habitatge cooperatiu, estem treballant amb salut perquè puguem preveure una zona d'equipaments per quan s'hagi d'ampliar el CAP actual que es pugui ubicar en aquest entorn.
7: La principal despesa municipal de Centelles recau a l'educació i, en segon lloc, la recollida de residus, la neteja i el manteniment. En termes generals, el pressupost d'aquest 2026, segons l'equip de govern, s'ajusta més encara a la realitat de la que necessita el poble.
0: Unes 200 persones es reuneixen a la plaça del Cap de Mollà per mostrar el seu descontentament per la decisió del Departament d'Educació de voler treure dues línies de tercer de primària i primer d'ESO. Laia de Déu, Ona Codinenca.
9: Professorat, famílies de Mollà i la comarca s'han organitzat per defensar l'educació pública. Tot i que admeten que el departament no està fent res il·legal, alerten que en cas de perdre aquestes línies, les ràtios màximes sí que es poden veure afectades a mig curs a causa de la matrícula viva. També els sorprèn que des del departament mantinguin discursos de reducció de ràtios a les aules quan a la pràctica tanquen aules. Maria Valls és membre de l'AFA de l'Escola Josep Orriols i professora de l'Institut Moianès.
10: I sobretot aquest any que portem tot l'any sentint el departament fer publicitat i esbombant el gran pacte d'estat per la qualitat de l'educació, dient que de cara al 27-28 les ràtios baixaran a primària fins a 20 i a secundària fins a 25, no entenem i trobem que no té cap sentit que aquest curs treguin línies que ja existeixen fent que l'escola perdi recursos docents, quan en teoria, segons el pacte aquest que han signat, el 2027-28 haurien d'haver-hi ràtios de 20 alumnes a primària i 25 alumnes a secundària.
9: Els concentrats van fer un taller de pancartes i reclamaven que es mantinguin dues línies que el Departament d'Educació té intenció de treure de cara al curs que ve. Es tracta d'una línia de tercer de primària a l'escola Josep Orriols i una altra de primer d'ESO, aquesta a l'Institut Moianès. En el cas de primària, les famílies lamenten que si es tanca una línia de la pública, algunes famílies es veuran forçades a portar el fill a l'escola concertada.
10: És que de seguida que et vinguin dos alumnes nouvinguts ja estaràs superant la ràtio de les aules. En el cas de primària et podran dir, bueno, hi ha una altra escola on te poden anar, no? Però entrem en el mateix debat que l'any passat, no? L'oferta en aquest poble és d'una escola pública i una concertada. Llavors, si la pública està plena, estàs obligant a la gent que arriba a anar a la concertada i potser no és del seu agrat.
9: En el cas de l'escola primària, de moment ja hi ha 27 infants preinscrits al curs que ve que haurien d'anar en una sola classe. I en el cas de secundària, 59 alumnes s'haurien de repartir en dues aules.
10: És la ràtio tope que no permetria que hi hagués cap tipus de matrícula viva. I en aquest cas no entenem, no s'entén de quina manera s'ha pres la decisió de passar de dues línies a una línia amb el mateix context que hi havia l'any passat, no? Vull dir, tenim els mateixos alumnes, el mateix alumnat NESE, les mateixes necessitats, i de cop passaran de ser dues classes a ser una, no? Vull dir, aquesta part no s'entén a banda de la màxima ràtio, no?, que generarà una aula molt massificada, no?, i amb necessitats de suport.
9: No és la primera vegada que Moià es troba en una situació similar. Sense anar més lluny, a finals del curs passat, el departament ja va voler treure dues línies d'infantil al poble. Aleshores, la mobilització ciutadana ho va frenar.
0: I després d'anunciar-ho al ple del mes passat, finalment Manlleu ha cedit a Salut el solar del Torrent Magí per construir-hi el nou centre d'atenció primària, on també quedarà integrada la base del SEM, actualment a la gasolinera. Andreu Jiménez.
7: Després d'anunciar-ho al ple del mes passat, Manlleu ha cedit aquest maig a la Generalitat el solar del Torrent Magí, on estava prevista la construcció del nou centre d'atenció primària. Unes obres reclamades des de fa anys a causa del creixement de la ciutat, que havia comportat a una ampliació provisional de l'edifici amb uns mòduls prefabricats a l'abril de l'any passat. La cessió del terreny va tirar endavant per unanimitat, per part del consistori destacant la necessitat del nou equipament. Sentim a Ferran Hurtal d'Aragent, Montse Rabionet de la CUP i Aida Montoya dels Socialistes.
11: El nou CAP és una infraestructura absolutament necessària i urgent per Manlleu. Aquest és un pas important per avançar definitivament en la construcció i desencallar un projecte molt esperat pels veïns i veïnes de Manlleu. El nostre municipi necessita un CAP amb més espai, millor atenció sanitària, modern i unes instal·lacions adaptades per donar resposta al creixement del municipi i a les necessitats sanitàries actuals. Els veïns de Manlleu ja fa temps que ens comenten que esperen aquest nou CAP. Ara toca a les administracions que compleixin i que el projecte avanci sense més excuses ni retards.
12: És una necessitat vital per Manlleu i ens sorprèn, de fet, que s'hagi esperat fins al maig del 2026 per fer aquesta sessió, per fer aquests passos. Esperem que ara no s'encalli el Parlament i s'agilitzi el procés de manera que el CAP de Manlleu esdevingui una realitat el més aviat possible.
13: Estem una mica més a prop per tenir un nou CAP, un equipament que, com dèiem, doncs és molt reclamat al municipi, doncs tant pel personal que hi treballa com per la ciutadania que ens hi anem a visitar. I bueno, val més tard que mai, així que celebrem que s'hagi pogut desencallar aquest tràmit d'una vegada per totes.
7: Segons la directora del sector sanitari d'Osona i el Lluçanès, Rosa Planeses, el nou CAP serà de planta baixa més un primer pis. El projecte també s'ha concebut tenint en compte els nous rols professionals que ha incorporat l'atenció primària, com nutricionistes, fisioterapeutes i psicòlegs. Un cop formalitzada la sessió, la Generalitat n'haurà de fer la recepció i s'engegarà tot el projecte.
0: L'Ajuntament de Torelló tornarà a posar en marxa després de més d'una dècada els quatre semàfors que hi ha a la cruïlla entre l'avinguda Pompeu Fàbrega i el carrer Camprodon, al pont de la Malianta. Ho fan després que s'hagin generat diversos incidents els darrers mesos, Andreu.
7: Els de la cruïlla entre l'avinguda Pompeu Fabra de Torelló i el carrer Camprodon, al pont de Malianta, tornaran a funcionar després de més d'una dècada. És la solució que proposen davant l'augment d'incidents i topades en aquest punt. El darrer cap de setmana, de fet, per la velocitat en què circulen els vehicles també. Ho van posar sobre la taula al ple d'aquest dilluns des del PSC i la CUP. També van parlar la regidora de Seguretat i Mobilitat, Elisabet Vinyes.
14: Aquests passats mesos hi ha hagut diversos incidents de trànsit greus a la cruïlla de Pompeu Fabra, en Pont de Malianta i al carrer Camprodon. Quan està previst que funcionin els semàfors per evitar aquests fets i que no passi cap desgràcia?
15: També volíem saber lo dels semàfors al costat del CAP, la cruïlla amb el carrer Camprodon, si se'n pensen ficar o no per evitar més accidents.
16: Sabeu que vaig ser jo la que vaig dir, doncs hem registrat diversos incidents, cap de molt greu vull dir, doncs molt greu, però sí que hi ha topades amb cotxes, que, doncs, que algú ha sortit amb alguna lesió, no important, però igualment són lesions.
7: Vinyes explicava que en el seu moment es van parar perquè generava cues perquè es troben en una zona molt transitada, sobretot en hores punta, ja que és a prop d'una escola i d'un CAP.
16: Tot i que després ens sentirem a dir, doncs, que hi hauran cues, hi hauran retencions en aquella zona, no? Quan surten dels col·legis o quan són hores puntes, doncs és possible que una cosa porti lligada una altra, però en tot cas el compromís segueix en peu.
7: El consistori preveu posar-los en marxa aviat un cop s'hagin reparat.
0: I cada vegada és més freqüent que s'utilitzin helicòpters per serveis mèdics i serveis d'emergència. Només l'any 2025 a Sant Feliu de Codines es van registrar 24 aterratges. En el que portem d'any s'han enregistrat 5 aterratges entre SEM i bombers, Laia de Déu.
9: A Sant Feliu els punts habituals d'aterratge són la zona de darrere del centre cívic, el camp de futbol o a l'espai de calistènia, tot i que l'emplaçament depèn sempre del tipus d'emergència. Però com funciona aquest protocol? Què fa activar l'helicòpter? Hi ha dos tipus de protocol, el de prioritat 0 i el de prioritat 1 i 2. El primer cas, el de prioritat 0, són aquells que requereixen una emergència vital extrema, és a dir, aturades cardiorrespiratòries, ictus o accidents molt greus. En aquests casos, l'objectiu és arribar en menys de 10-15 minuts. En el segon cas, els de prioritat 1 i 2 són urgències greus o menys greus, és a dir, situacions que no necessàriament comporten la mort, però sí que requereixen assistència mèdica ràpida. Aquí el temps d'arribada depèn de la zona, però es calcula que en zones rurals el temps d'arribada pot arribar a superar els 20 minuts. De fet, el darrer cas que hem conegut ha sigut aquest mateix dimarts al vespre, quan un ciclista va patir un accident al camí de les Elies. Durant l'operatiu hi van participar dues dotacions terrestres i l'helicòpter dels GRAE. L'home d'uns 55 anys va ser traslladat finalment amb helicòpter amb llitera fins al camp de futbol, on van poder fer la transferència a l'ambulància.
0: El mercat, un espai ple de vida, i Can Bordó i Més que una granja són els dos documentals que els alumnes de sisè de primària de l'escola Can Manet de Cardedeu presentaven davant d'un cinema esbarjo ple. Enric Rubio i Ràdio Televisió de Cardedeu.
17: Així és, Ona, i és que els documentals són fruit de la participació en el projecte Cinema en Curs, un programa de pedagogia del cinema iniciat el 2005 a Catalunya, que actualment també es desenvolupa a Galícia, Madrid, Euskadi, Argentina, Xile i Alemanya. Escoltem a Laia Colell, organitzadora del Cinema en Curs.
18: És com potenciar, no, tots aquells valors pedagògics que pot tenir la creació cinematogràfica a les escoles i instituts, no? Des d'aprendre a fer atenció al nostre entorn, escoltar-nos entre nosaltres, prendre decisions col·lectivament, tenir paciència, esperar, crear vincles amb les persones amb les que vivim o amb les que compartim el poble, no? Doncs són una sèrie de descobertes i d'aprenentatges que el cinema pot articular.
17: En tallers al llarg del curs, des de setembre fins al maig, i la col·laboració de cineastes, els alumnes han desenvolupat un documental per cada grup classe. Escoltem alguns d'ells.
19: També m'ha agradat molt aquest projecte de cinema en curs perquè, no sé, descobrim com es grava totes les parts d'una càmera i moltes coses del cinema. També hem fet moltes excursions i tot això, i per mi ha sigut molt xula l'experiència.
20: Crec que ha estat una experiència molt guai perquè a mi des de sempre m'ha agradat molt mirar pel·lícules i he descobert com que altre tipus de com pel·lícules, que és el documental, i m'ha semblat com molt interessant perquè hem pogut com aprendre d'una cosa que tots molts sovint mirem a la tele o al cinema, i crec que ha estat un tema molt interessant per estudiar.
17: Després d'una pluja d'idees i de molt debat, Can Bordó i el Mercat Municipal de Cardedeu han estat els dos espais protagonistes als documentals dels alumnes de sisè de l'escola Can Manent en aquesta edició de Cinema en Curs.
0: I finalment van ser forces les obres que van participar i estar presents a Desenfaina Teatral, el resultat final del taller de teatre per adults impulsat per Artesana Social de Cardedeu, Enric Rubio.
17: Així és, Ona. Disculpa que t'ho poso sempre difícil. A través de grups reduïts amb participants de totes les edats s'ha fet un treball intens d'interpretació amb personatges i escenes molt diverses. Escoltem a Olga Vinyals, directora artística de Desenfaina Teatral.
21: Doncs l'objectiu del projecte principalment és que les persones que estiguin en el taller de teatre puguin fer veure, doncs, tot el que anava, bueno, l'aprenentatge, però sobretot el més important és conèixer tot el que és el fet teatral i sobretot passar-s'ho bé i divertir-se i aprendre doncs coses que viatjar entre emocions, personatges, i que tot això jo crec que ens enriqueix a tots per igual.
17: El projecte ha inclòs 6 peces teatrals que exploren les relacions humanes des de l'humor, la tendresa, la vulnerabilitat, la intensitat o fins i tot la crueltat. 6 tastets de microteatre representats en diferents espais i amb escenografies pròpies que han convertit l'experiència en un recorregut íntim i proper tant per als participants com per al públic. Una iniciativa que, més enllà de l'escenari, també ha servit per fomentar la convivència, l'expressió emocional i la creativitat. Escoltem a Jesús Bonjoc, mestre jubilat i participant de Tot plegat.
2: El microteatre ens ha donat una experiència de poder integrar en mitja hora tot un àmbit artístic i d'expressivitat important, que a vegades en una obra on actua més públic no es pot donar. Llavors és una cosa més intensiva, de 20 minuts, on amb 2-3 personatges aquests papers s'intercalen molt ràpid, per tant et dona a nivell d'experiència teatral un bagatge important, no? Una experiència important.
17: El projecte ha permès als participants descobrir noves idees d'expressió i compartir experiències a través del teatre, tot apropant el microteatre al públic d'una manera íntima i propera. Una proposta en definitiva cultural i social que reafirma el valor de les arts escèniques com a espai de trobada, aprenentatge i cohesió entre diverses generacions.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
3: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
0: Pepa Costa, bon dia.
22: Molt bon dia. Molt de sol aquest matí, gairebé cap núvol, i l'única novetat és que a la tarda, fruit de la mateixa calor i d'una lleugeríssima entrada de vent de nord, les tempestes creixeran amb més força. Ahir ja vam tenir uns quants núvols a la tarda, però avui tenim bastants més. Poden haver-hi ja unes tempestes, sobretot al cap Osona i cap al Ripollès. Unes tempestes poden ser moderades, no són fortes ni llevantors, però sí que moderades, fruit d'això, d'aquesta mateixa calor, que serà molt intensa avui, per sobre dels 35 graus, jo crec, en moltes zones d'Osona, en Moianès també gairebé 35 graus, i al Vallès el superarem tranquil·lament aquests 35 graus. Per tant, un dia escàndol, podia titular situació molt greu i situació del tot preocupant la que tindrem avui. Espero que a partir de demà les temperatures ja puguin baixar una mica, ja ho anirem concretant, però jo crec que a partir de demà baixaran ja una mica, que cap de setmana serà una mica més normal de finals de maig. Moltes gràcies, bon dijous, adeu.
3: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres, ja sabeu, a partir de 9:45 parlarem amb la tècnica de cultura de l'Ajuntament de Torelló, l'Elisenda Corrius, on parlarem amb ella sobre la nova edició del Festus, el Festival d'Arts del Carrer de Torelló, que se celebra aquest cap de setmana, on s'hi podrem veure diversos espectacles, arts escèniques, teatre, dansa i música. Després, a continuació, l'Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan, parlarà sobre la petició de reobertura de la fossa, on s'hi troben 24 ripollesos. Ho farà amb en Joaquim Roquer, un dels impulsors al Ripollès. Amb les 10 tocades serà el torn d'endinsar-nos al món gastronòmic del nostre territori, on l'Enric Rubió, des de Ràdio Televisió Cardedeu a la Foc Lent, parlarà sobre Cala Rosa, del poble del Montseny. Després de que en Guillem Sánchez ens porti les piulades més destacades del dia, parlarem i acabarem el programa parlant sobre les pel·lícules que estan en cartellera i algunes recomanacions de sèries. Però sabeu que tot això ho fem després de publicitat. 3 minuts i tornem. Fins ara.
23: Ràdio Cardedeu 90.7 FM. Estàs escoltant Ràdio Cardedeu. Bam.

0: Territori 17.
1: Són 9:45 del matí, anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou, bona.
1: Va, començarem a repassar les portades per la de La Vanguardia.
2: Que mira, avui el titular de la portada de La Vanguardia és: Sánchez rebutja eleccions mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del PSOE. El president afirma que serà contundent si hi ha més revelacions d'irregularitats. Luco busca si el partit va pagar una trama per frenar investigacions contra els socialistes. El jutge indaga sobre agents que van passar, suposadament, dades a la lampista Leire Díaz. És a dir, aquest cas del PSOE no és el de Zapatero, és un dels altres que hi havia, que està relacionat amb l'exsecretari general del partit, a Santos Cerdán, i també a la lampista Leire Díaz. A la imatge destacada, doncs, també Pedro Sánchez, que ahir se'n va anar al Vaticà, on es va trobar amb el papa Lleó XIV, i bé, en aquesta trobada, doncs, que va haver-hi bona sintonia entre el pontífex i el president espanyol, i també va servir com una mica de preparatori per aquesta gira, podríem dir, que farà a Lleó XIV d'aquí unes setmanes per aquí a Catalunya i també a l'estat espanyol.
1: Doncs, Andreu, seguim per la portada del diari Ara,
2: que continua parlant de corrupció. Es redobla el setge judicial al PSOE. La policia entra a Ferraz per investigar una trama per entorpir la justícia. Sánchez descarta les eleccions i reafirma el seu suport a Zapatero. Els socis de govern comencen a marcar-hi distàncies. I la imatge, doncs, es veu ahir agents de la policia just a l'entrada del PSOE a Ferraz, després d'aquest escorcoll que s'ha dut a terme dins de la seu del Partit Socialista a Madrid.
1: Seguim ara per la portada del periòdico.
2: El periòdico, que avui titula: Pedraz busca a les entranyes del PSOE pagaments més per sabotejar els jutges. El magistrat requereix l'abocament de correus al registre d'entrada i la informació de pagaments i viatges. Imputa la gerent del partit, Cerdán, i l'exvicepresident andalús, Gaspar Zarrias. I a la imatge es veu: les eleccions farien entrar el país en una paràlisi. Unes declaracions de Pedro Sánchez. I la imatge així més gran és de la seu del PSOE, on ahir estava a rebussar de mitjans de comunicació i també de la policia a causa d'aquest escorcoll. I el periòdico també el que ens porta són declaracions que van compartir ahir a diferents membres dels partits polítics, alguns que donen suport i alguns que formen part de l'oposició. Núñez Feijó: la pregunta és quantes batudes més, quants subons més. La situació és agònica. Míriam Nogueres, de Junts: la moció de censura no està sobre la taula. Rufián: no se sap què és cert. Si es demostra alguna cosa il·legal, que la gent decideixi. I Òscar Matute, de Bildu: veurem què troben al registre de la seu del PSOE, que investiguin.
1: Doncs estarem al cas de com avança aquesta trama amb Andreu, amb tot el cas del PSOE, i seguirem i acabarem a repassar portades dels diaris catalans per la del Punt avui.
2: Que ens anem cap al litoral, una mica més amunt de Barcelona, a la comarca del Maresme. I el titular és: el Maresme, una economia diversificada i una bona qualitat de vida cohesionades a tocar del mar i de la capital. I la imatge, doncs, una imatge típica del Maresme, que tu, si penses en aquesta comarca, doncs, platja, a primera línia la via de tren i a sobre la carretera, que és la imatge típica d'aquesta comarca.
1: Doncs, Andreu, obrim la mirada, seguim per els diaris de la resta de l'estat, començarem per la portada del País.
2: Noves revelacions del cas Leire. El jutge sosté que el PSOE va pagar per torpejar les investigacions. Pedraz imputa a Santos Cerdán i a la gerent per una trama contra els jutges i els fiscals. L'audiència sosté que Leire Díez va cobrar 4.000 euros mensuals del partit i la Guàrdia Civil entra a Ferraz per buscar documentació sobre la xarxa. I a la imatge, doncs, és que és impacte, vull dir, es veuen a dos policies nacionals i de fons es veu Ferraz, on es llegeix també el PSOE, ja que ara mateix la seu del PSOE està en obres. Hi ha l'endami que no es pot veure bé l'edifici, però hi ha un cartell on posa PSOE i es veu una persona, bé. O sigui, una imatge que dona molt a reflexionar i que si l'has de mirar per entendre-la.
1: Doncs, Andreu, seguim per la portada de El Mundo.
2: El PSOE va perseguir a Luco jutges i fiscals per ordre del Guant. La Guàrdia Civil i Rob ha fet res per finançar la trama que va voler obstaculitzar els escàndols de corrupció. Els investigats intenten subornar a varis implicats, desqualificant investigadors i acallant a testimonis incòmodes. El jutge situa l'origen en els 5 dies de Sánchez després de la imputació de la seva dona i senyala a l'actual gerent. I a la imatge doncs, es veu a Pedro Sánchez durant ahir en aquesta visita que va fer al Vaticà i agafa unes declaracions també de Pedro Sánchez. Sánchez s'atrinxera, la investigació no impugna el govern.
1: Seguim per La Razón.
2: La Caixa del PSOE va financiar l'ofensiva contra jutges incòmodes. Pedraz atribueix a Cerdán el lideratge en una trama per desestabilitzar investigacions molestes per al govern. L'exsecretari d'organització hauria pagat 4.000 euros al mes a la Fontanera, és a dir, a l'Eire 10, i s'activen després de la imputació, que es van activar després de la imputació de Begoña Gómez, la dona del president. El jutge envia a Ferra de Luco, que va rastrejar durant més de 12 hores la seu socialista en busca de documentació. I la imatge, doncs, la cara de Pedro Sánchez d'ahir a Roma i l'altra, els mitjans de comunicació que acorralaven pràcticament Ferraz per saber què va passar ahir amb aquest escorcoll per part de Guàrdia Civil i Policia Nacional.
1: Ja acabarem el repàs de portades per l'ABC.
2: Bé, el titular és de l'editorial d'avui de l'ABC. Tota la corrupció és de Sánchez. Per tant, ja veiem la línia que segueix aquest mitjà. El que també llegim és el PSOE va pagar una trama contra jutges i policies per protegir el president. L'entrada de Luco a Ferraz durant 10 hores acaba amb la imputació de la gerent Cerdán i Zarrias. Santos Cerdán controlava la CEPI que va per orientar els expedients per rebre beneficis.
1: Bé, unes portades crítiques avui.
2: Està en el punt de mira.
1: Doncs, Andreu, aquestes són les portades dels principals diaris que trobarem avui al quiosc. Moltes gràcies i ens veiem en una estoneta. Fins ara.
2: Fins ara, Ona.
0: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: Passen 7 minuts de 2:15.

0: Doncs, com sabem, el Festus arriba aquest 2026 a la seva 29a edició, convertint un any més els carrers de Torelló en un gran escenari de dansa, música, circ, teatre, performance i arts visuals. El festival, que se celebrarà els dies 29 i 30 de maig, posa enguany el focus en el concepte de comunitat, reivindicant la cultura com un espai compartit i de trobada. I avui al Territori 17 tenim per nosaltres, per via telefònica, a la tècnica de cultura de l'Ajuntament de Torelló, a l'Hisenda Corri, perquè ens expliqui totes les novetats i tota la programació d'aquest any. Bon dia, Elisenda, què tal?
1: Hola, bon dia, molt bé, a punt de Festus.
0: Suposo que esteu ara aquests dies a tope acabant de tenir-ho tot a punt, eh?
1: Sí, ultimant els detalls.
0: Doncs, Elisenda, explica'ns, perquè el Festus arriba a aquesta 29a edició, com ha evolucionat aquest festival des dels seus inicis fins a dia d'avui?
1: Doncs ha evolucionat de diferents maneres. Vull dir, l'essència del festival continua sent la mateixa. El festival va néixer amb l'objectiu de posar al carrer propostes d'arts escèniques, música i arts visuals amb llenguatges més arriscats per acostar a la ciutadania aquest tipus de propostes i per fer la cultura accessible per a totes les persones. L'objectiu pel qual es va crear el Festus continua sent aquest, el mateix, però el que ha evolucionat és amb les propostes que es porten, amb la durada, més amb el format que no pas amb el festival en si. Quan es va començar el Festus, doncs durava 3 dies, ara dura 2, les propostes eren d'una tipologia, ara en són d'una altra, però se segueix mantenint l'essència del festival.
0: Elisenda, el lema i el discurs d'aquest any giren entorn al voltant del tema de comunitat. Per què heu volgut posar el focus precisament en aquest concepte? I també parla'ns una mica del cartell, que també és molt significatiu, i també suposo que deu anar relacionat amb aquest concepte.
1: Exacte, va ben bé així. Per nosaltres, sempre la imatge gràfica del festival és una proposta més del festival. Com deien, el festival hi ha arts plàstiques i arts visuals, i per tant el cartell és una proposta més del festival. Dit això, nosaltres cada any sempre seleccionem un concepte sobre el que treballar. No vol dir que totes les propostes que portem al festival tinguin a veure amb aquest concepte, però sí que algunes parlen explícitament en aquest cas de comunitat, i però sí que és el que utilitzem nosaltres per inspirar-nos i construir tant la comunicació com tot el programa que es posa als carrers i a les places. Vam escollir comunitat una mica perquè estem en un moment on sembla que tot tendeix a individualitzar-se i a mediatitzar-se molt, i oblidem una mica que som humans, que vivim en comunitat, que es construeixen, les coses passen, no?, pels vincles que establim amb els nostres veïns, i de fet tal com construïm el festival ja és molt comunitari, perquè un ajuntament com Torelló no podríem tenir el festival que tenim sense la participació voluntària de moltes persones vinculades a les arts, i per tant ja es construeix de manera comunitària. D'altra banda, quan nosaltres posem la cultura al carrer, ja transformem aquests espais que el dia a dia són de pas per escenaris. Per tant, ja posem a l'abast de la ciutadania aquest punt de trobada que pensem que és imprescindible per construir comunitat i, per tant, per construir poble. Per tant, en aquest cas, no, amb el Festus el que volíem contribuir és a posar a l'abast, no, a facilitar aquest punt de trobada entre la gent de Torelló i entorn. I a partir d'aquest punt de trobada, que passi el que passi i que sigui el que sigui, però que la gent es relacioni, es conegui, perquè és a partir, no, d'aquest contacte i les idees que sorgeixen que fa que en els pobles passin coses i hi hagi vida.
0: I el cartell aquest que comentaves és una proposta més, en aquest cas un art visual, per la gent que no ens pugui veure o no el pugui buscar ara mateix, és una cadira feta de barres de pa.
1: Exacte. Aquest projecte el vam encarregar a l'Ari Miró i a la Cèlia Pla de Vall, que són dues directores creatives d'aquí Torelló, i nosaltres sempre el que fem amb els artistes, i en aquest cas en elles, els hi vam dir: volem parlar de comunitat. Llavors, elles a partir d'aquí, no només es tracta de fer un cartell bonic, que també l'han fet molt bonic, sinó de com conceptualitzen tota aquesta idea i com expliquem el festival. I van anar a l'essència, no? Van dir que és el més essencial d'una comunitat, és el menjar, i en aquest cas què té en comú totes les comunitats és el pa, no? D'una manera o altra, totes les cultures i totes les comunitats tenim el pa com l'element més bàsic de la nostra alimentació, i a més, sempre hi ha que la cultura és tan necessària com el pa, no? Vull dir, és aquest element tan bàsic. Per altra banda, també hi ha tot el concepte de que el pa artesanal, el pa ben fet, té aquest procés de maduració, de treball, de fermentat, de fer-ho a poc, de posar-hi amor i de coure'l, no? Perquè surti una bona barra de pa. I en aquest cas, la cultura és el mateix, no? Per això diem que la cultura es cou al carrer, perquè al final, perquè puguem tenir aquestes propostes més arriscades o més transgressores, és perquè hi ha una cultura de base que s'ha trabat al carrer, no? I per nosaltres era molt important el que passa al carrer, el que passa de manera amateur, del que passa, no?, de les idees que sorgeixen als bars, i per nosaltres és la base de tot el que llavors es pot construir.
0: Per aquesta edició el programa inclou fins a una trentena d'espectacles de disciplines molt diverses. Sí. Quins criteris seguiu a l'hora d'escollir i de configurar aquesta programació?
1: D'entrada, que es puguin fer al carrer, que sembla que és fàcil però és difícil. No, hi ha moltes propostes de carrer, però sí que és una particularitat que es puguin fer al carrer. Llavors, que hi hagi aquesta multidisciplinarietat, o sigui, que hi puguem trobar circ, que hi puguem trobar dansa, que hi puguem trobar teatre, que hi puguem trobar propostes híbrides, no?, que barregen totes les disciplines, i després tenir com una mirada àmplia també del que és la cultura, no? En aquest cas, per exemple, dissabte al matí hi ha una caminada etnobotànica per descobrir plantes oblidades del nostre entorn, i després es farà un taller de pa i es farà humus amb aquestes plantes oblidades. Vull dir, és com aquesta mirada àmplia. I llavors també, per exemple, hi ha un partit de futbol antifeixista, no?, que és una proposta de l'Eugenio Merino, que són més performance, o aquests nous llenguatges que normalment en el cas de Torellons és difícil programar-los, no?, la programació estable del Teatre Servianum, doncs en el Festus hi posem aquest marc i aquest espai perquè puguin ser programables.
0: El Festus manté aquesta clara voluntat d'arribar a nous públics i també de fer accessible la cultura a tothom. Per tant, també entenc que les propostes són gratuïtes, algunes de pagament.
1: En aquest cas, aquest any són totes gratuïtes. Algun any hi ha hagut alguna entrada preu simbòlic d'un, dos euros. Aquest any ho hem fet tot gratuït. Sí que hi ha alguns espectacles que cal reservar entrada prèvia, però sempre de manera gratuïta. Aquestes entrades es poden reservar des de la web del Festus Festival, que et redirigeix directament al sistema de venda d'entrades del Teatre Servianum. N'hi ha algun espectacle com el de la companyia Pagans, que és Paraules que trenquen ossos, que fem dues sessions, que en una ja estan exaurides i l'altra crec que aquest dematí quedaven tres entrades, perquè són propostes d'aforaments molt reduïts i per això precisament hem fet la reserva d'entrades.
0: I Elisenda, per tant, aquest festival, el Festus, és un festival accessible per a tothom i també per a tots els públics, amb propostes per als més petits, per als més grans, també per propostes per a gent jove, no?, que potser no s'acaba d'acostar a la cultura, no?
1: Sí. La nostra idea és aquesta. Al final, totes les propostes es poden ser vistes per tothom, diguéssim, però sí que, per exemple, el dissabte a la tarda tenim un Toti Turonell amb un espectacle que es diu Micro Shakespeare, que és una instal·lació on et pots explicar històries de Shakespeare. És una instal·lació molt bonica i, per tant, aquí potser les persones, no?, tant és per persones adultes, però per les persones petites també els hi farà, no?, també hi trobaran el seu espai, no?, perquè això d'explicar històries i contes és algo que, no?, que portem tots els que som mares, en aquest cas, o pares, no?, hem explicat contes o expliquem contes a la nostra canalla, per tant és això portat en el llenguatge Festus. També hi ha espectacles de circ i de dansa molt vistosos, molt visuals, que també és per tots públics, ja et dic, o sigui, tot el Festus està pensat perquè tothom el pugui veure, però sí que és veritat que potser hi ha propostes que al final per la canalla els hi són més fàcils de gaudir.
0: I Elisenda, ja per anar acabant, a quins espais podrem trobar aquestes diverses propostes per Torelló? És a dir, places, carrers, quins llocs?
1: Sí, normalment són els espais habituals, hi haurà propostes a la plaça Vella, hi haurà propostes als jardins, hi haurà propostes a la plaça de la Vila. Aquest any, com us he dit, que hi ha un partit de futbol antifeixista, és en el camp de futbol 7 de la zona esportiva. També hi haurà un off carrera, que per nosaltres és molt important, aquests espais off, perquè al final són espais autogestionats i ara aquest any més que mai, no?, donen sentit al festival d'això de la cultura que es cou al carrer, perquè són persones, no?, que voluntàriament autogestionen un espai. Hi ha dues propostes que es fan a l'escenari del Teatre Sirviano. Un és el divendres al vespre, a la tarda, a les 7 de la tarda, que de fet és la primera, que fan els alumnes del batxillerat artístic de l'Institut Sirviano, i l'altre és el dissabte al matí, que és una jam session, que es diu Aplec de la Mare de Déu del Soroll, i és oberta perquè tothom pugui anar amb instruments, artilugis musicals o altres disciplines a fer una creació col·lectiva. Vull dir que una mica és en els espais habituals, més aquestes dues propostes que es fan dintre del teatre, però a portes obertes, que tothom hi pugui entrar i sortir.
0: Doncs, Elisenda Corrius, tècnica de cultura de l'Ajuntament de Torelló, moltes gràcies per explicar-nos i tot el que representa el Festus per al municipi, també per la cultura, al final per accedir, que tothom pugui accedir a aquesta cultura. Moltes gràcies i que vagi molt bé aquesta 29a edició.
1: Moltes gràcies i us esperem als carrers de Torelló.
0: Que vagi molt bé.
1: Adéu, gràcies.
0: Adéu. Passen 4 minuts de 3 quarts de 10 del matí. I canviem de tema perquè el Consell Comarcal del Ripollès s'ha implicat amb la tasca de l'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Llagostera al Gironès per aconseguir que s'exhumi la fossa comuna del cementiri de Girona. Isaac Muntades, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, avui a l'estudi de la veu de Sant Joan ens acompanya en Joaquim Roquer, de Ribes de Freser, que és una de les persones implicades en el projecte aquí a la comarca, perquè hem de recordar que hi ha diversos ripollesos afectats per aquest tema. Bon dia, Joaquim, i moltes gràcies per ser al Territori 17 un cop més amb nosaltres.
3: Moltes gràcies, Isaac.
2: En aquella fossa comuna hi hem calculat que hi ha un total de 510 persones. Explica'ns on es troba i quantes són del Ripollès.
3: Doncs la fossa comuna està situada dintre del cementiri de Girona. I d'aquestes 510 persones, que la gran part de persones són, bueno, són represaliades pel franquisme, o sigui que van ser executades i enterrades indignament, 25 d'aquestes persones són del Ripollès. La majoria són, doncs, persones humils, d'origen humil, pagesos, o, bueno, persones que, bueno, que se'ls va fer un judici injust i els van executar i els van enterrar en aquesta fossa.
2: Ara ens deies, l'origen d'aquestes persones, no?, un origen humil, pagesos, quines feines tenien, què hi havia, quins perfils teníem?
3: Bueno, hi ha, dir que la majoria, però bueno, molts, doncs, són carrabiners. Carrabiners vol dir que eren persones que bueno, potser eren pageses, però que estaven a l'exèrcit republicà o havien passat a... els orígens es pot saber molt breument a partir d'una nota que hi ha en el llistat, no? Però clar, el tema és que les persones, la campanya que estem fent és per saber qui eren i quines són les seves famílies, perquè potser elles sabran més coses d'ells.
2: Per tant, entenc que hi ha gent que sí que està identificada amb noms i cognoms i hi ha gent que no?
3: No, tots
2: estan identificats.
3: Cognoms, sí.
2: Explica'm una mica com es va poder localitzar aquesta fossa. Entenc que si estava al cementiri era fàcil de localitzar o va costar una mica més?
3: Diguem, la fossa és una fossa que ja està una mica dignificada per la política de fosses comunes que té la Direcció General de Memòria Democràtica. O sigui, vol dir que en aquesta fossa hi ha una placa amb els noms de les persones enterrades, val? Llavors, què passa? La Generalitat té una manera de... Clar, és una, diguem, dintre d'Espanya, no? Està clar que la Generalitat és l'entitat amb més sensibilitat cap a la memòria històrica, segurament de l'Estat, una de les de més, no? Llavors, el que fan és anar buscant les fosses que hi ha arreu del país i, diguem, intentar dignificar-les. Les fosses de dintre del cementiri són fosses que, en principi, no tenen risc de ser de ser desaparegudes, perquè en un cementiri no s'hi fan obres, no s'hi fan carreteres, no s'hi fa... Simplement, si hi ha algun dia diners per exhumar-les, doncs es podrà... I van actuar doncs, en fosses que poden perdre la integritat, al costat de carreteres, en llocs que podrien desaparèixer. Què és el que ha passat amb la fossa comuna de Girona? Segurament, la dels cementiris, segurament, no sé si és la més gran, però de les més grans de, del país, no? Del país, ja no només de Girona, sinó de, del país. Doncs que, clar, un cop pues ja se sap castellà, pues, bueno, ja hi ha un petit consol per als familiars, però potser en aquesta fossa ningú hi actuarà mai més, no? I aniran a per altres, no? Diguem, aquest és el tema. Què ha passat? Doncs que hi ha una associació de familiars de Llagostera que van dir, bueno, es van adonar compte que ja hi ha la llei de memòria històrica, que si no m'equivoco és la del 2017 de l'Estat, hi ha un punt, bueno, hi ha moltes coses d'aquesta llei que no s'han complert, però hi ha un punt que obre una via legal als familiars de fosses, de víctimes que estan en fosses, de que puguin instar en un jutjat, doncs fer com una demanda, però no és una demanda contra ningú, simplement és un escrit que es presenta a un jutjat i es diu, mira, nosaltres som parents d'aquesta persona, aquesta persona va patir tot aquest judici injust i demanem que s'exhumi la fossa per recuperar el nostre avantpassat. I això el jutjat té l'obligació de resoldre i instar l'administració competent en fer-ho. Clar, quin és el tema? Que quantes més famílies facin això,
2: més fàcil és que es pugui, doncs,
3: exhumar. Clar, perquè si és una entre 510, no, però si són més, sí. Doncs, bueno, la feina que hem fet, i vull agrair moltíssim, moltíssim, perquè no tinc paraules d'agraïment, perquè jo, a part de ser regidor de l'Ajuntament, també sóc implicat, perquè tinc un familiar en aquesta fossa, vull agrair molt al Sergi Albric, regidor Sant Joan i vicepresident del Consell, i també doncs, a l'Amadeu Rossell, president del Consell, i a la Judit Cornellà, que són les persones del Consell que han cregut en aquest tema, la implicació que tindrà el Consell amb això. Perquè, clar, què passa? Que per trobar aquests familiars, què s'ha de fer? Pues, pues s'han de consultar els registres civils, no? Aquí la idea és que a través també de l'arxiu comarcal doncs es pugui donar un cop de mà a la recerca d'aquestes persones. D'aquestes 25 famílies, d'aquests 25 d'allò, ja tenim 5 famílies localitzades que sembla que els com a mínim estan informades del tema. No sabem si faran el pas o no, perquè ara la idea és reunir aquestes famílies i explicar-los bé tot el procediment del que s'ha de fer, no? Però com a mínim d'aquests 25 ja en tenim 5.
2: Que la feina feixuga, Joaquim, doncs és això, no? Acabar de trobar aquestes 20 altres famílies per poder fer,
3: i llavors,
2: i fer més pressió.
3: Fer tot aquest procediment. Jo, en el meu cas, tenim un tietavi que es diu Pere Rocacoll, que va ser un dels dos sumaríssims de Ribes, i el van executar. La raó, doncs, bueno, perquè el meu besavi era el president de la cooperativa dels treballadors, no? En el nostre cas sabem molt bé la història perquè és la casa, no? Però, bueno, doncs va arribar el juny de, bueno, quan va acabar la guerra, i al cap d'un mes el van acusar, no, d'una cosa que no havia comès, i això va ser el juliol, i el mes de gener, del 27 de gener de 1940, el van executar. I nosaltres en aquest cas sabem coses d'ell, perquè sabem que pues, la família pues, li va, imagina't, no, preparar com un traje, no, de digne, perquè quan l'executessin ho fes amb la major dignitat possible després d'aquest judici. I sabem que el van fer simulacres d'execució diverses vegades, i que aquest vestit se'l va haver de posar diverses vegades fins que el van matar definitivament, no? O sigui que a part hi havia una tortura dintre de la...
2: En el vostre cas, doncs, ho coneixeu bé.
3: Era així, no? Llavors, clar, jo en el meu cas, què passa? La meva mare i la meva àvia han mort. Clar, aquí som ara responsables de si volem reclamar-ho, som els nets. En el meu cas, la meva mare pues, va deixar mostres d'ADN abans de morir, perquè va morir del Covid l'any 2020. Un parell anys o tres abans va deixar mostres en el banc d'ADN per recuperació dels familiars de fosses comunes. Clar, en el nostre cas és un deure moral fer-ho, perquè elles ho haguessin fet. Llavors, doncs, bueno, en el meu cas és fàcil, però bueno, jo això ens hi hem trobat una mica... m'hi he trobat una mica de rasquillada, perquè, diguem, jo vaig descobrir, vam descobrir que el Peret estava en aquesta fossa quan vam iniciar tots els processos de memòria històrica a Ribes, que en tenim diversos, no? Que es va, hi ha una fossa comuna a Ribes. Una de les coses que vam fer en aquella moció com a, diguem, a regidors de l'Ajuntament és que l'Ajuntament de Ribes es comuniqués amb tots els ajuntaments on hi havia, on estaven morts perquè els familiars, perquè trobessin familiars d'aquests ajuntaments de tota Espanya. Van respondre, segons, sembla, un 30% d'ajuntaments, va ser molt, no? Llavors el que vam fer, se'ns va ocórrer dir, bueno, on està el Peret? Perquè nosaltres no sabíem on era. Doncs jo vaig fer això com a particular en els ajuntaments on jo creia que podia ser per les coses que havia dit la família. Ens va contestar l'Ajuntament de Salt i ens va dir que no estava enterrat a Salt, sinó que estava a la fossa comuna de Girona, i així vam saber que ella estava allà. Llavors, clar, pensem, en el nostre cas què passa? Pues tenim prova d'ADN que va deixar la meva mare, i que és millor que d'un tercer descendent, o sigui d'un segon descendent, i sabem que està en aquesta fossa. En aquest cas hi ha d'altra gent que li passa. Els de Llagostera, doncs, són 10-15 famílies, no? I llavors amb això què ha passat? Doncs que comença a haver-hi ja moltes famílies que estan iniciant aquest procés, i podria ser que a

0: es vol fer-ho, llavors el que és, pel que tinc entès, perquè tinc entesa, perquè això jo no ho he viscut, però el protocol marca que podria, que llavors se'ls agafaria mostres en els descendents que vulguin fer això, per si s'ha de fer. El que passa que l'obertura de fossa és una cosa molt complicada, perquè és molt interdisciplinar, val? I és car de fer. Per què? Perquè hi ha els que els enterren, els arqueòlegs, hi ha els que han de fer la investigació forense de com van morir i llavors la coteig d'ADN. Vull dir, és una cosa sèria, vull dir que
1: no es fa en un dia. Sí.
0: No es fa molt dia. I després les fosses comunes també, en el cas de Girona, pel que sabem, creiem que està bastant sectoralitzada i que és d'aquesta font dels morts que van morir executats, però en molts ajuntaments, en molts llocs el que passa és que en la fossa comuna hi posen a tothom, no només els que van...
1: Perquè de quins anys, Joaquim, estem parlant? Perquè la gent ho tingui després de la Guerra Civil?
0: Estem parlant
1: o...
0: del 39-40.
1: Del 39-40.
0: O sigui, són més o menys, bueno, més o menys del, bueno, 38 dels executats en aquella època, del 37-38-39-40. Més o menys és aquella època en què tota aquesta gent va ser executada o va morir. També s'ha de veure quines, que això sí que jo no ho sé, vull dir, de quines morts van morir, val? De si van ser executats o no, o van morir per altres causes de la guerra, eh? però podrien estar, segons com estigui la fossa, pot ser que hi hagi altres tipus de difunts, no? Pel que creiem, per el que ens han dit les persones que coneixen el tema, doncs està molt sectoritzat i sí que es podria fer una actuació, val? Per saber exactament qui eren, perquè diguem hi ha persones que han investigat també això.
1: Per acabar, Joaquim, aquest procés, quant de temps es pot arribar a allargar? Què creieu que es podria allargar? Anys, segurament?
0: Jo crec que encara queda molt temps, però sí que està clar que si això s'inicien, l'administració ha de resoldre, val? I llavors jo crec que la Generalitat no obre més fosses perquè no té diners, no sé com explicar-ho.
1: Sí.
0: També és una qüestió política a nivell de pressupostos de la Generalitat, no? Si volen dedicar més temps, més diners a això, doncs es podria fer, perquè Catalunya ho podria fer. Val? Una altra cosa és que políticament es doni prioritat o no. Jo he de dir que, a veure, que sí que hi ha diferències entre diferents governs de la Generalitat que han dedicat més o menys a memòria històrica, no? Tots donen un mínim, però el mínim no és prou per fer tot això.
1: Perfecte, doncs, Joaquim Roquer, precisament persona implicada, doncs, en aquest projecte perquè, doncs, es pugui exhumar aquesta fossa comuna del cementiri de Girona, on hem comentat que hi ha unes 25 persones del Ripollès, entre ells, doncs, un familiar teu, Joaquim. Doncs esperem que això es pugui resoldre, tardi més o tardi menys, però que tard o d'hora, doncs, s'hi posin els diners i es pugui exhumar aquesta fossa. Moltes gràcies per haver estat al Territori 17 amb nosaltres aquest matí.
0: De res, moltes gràcies.

disc d'estudi A tope amb la vida. Després de l'èxit de Fans del Sol, aquest treball inclou les col·laboracions amb Rita Payé, Santa Salut, Stay Homes i Doble, amb cançons com Gent que estimo, de Bonoix, Wake Up o Petarum. El Festival dels 150 anys d'Estrella Damm va començar la seva fira de comiat, que acabarà amb 4 concerts a l'Estadi Lluís Companys a l'octubre.

0: A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Ahir us explicava que el 9-9 del Vallès Oriental havia fet un reportatge explicant com estan les obres de desdoblament entre Parets del Vallès i la Garriga. Van fer un recorregut de 17 quilòmetres i us el vaig començar a desglossar. Continuaré parlant avui sobre el carrer de Sant Isidre de Corró de Vall, al nord de l'estació de les Franqueses i de l'antic pas a nivell en què s'estan construint murs de contenció per a l'ampliació de la plataforma de la línia. I al pont de la cooperativa agrària, al costat de la C40 a les Franqueses, hi ha una base d'emmagatzematge de travesses, balast i altres materials. La plataforma s'ha eixamplat i s'han tret les vies i la catenària. A l'antic baixador de Llerona, els moviments de terra són evidents a l'entorn de l'antic baixador que la línia de Vic tenia a Llerona i que ja ha estat enderrocat per eixamplar la plataforma de les vies, mentre que la carretera de l'Ametlla a Llerona s'ha retirat l'antic pont del tren i s'està pendent de construir els estreps i nou viaducte que permetrà l'R3 travessar per damunt de la BB 1433. Va, ens retrobem dilluns amb més històries del tren i de l'R3.
2: Doncs de seguida parlarem sobre Cala Rosa del poble del Montseny. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. El mercat, un espai ple de vida i Can Bordó i més que una granja, són els dos documentals que els alumnes de 6è de primària de l'escola Can Manet de Cardedeu presentaven davant d'un cinema esbarjo ple. Enric Rubio, Radio Televisió de Cardedeu.
3: Així és, Ona, i és que els documentals són fruit de la participació en el projecte Cinema en Curs, un programa de pedagogia del cinema iniciat el 2005 a Catalunya, que actualment també es desenvolupa a Galícia, Madrid, Euskadi, Argentina, Xile i Alemanya. Escoltem a Laia Colell, organitzadora del Cinema en Curs.
4: És com potenciar, no, tots aquells valors pedagògics que pot tenir la creació cinematogràfica a les escoles i instituts, no? Des d'aprendre a fer atenció al nostre entorn, escoltar-nos entre nosaltres, prendre decisions col·lectivament, tenir paciència, esperar, crear vincles amb les persones amb les que vivim o amb les que compartim el poble, no? Doncs són una sèrie de descobertes i aprenentatges que el cinema pot articular.
3: En tallers al llarg del curs des de setembre fins al maig i la col·laboració de cineastes, els alumnes han desenvolupat un documental per cada grup classe. Escoltem alguns d'aquests alumnes.
5: També m'ha agradat molt aquest projecte de cinema en curs perquè, no sé, descobrim com es grava totes les parts d'una càmera i moltes coses del cinema. També hem fet moltes excursions i tot això, i per mi ha sigut molt xula l'experiència.
6: Crec que ha estat una experiència molt guai perquè a mi des de sempre m'ha agradat molt mirar pel·lícules i he descobert com que altre tipus de com pel·lícules, que és el documental, i m'ha semblat com molt interessant perquè hem pogut com aprendre d'una cosa que tots moltes sovint mirem a la tele o al cinema, i crec que ha estat un tema molt interessant per estudiar.
3: Després d'una pluja d'idees i de molt de debat, Can Bordó i el Mercat Municipal de Cardedeu han estat els dos espais protagonistes dels documentals dels alumnes de 6è de l'escola Can Manent en aquesta edició de Cinema en Curs.
2: I també, com us explicàvem feia una hora, els dos nous regidors del PSC a Ripoll s'estrenen amb un discurs en castellà i amb Oriols convidant a Iglesias a fer un curs de català. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
1: La presa de possessió dels dos nous regidors del PSC de Ripoll, Paco Murillo i Jorge Iglesias, va generar una expectació inusitada, i mitja hora abans de començar el ple de dimarts, la sala ja estava plena. Murillo i Iglesias van ser escollits a dit pel partit per substituir els edils forçats a dimitir Enric Pérez i Ana Belén Avilés per abstenir-se al pressupost aprovat pel govern d'Aliança Catalana liderat per l'alcaldessa Sílvia Oriols. La candidatura socialista al complet va dimitir per no compartir la decisió de la cúpula del partit, però entre el públic hi havia dos membres legítims de la llista del PSC, Joaquim Merino i Mingo Gómez. No es volien perdre cap detall de la presa de possessió dels dos regidors que havien presentat les credencials a la Junta Electoral Central aquell mateix matí. Murillo només va obrir boca per prometre el càrrec, mentre que Iglesias, en un breu discurs en castellà, va limitar-se a dir que farien l'activitat que els correspon com a regidors. Oriols va retreure-li aquest fet.
7: El nou regidor s'ha manifestat en la seva intervenció en la llengua castellana. Per respecte institucional a l'Ajuntament que representem i a la nació que servim, li recordo que la llengua natural i pròpia del Principat de Catalunya és el català. Si no en té coneixement, li faig saber que encara queden places lliures a l'escola d'adults de Ripoll. Si volen sortir, li puc fer lliurament d'un formulari d'inscripció. No entenc que el PSC, partit que pretesament defensa el català a les institucions, de fet no he sentit mai cap diputat en seu parlamentària fer cap intervenció en castellà, hagi considerat convenient convenient introduir amb calçador dins l'Ajuntament un regidor que no és ni viu a Ripoll i que no parla la llengua catalana en el desenvolupament del seu càrrec públic.
1: Així li va contestar Jorge Iglesias.
8: Y con respecto al tema de hablar en castellano, haré lo posible por aprender el catalán. También le pediré a usted que también haga lo posible por hacer acciones sociales.
1: Abans d'això, Borriols va subratllar que cap dels dos havia estat escollit democràticament i que només es representaven a ells mateixos. Va fer un discurs molt dur dirigit als dos regidors.
7: Amb absoluta deslleialtat i traïdoria han trepitjat la feina i trajectòria de dos regidors que sí que van ser votats pels ripollesos i s'han venut a la cúpula autoritària que els va obligar a cessar per interessos privats i partidistes. En termes sindicalistes, món que vostès em consta que coneixen bé, això té un nom, esquirols.
1: A la resta del ple, Iglesias i sobretot Murillo van tenir un paper testimonial. De fet, se'ls va veure força descol·locats i fins i tot el regidor Joaquim Colomer de Somi els va demanar explicacions per l'abstenció en un punt de tràmit. Al ple hi havia acudit una delegació dels socialistes gironins per donar-lo suport. El surrealisme, la tensió i la crispació van marcar una sessió maratoniana que havia de ser de tràmit.
2: I els dos nous regidors socialistes s'estrenen presentant al·legacions del pressupost, Isaac.
1: Dies abans de prendre possessió, Paco Murillo va presentar una sèrie d'al·legacions contra l'acord de l'aprovació inicial del pressupost, un punt que va generar confusió a tothom. Es votava una proposta que admetia a tràmit les al·legacions presentades pel nou regidor, però que en el segon punt les desestimava per improcedència basant-se en els informes tècnics i jurídics emesos per secretaria i intervenció. El ple havia de decidir si prosperaven o no. En cas de fer-ho, com així va ser per 7 vots a favor d'Aliança i Som i 6 en contra d'Esquerra, el PSC i l'Alternativa per Ripoll CUP i 3 abstencions de Junts, el pressupost es validava definitivament, però en cas contrari no s'hagués aprovat. Borriols deia que l'haurien abocat a convocar una nova qüestió de confiança. Podem sentir-la carregar contra els socialistes.
7: En una maniobra política legítima però immoral, el qui avui ha jurat el càrrec de regidor, el senyor Paco Murillo, va presentar al·legacions al pressupost per intentar paralitzar-lo i revertir el que les ments socialistes d'alta volada havien considerat un error dels antics regidors. Les dues raons que al·legava el senyor Murillo, o més ben dit, l'equip de Girona o de Barcelona que li va redactar les al·legacions, perquè és evident que no les va escriure a vostè.
1: Un fet que va confirmar Iglesias admetent que els serveis jurídics del PSC havien trobat uns errors. Això sí, demanava el vot a favor en el punt. Un fet sorprenent que va fer-li notar la portaveu d'Esquerra, Chantal Pérez. El secretari va haver-li d'aclarir què votaven i després de pensar-s'ho dues vegades van fer-ho en contra. Sentim el moment.
8: Viendo lo que está comentando usted y lo que ha dicho la señora, discúlpeme, de Esquerra Republicana, ¿verdad? ¿Vale? Nosotros vamos a votar que no, también. Possiblement, ja veurem.
7: Lògica, senyor Iglesias, té lògica, certament.
1: Chantal Pérez va expressar dubtes pel punt i va renyar els socialistes.
9: Perquè ja es va votar al ple. A vostès no els agrada, però uns companys seus van decidir en aquell moment que jo era el que volia votar precisament per evitar tot el sainet que vostès han provocat després. I que no beneficia Ripoll, beneficia el seu grup i beneficia Aliança. Per tant, ruminso.
1: Pérez deia que no ha de venir ningú de fora a dir-los què havien de fer. A més, va demanar al PSC i a Oriols que es barallessin al Parlament, però no a Ripoll. En una línia similar s'expressava Jordi Hostenc de l'Alternativa per Ripoll CUP.
10: Això tot plegat forma part d'aquest interès de seguir perpetuant, al nostre entendre, una mena de sainet, aquesta confrontació entre el PSC i Aliança per aviam qui és l'antagonista de l'un i de l'altre. No? Jo crec que al final acaben sent dos partits que retroalimenten, és a dir, una aliança catalana forta alimenta el PSC que representa que ha de ser l'oposició i viceversa. No?
1: Això deia Joaquim Colomer.
11: Uns pressupostos que no van d'anar a favor de Sílvia Oriols o en contra de Sílvia Oriols, sinó que són uns pressupostos que van a favor dels veïns i veïnes de Ripoll. I per això, doncs, la nostra formació, que només es dedica a Ripoll i que, per tant, no té aquestes baralles que tenen tots els altres partits a nivell del Parlament, perquè ens centrem només en Ripoll.
1: Per això va reiterar el suport als comptes.
2: I també, com us explicàvem, feia una hora, cada vegada és més freqüent que s'utilitzi l'helicòpter per serveis mèdics i serveis d'emergència a l'Aia de Déu.
12: A Sant Feliu, els punts habituals d'aterratge són la zona de darrere del centre cívic, el camp de futbol o a l'espai de calistènia, tot i que l'emplaçament depèn sempre del tipus d'emergència. Però com funciona aquest protocol? Què fa activar l'helicòpter? Hi ha dos tipus de protocol, el de prioritat 0 i el de prioritat 1 i 2. El primer cas, el de prioritat 0, són aquells que requereixen una emergència vital extrema, és a dir, aturades cardiorrespiratòries, ictus o accidents molt greus. En aquests casos, l'objectiu és arribar en menys de 10-15 minuts. En el segon cas, els de prioritat 1 i 2 són urgències greus o menys greus, és a dir, situacions que no necessàriament comporten la mort, però sí que requereixen assistència mèdica ràpida. Aquí el temps d'arribada depèn de la zona, però es calcula que en zones rurals el temps d'arribada pot arribar a superar els 20 minuts. De fet, fet, el darrer cas que hem conegut ha sigut aquest mateix dimarts al vespre, quan un ciclista va patir un accident al camí de les Elies. Durant l'operatiu hi van participar dues dotacions terrestres i l'helicòpter dels GRAE. L'home d'uns 55 anys va ser traslladat finalment amb helicòpter amb llitera fins al camp de futbol, on van poder fer la transferència a l'ambulància.
2: I ara sí, és el moment de parlar sobre coses relacionades amb la gastronomia. Això és La Foc Lent, avui des de Ràdio Televisió de Cardedeu, amb l'Enric Rubio.
3: Ens trobem avui al cor del Montseny. De fet, no només al vell mig del Parc Natural, sinó que a més estem al terme municipal que porta el mateix nom. Ens trobem al poble del Montseny. I si bé és ben segur que aquest parc és apreciat per la gran quantitat de productes de primeríssima qualitat que ens aporta, com bolets, carn i tot tipus de plantes silvestres, també ho és que la restauració que ens ho fa arribar a taula és extensa i d'una gran qualitat. I per això avui hem volgut estar a casa de la Raquel, al restaurant Maria Rosa, un lloc on tota la gent dels voltants hi ha vingut i que tant pots gaudir del seu interior a ple hivern com de la fantàstica terrassa amb elements decoratius de forja que s'han fet ells mateixos. Sí, sí, ara ens ho explicaran. Els dies que acompanya per gaudir un bon temps, això és clar. Així que res, festes les presentacions, anem al tema. Molt bon dia, Raquel, moltes gràcies per obrir-nos les portes de casa teva a vostra, i encara més raó en aquesta ocasió, ja que si no tinc malentès esteu de vacances, no és així?
13: Sí, hola, bon dia, sí. Ens queden pocs dies per acabar les vacances, però sí, 3 dies ens queden.
3: S'hauran d'aprofitar. En primer lloc, qui sou els que lidereu aquest projecte?
13: Ara, en aquest moment, doncs soc jo, la Raquel, que soc la cuinera, i en Xavi, que és el, diguéssim, el cambrer, el relacions públiques, el que porta una mica més el cotorro que ara la gent.
3: Donem fe que és un relacions públiques i un bon relacions públiques, pels que hem vingut. Sé que la pregunta que faig ara costa molt de resumir, però amb una pinzellada, quan fa que existeix el restaurant Maria Rosa i com va començar aquesta gran aventura o com arribar fins avui dia?
13: Bueno, va començar amb un projecte dels meus pares i, bueno, hi ha anat seguint temes de la vida, una gent es mor i, bueno, va seguint. I jo vaig ser una de les filles que m'hi vaig quedar i segueixo.
3: Ara mateix, quants anys aproximadament deu fer que esteu aquí al peu del canó?
13: Jo, 23 anys.
3: Home, són uns quants 23 anys, en el món de la restauració.
13: Uns quants.
3: A veure, al territori 7, com saben les nostres oients, tenim precisament oients que tant del Ripollès, Osona, el Moianès, el Lluçanès i el Vallès Oriental. Així que hi ha gent que ara mateix ens està escoltant que segurament no us coneix. Com els hi podem fer una idea del que feu? Quin tipus de cuina dueu a terme aquí?
13: A veure, duem cuina tradicional, però a la vegada que avui en dia hi ha tants vegetarians, tant vegans, intentem sempre que en el menú, tant de primer com de segon, hi hagi alguna cosa de verdures per la gent aquesta que no menja. Són 5 plats i normalment, per exemple, aquest cap de setmana farem uns espàrrecs saltejats amb rossinyols i soja texturitzada. De segon hi ha canelons per triar, hi ha graillada feta amb llenya d'alzina, que bueno...
3: Productes de la terra, del territori, bolets, llenya d'alzina...
13: El que hi hagi de temporada és el que es fa servir.
3: Això anava a comentar, som molt privilegiats, no?, en aquest espai, a nivell del que comentàvem, carns, plantes, bolets...
13: No, tot el que jo pugui anar a buscar i puguis fer, i les herbes aromàtiques i tot això... M'ho aprofitem al màxim.
3: I tant que sí, és que estem de fet per la gent que no ho conegui, pujant la carretera, deixant a mà dreta el trencall del poble, el mateix poble, al Montseny, 100 metres, si arriba a 150 metres, i trobareu a mà dreta el restaurant Maria Rosa. Anem a veure, el fet d'estar en un parc natural com el Montseny, que ara dèiem, es nota molt a nivell del perfil de la clientela, és a dir, teniu molta gent dels voltants o venen majoritàriament de Barcelona?
13: Vivim des de fora, dels de Barcelona. Vivim dels de Barcelona. Del voltant també, però el 90% són gent de Barcelona.
3: Perquè acabeu obrint només els caps de setmana?
13: Caps de setmana i festius.
3: Llavors és evident que entenc que el Montseny...
13: Això, cap de setmana, és quan puja la gent, va a buscar castanyes, els bolets... I bueno...
3: És possible que ara mateix ens estiguem aproximant d'aquí una setmana i escatja a l'època punta més forta del parc natural?
13: Sí que es nota.
3: I ara deixa'm preguntar, que això no tenia previst preguntar-t'ho, però és important, obrir només migdies, es pot fer esmorzar...
13: Esmorzar no, dinars i sopars.
3: dinars i sopars important, sí. Això. En aquesta secció sempre us preguntem sobre algun plat en concret, si n'haguessis de triar un, sabem que és complicat, un plat de temporada, per exemple.
13: Jo el que és el civet, tot el que són aquests guisats que són més d'abans i no són carns fortes, que si estan ben cuinades són molt bones, que sembla que t'estiguis menjant vedella. Jo això passa bé, passa bé.
3: I explica'ns una miqueta, com l'elabores tu particularment? Porta molta feina, moltes hores a cuina, o com el fas aquest civet?
13: Moltes hores de cuina. De fet, jo rento bé el que és el senglar, que ja l'agafem amb una empresa de Girona, i el rento ben amb aigua, que no hi hagi cap pastella ni res, ho poso en una cassola, ceba, pastanaga, algun all, i poso caldo de vedella, ai, de pollastre, i que vagi fent xup-xup-xup-xup-xup-xup. I això, 4 hores. Que vagi fent, i li has d'anar afegint caldo, fins que quedi desfet. Aquesta és la meva manera.
3: És que al cap i a la fi, els que ens agrada menjar i cuinar, jo crec que cada vegada tenim tots més clar que menys és més i que l'estona és el més important, oi?
13: A veure, per cuinar i cuinar bé necessites molta estona. Per fer un sofregit de ceba necessites 3-4 hores. Si el vols fer bé. Si no, t'ha de quedar la ceba torrada, que no estigui cremada, remenant... Tot porta molta feina.
3: Ara, amb aquest plat que m'has comentat, sí que vull obrir un meló, perquè hi ha molta gent que a vegades o no s'atreveix o no es planteja agafar senglar, i a mi particularment m'encanta. És una carn que, de fet, hi ha aquesta problemàtica de massificació, sí. I és una carn espectacular.
13: Nosaltres moltes vegades aquesta gent que està indecisa els hi deixem provar. Prova-ho, i si no t'agrada no ho demanis, però per almenys ja ho hauràs provat. Ja està. I normalment n'agafen.
3: I no és pas una carn molt tampoc exagerada de gust ni res. De fet, hi ha molta gent que potser inclús el poltre a vegades pot tenir un gust més prominent i se'n menja molt, no? I és possible, no sé, que aquí al Parc Natural del Montseny, la restauració que aglutina sobretot pel poble del Montseny així, és potser un dels productes estrella, no?
13: Home, sí, quan és l'època i a més hi ha molta gent que és caçadora, que té restaurants i clar, això és un producte que tira. Sí, sí.
3: Això és solució i problema alhora, eh? Estem aquí obrint i tancant mal alhora. Una cosa que també volia comentar, jo sóc golós de mena, adoro salat, però sense un dolç de postre no sóc persona. I aquí ho heu fet clar, senzill i coherent. Teniu un postre que és un tastet de tots els postres de la casa.
13: Bueno, sí. Arribava un moment que sempre sobrava d'una cosa. Quan una persona demana una cosa és que sembla que tothom demani el mateix. Doncs vàrem provar això, de provar una mica de tot, tu ja saps el que t'agrada i el pròxim dia agafes el que hi ha. Doncs si t'ha agradat el tocinet, doncs el tocinet, el pastís de formatge, el que sigui. El que sí que tot ho fem nosaltres, tot.
3: Tot artesà, casolà. Dono fe, perquè jo aquí avui he vingut a entrevistar la Raquel, però he vingut forces vegades també a menjar. Tema amb aquest postre, la gent us demana algun postre sol o hi ha gairebé una gran part de la gent opta per aquest plat així comú?
13: Opta, sí. Un 80% ja és un tastet.
3: I ara posa'ns algun exemple de... Ara mateix esteu en vacances, però potser més o menys quan veu tancar... Quins tastets podien conformar aquest plat de postres, per exemple, a final de temporada passada?
13: Tocinet, tiramisú, braç de gitano de crema, crema i sorbet de llimona. Són 5... Bueno, una mica més de 5 cullerades, però que bueno, que quedes bé i ho proves tot.
3: Tuixer, amb això ja no cal dir res més. Llàstima que estiguin tancats per vacances, si no, ja t'avanço que avui tornava amb la panxa ben plena. I ara, ja per anar acabant, última pregunta. Hi ha algun plat que tingueu, que hagis previst fer aquesta temporada que no tinguis en el passat, o alguna cosa que vulguis explicar de la nova temporada, com l'encareu? O...
13: Volem començar a fer unes botifarres amb trompetes, a veure si té tirada. Bueno, és anar provant i a veure la gent, aviam si té tirada. I si té tirada anar fent. Sí que havíem fet un altre sortit que eren de botifarres, d'escalivada, de rossinyols, de formatge, i de castanyes. I això havia tingut molta tirada. Són 400 de botifarres, però les proves totes. Això a la gent li agrada molt provar. Que no només sigui una cosa, són diverses.
3: Quasi unes quantes, eh? Aquí en saben, eh? En saben, i gent com jo en quedo content. Ah, i ara sí que amb això que m'has dit em pica la curiositat. La castanya, com l'apliqueu als plats? Perquè també és un altre producte que a vegades la gent no sap com aplicar més que en paperina, no? A casa, eh? Sí. A part de botifarra, com la pots aplicar en plats d'aquí a la cuina?
13: Com a guisat, com a farina, com... És que hi ha tantes coses per fer. Hi ha molts postres que les pots fer més amb farina normal, que de fet nosaltres no utilitzem farina blanques. Utilitzem farina de cigrons, d'arròs, menys blanca, de tot. Pues una farina de castanyes per fer un brownie, la mar de bo.
3: Doncs això, amb això ens quedem, en castanyes, bolets i molt bona restauració aquí al restaurant Maria Rosa amb la Raquel. Raquel, moltes gràcies per haver estat aquí avui.
13: Amb vosaltres.
3: Ja ho veus, panxa no plena, però sí que va bajant. A veure si quan acaba temporada us puc fer la síntesi de com ha anat la propera visita.
14: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
2: Moltes gràcies, Enric, per portar-nos avui a aquest restaurant, que la veritat és que tots hem salivat bastant amb aquesta carta, però bé, després d'explicar-nos això, anem a publicitat, després tindrem en Guillem Sánchez aquí a l'estudi, com sempre.
15: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
16: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: la publicitat més eficaç.
1: El nou FM. El nou so d'Osona.
2: Territori 17.
3: En punt ara mateix, 11:15, al Territori 17. I moment per saludar un cop més i l'últim per aquesta setmana.
4: Oh, quina pena.
3: En Guillem Sánchez. Oh, bon dia, Guillem.
4: Sisplau, deixeu-me venir demà, també.
5: I l'últim del mes de maig.
4: I l'últim del mes de maig, també. És veritat, comença ja el mes de juny, la setmana que ve.
3: Cor ràpid passen els dies.
4: No en som conscients.
3: Què diuen avui els teus amics de Twitter?
4: Mira, no perdem el temps, com va fent Clàudia ahir a la nit, que ens diu: he hagut d'anar a fer un tomb aquesta nit després de sopar perquè no havia fet totes les passes que el rellotge em diu que he de fer per fer salut.
5: Les 10.000 passes, no?
4: Mira, jo crec que és una bona rutina, perquè sempre diuen que després dels àpats, per poder digerir-los millor,
3: s'ha d'anar a caminar una mica. I a més, ara que pots sopar d'hora i tot i així surts i encara hi ha una miqueta de claror, és que és perfecte per sortir a caminar a la nit.
4: A quarts de 10 de la nit encara t'hi pots veure.
3: Exacte.
4: No cal de frontal. Va, aquest usuari té una fixació amb això, ens diu: no confio en la gent que li tira sucre al cafè. Ostres, doncs, hi ha molta gent, eh?
3: Anava a dir...
5: I una servidora aquí, no?
4: Ja. Te'n queda poc, eh?
3: Una servidora i un servidor.
4: Qualsevol persona normal, una mica de sucre sempre...
3: Vull dir, jo conec a bastantes poques persones que no s'hi tirin sucre.
5: Jo
3: la
5: conec,
3: veritat.
5: Eh? Sí.
4: Jo he de dir que l'estic deixant una miqueta el sucre, però...
3: Jo també.
4: Si tinc l'oportunitat de tirar-me una cullereta petita...
3: Per donar-li una mica de gust,
4: correcte,
3: sempre va bé.
4: Va, Antoni, ens pregunta avui: algú té idea per què els joves repeteixen sense parar la paraula literalment? Alguna teoria?
5: No estem inspirats.
4: Audiència, sisplau, 9-3...
3: Que ens escriguin.
4: Sí, 9-3-8-8-9-4-9-4-9 i demaneu per l'Andreu, d'acord? Va, i feu cas, sisplau, aquesta recomanació que ens diuen avui. Un consellet, ara que ve la calor: encara que el desodorant posi 48 hores, no és necessari anar tant al límit.
3: És fals. És fals, o sigui, és la publicitat més enganyosa. Un desodorant no dura 48 hores.
5: I a vegades ni 24.
3: Ni dos a vegades.
4: Jo recomano que no perdeu l'hàbit de dutxar-vos, primera cosa, i que, com que fa més calor i sues més, si ha de ser més freqüent de l'habitual, no passa res en aquestes èpoques de l'any, tampoc.
3: I si cal portar-ne un... la butxaca, el bolso, a la maleta, feu-ho.
4: Correcte.
3: De veritat, no passa res.
4: Va, i aquesta seria una bona vara de medir, no? La que ens diu l'Aran, ens diu: la meva germana ha dit: quan es van pantalons curts ja no s'hauria de poder estudiar. És un contrasentit. I crec que mai l'havia sentit a dir res amb tanta raó.
5: Té raó.
3: O sigui, de veritat.
5: I treballar.
4: Jo crec que la pròxima llei d'educació de Catalunya hauria de...
5: Ara que estan demanant...
4: Que ho demani també. Va, la filla d'en Bernat, li ha sortit espavilada. Ens diu: ahir la tutora de la meva filla, diu, 2 anys, em va dir que se la van trobar cantant el Virolai al pati. Orgull de pare. Orgull de pare.
3: Pell de gallina, eh?
4: Pell de gallina amb el Virolai.
5: Gallina de pell.
4: De fet, li respon la Teresa i li diu: objectius de la meva vida. Ja ho tens tot fet. Segur que encara queda una...
3: Quina bona educació té aquesta nena.
5: Cant de la senyera li faltava.
3: Exacte.
4: Va, més històries amb infants. En Jordi, que ens escriu: avui al parc li dic al meu fill: som-hi, cap a casa. I un argentí em pregunta: en què idioma hables? En català. Ah, pensé que era finlandès. El procés d'integració del català a Barcelona va tan bé que ja el confonen amb una llengua oficial a Europa. Seguim.
5: Bé.
3: Jo he de dir una cosa que vaig viure l'altre dia a Barcelona.
4: Va.
3: Que va relacionat amb això, que encara ho recordo i, bueno...
5: Ho tens present, eh?
3: Tinc la mà una miqueta sueltecilla, diguéssim.
4: Va.
3: Estava caminant per Barcelona i li vaig dir a la meva amiga: escolta, tens aigua? I un noi per darrere em diu: aigua és agua en català? I jo, contenta, li vaig respondre: sí. Vull dir, vaig dir com: molt bé. I em diu: con ese idioma queda asco, no? Llavors vaig deixar anar un petit insult i llavors aquell noi es va girar i em va fer una ganyota. I...
4: ben fet. Fomentant.
5: Jo l'hagués insultat en català.
3: El vaig insultar en català.
5: Un gamarús, galifardeu.
4: Un capsigrany.
3: No. Va ser una miqueta més fort, però en català.
4: Va, i això, els que ho hem experimentat en persona podem confirmar que et pot tornar boig, Joana i Andreu, no sé si ho heu viscut mai. La pitjor sensació de rentar un tàper 1.000 vegades i sentir que encara estigui greixós. Que no acaba de marxar aquella
3: però
4: capa...
3: Però sabeu per què passa, no? Perquè utilitzeu tàpers de plàstic. Si utilitzeu tàpers de vidre, no passa mai això.
4: Doncs mira, brico consejo de la
3: senyora... Tàpers de vidre, més ja es conserva millor i té més bon gust al menjar.
4: Va, i que el nom de les últimes hores... El nom de les últimes hores, Andreu, per això a X és un altre.
5: Alexia?
4: No.
5: José?
4: No.
5: Florentino?
4: No.
5: Ostres, ara mateix m'acabes de...
4: Anthony Gordon, molt bé, Andreu. Doncs va, quatre piulades seves, ens diuen Anthony Gordon, tercer millor jugador del món després de Pedri i Lamin, fa tota la pinta que en algun moment de la seva vida ha mirat cara a cara la mort des d'un balcó de Mallorca.
5: Sí, perdona, és que és...
3: Una mica de balcòning, no?
5: La definició de persona d'Anglaterra, o sigui, correcte, d'esmorzar scramble eggs.
4: Li respon en Josep i li diu, amb el nom de Ginebra que té, no en tinc cap dubte. I en Marc ens proposa el següent, atenció a aquesta, eh? Diu, jo només espero que a l'Anthony Gordon el presentin al municipi de Cantoni Gros. Mira, estaria bé, eh?
3: Sí,
4: estaria bé.
5: Corre molt, eh?
4: De fet, des del nou FM podríem anar-ho a cobrir, llavors.
3: Home, sí.
5: Home, i
3: tant. Seria un plaer.
4: Va, i per xarxa, s'ha estès molt el següent missatge. Ens diuen, el moviment de mercat d'avui abans del Mundial també dona la raó al fet de celebrar les eleccions el mes de març. Un altre encert i ja he perdut el compte. Molta gent del Barça que està contenta. Està contenta per això.
5: Sí.
4: Va, i acabem amb la d'en Pol, que està d'enhorabona.
3: Val.
4: Atenció,
3: eh?
4: Diu, 15 dies per acabar la CL, 15 dies per fer 18 anys, no queda res. Ah! 3 As, eh?
3: No, no, sí, 3 As, grans, amb majúscules.
5: Quan acabi la CL i faci 18 anys...
3: Però aquesta sensació que deu tenir ell, l'envejo, o sigui, de veritat, quina...
4: S'està a punt d'acabar tot i tindré un dels millors estius de la meva vida, perquè
3: sí,
4: l'únic que hauré de fer és...
5: Això hauríem d'obrir un dia amb meló aquest.
4: Sí?
5: El que et diuen, és l'estiu de les teves vides, el de després de la selectivitat, no estic d'acord.
3: Jo vaig viure el Covid, llavors no puc dir el mateix.
5: Jo també, però no, perquè hi ha gent que ha de treballar amb l'edat que tens, vull dir, no és l'estiu de les teves
4: vides. Ja, però ja no tens cap obligació d'un curs acadèmic cap a un altre.
5: Però la universitat tampoc.
4: No, i... Però saps que estàs al mig d'una
3: carrera. És un limbo, és un estat perfecte.
4: Quan ho has de començar, jo crec que tens una mica més de papallones a l'estómac i la sensació és molt diferent.
3: Doncs enhorabona. Com es diu aquest noi?
4: En Pol.
3: Enhorabona, Pol. Guillem, bon cap de setmana.
4: Que vagi molt bé.
3: Crema al solar, protecció.
4: Intentaré fer una mica de platja, però no ho asseguro.
5: Crema solar, Marcos Llorente.
4: No ho asseguro.
3: S'ha de posar crema solar. Gent, no li feu cas a aquell noi.
4: Lleres de sol.
3: Normals
4: i graduades.
3: Va, que vagi molt bé.
4: Vinga, adéu-siau.
3: Adéu. Passen 7 minuts de 11:15 del matí i ja sabeu que cada dijous ens agrada acabar el programa parlant sobre cinema i ho fan en Gerard Fossas i en Joan García.

0: I una setmana més, moment d'anar al cinema i de fer-ho, com sempre, acompanyats d'en Gerard Fosses, que ja el tenim amb nosaltres. Hola, Gerard.
1: Hola, com estem?
0: Bé, i vostè?
1: Doncs molt bé.
0: Ara...
1: Patia la calor ja, per això.
0: T'anava a dir que quan les últimes seccions de la temporada, abans de les vacances d'estiu, sempre diem aneu al cinema, que allà s'està fresquet. Potser aquest any ho direm molt, molt d'hora, això.
1: Sí, sí, sí. Bueno, de fet, l'any passat crec que ja ens va passar. Però vaja, sí que és veritat que és una bona recomanació, és un refugi climàtic de pagament, això sí. Mm-hmm. Però és un bon lloc per anar. El que passa que estem una mica en aquelles setmanes de transició. També t'he de dir que a l'estiu ve bastant carregat d'estrenes, sobretot pels fans del cine de terror, que no sé, l'estiu és el nou Halloween ara. Mm-hmm. Però bé, aquesta setmana justament és una setmana així com més d'impàs. Mm-hmm. Suposo encara els cinemes visquem de Mandalorian i Grogu, que es va estrenar la setmana passada. Però bueno, tot i així s'estrenen cosetes interessants.
0: Molt bé. Anem per la primera, que, si t'he de dir la veritat, jo pensava que ja l'havien estrenada, perquè és que n'he sentit a parlar tant i n'he vist tantes entrevistes i tantes coses que pensava que d'aquí dos dies ja estava a la plataforma, a les plataformes.
1: Bueno, no ho sé, perquè es va estrenar als Estats Units a l'abril, vull dir que pot ser que t'arribi a una plataforma d'aquí poc, com a mínim a nivell internacional, però aquí ja arriba a finals de maig. I és aquest film protagonitzat per Zendaya i Robert Pattinson, que es titula El drama.
2: Listo, sí, giro. Bien, la boda es el sábado. ¿Qué va?

0: hablar.
1: ¡Mierda!
0: No es obligatorio hablar.
1: ¿Me estás diciendo que Charlie es tu primer
2: amor?
1: Sí. ¿Primer amor o primer crush?
2: Las dos, creo.
1: Es muy raro.
2: A los 30.
0: A ver, quiero hablar de cómo se ríe. ¿Qué haces? Ya sabes, es muy mona, pero también es un poco...
3: desagradable, tío.
1: Sí, sí. ¿Sabéis? Antes de casarnos jugamos a contarnos...
4: Jo al principi tot és molt únic, però la boda s'acosta i em sembla que la cosa canvia, eh?
5: Un perro. Sí, la cosa va enfosquint. De fet, tu dius, has seguit una mica el tema d'entrevistes. Jo sé que quan es va estrenar el trailer es va fer com molt viral i va despertar com molta expectativa, suposo que per la presència de la gent, sobretot de protagonista. Però no sabia que s'havia fet molt recompòs al voltant d'aquesta pel·lícula. Tu que ho has sentit més, no sé si pots aportar-hi més llum.
4: No sé. Sé que ha estat com estrany, però no sé dir el per què. És a dir, va d'una parella i a fora s'han fet comentaris, però no sé exactament per on van els trets.
5: Vale, d'acord, però és que no sabia que hi havia hagut aquesta realitat més enllà del trailer. Però vaja, això, una pel·lícula d'una parella jove que va, bueno, que va per casar-se, i quan s'acosta el dia del casament, doncs es descobreixen coses de l'un de l'altre que fa tontollar, doncs, aquest matrimoni, no?
4: Sí.
5: Aquí realment estem davant d'una comèdia així, d'aquestes com sobrecarregades, amb un univers molt propi. No vols fer el director de Christopher Borgli, que és d'americà però d'origen noruec. Ell va parlar, bueno, va dirigir la pel·lícula que vam parlar fa un temps, que era Dream Escenario. Va clausurar Sitges el 2024. És aquesta pel·lícula on tothom somia amb Nicolas Cage.
4: Sí.
5: I es converteix en una mena de celebritat.
4: Sí.
5: Per llavors aquesta, diguem, aparició recurrent als somnis, doncs es va transformant i es transforma en una mena de pari o de monstre, no? Sí. Sense que ell no faci res. També és director de Sick of Myself, una comèdia molt, molt recomanable. La tria la film, i em sembla. Però vaja, que és un director d'aquests que crea un univers propi i a través d'una situació aparentment absurda, doncs comença, doncs, a abordar-ho des del punt més psicològic i això, des de la comèdia negra, amb un sentit de l'humor molt peculiar. I és exactament el que fa amb el drama, que és una pel·lícula amb aquestes aparences de pel·lícula romàntica, on el romanticisme és molt potent, que no és com sigui tant, tot i que la vol vendre així, i comença a entrar molt amb les ombres, no? D'hipocresies morals, del poder de les relacions, i té a veure també els temes racials. Vull dir que és una pel·lícula d'aquestes que té moltes capes i que pot agafar una mica contrapeu, perquè no és una comèdia habitual, no és una comèdia romàntica com l'entendrem habitualment, però diguem que agafa una mica els ingredients d'aquest tipus de cinema i se'l porta al seu terreny, i sempre aquesta autoria sempre és de celebrar.
4: Molt bé, per la gent que ho vulgui dir bé, no és Zendaya, és Zendaya.
5: Ah, és Zendaya.
4: Vaig veure un vídeo un dia que ella ho explicava, perquè es veu que la resta del món li diuen Zendai, però Dai és com morir, no? Dai, i s'escriu Day com dia, i és Zendaya.
5: Ah, vale, s'ha de pronunciar així. Va, sí. Doncs ja ho sabrem.
4: Sí, sí. Si us trobeu pel carrer... Sí, no ho sé.
5: Exacte.
4: És com Spider-Man i Spider-Man, no? Però clar, en aquest cas és un nom propi. Molt bé, doncs el drama, com les altres dues que comentarem ara, es poden veure tant al Sucre com al Socine de Granollers.
5: Sí, la segona és una òpera prima d'una pel·lícula catalana que es va presentar a Màlaga, en la secció oficial. Es titula Corredora.
6: Guanyaré, faré història.
7: Sí, sí.
8: Ona.
7: I a Rubén, que apreta molt pel campionat, o què?
8: Muy bien.
6: Normal. Guanyaré. Per història. Ho diuen els atletes.
7: Quins? El company?
6: No, ells no. Tan gelosos. Has entrat a la meva habitació? Està tot diferent. De què m'estàs parlant?
8: Ona.
6: Guanyaré.
7: Que sempre guanyes.
6: I tornaré a guanyar. Per història.
9: Què fas, tio?
6: parlat amb ells?
2: Amb qui?
6: Ho sé tot, que no volen que guanyi, que volen fer mal. Guanyaré.
3: Cris!
6: Cristina, t'estàs prenent la medicació.
4: Hi ha una mica d'obsessió, no?
6: Guanyaré.
4: El trastorn.
5: Sí, és una pel·lícula que aborda la salut mental, justament.
3: Està bé que facis això.
5: A dintre del món aquest de l'ètica esportiva, no? I del concepte general del triomf o de la victòria.
6: Que no puc córrer, que no pots
5: ser un petit, ho he intentat. Que és el món de l'esport, que és més evident i més tangible.
6: Que no em deixa pensar, que no em deixa vibrar.
5: Però vaja, la protagonista és una noia que és una corredora d'elit.
6: I puc estar tranquil·la.
5: I que en un moment donat, doncs, pateix un brot psicòtic i això l'obliga a apartar-se de la competició.
6: Necessito saber que puc controlar.
5: Ara bé, la història se centra al voltant de com el seu entorn intenta ajudar-lo. És una pel·lícula que al final el seu tractament és sobre la comprensió i sobre els ritmes vitals, també la pressió que ens posem nosaltres mateixos i que ens posen els altres, i com l'empatia a vegades falla, no? Que és sempre des de la bona voluntat, hi ha tota gent que et vol ajudar-te, però potser ningú sap com fer-ho. I dintre d'aquests matisos i aquestes àrees grises, doncs és on es mou aquesta pel·lícula que ha escrit i dirigit la Laura García Alonso, que és, com deia, una primera pel·lícula, i està fet amb un bon disseny de producció i està narrada amb tota la sensibilitat del món, que és interessant per veure totes aquestes capes. Al final, aquest tipus de cinema a vegades cansa una mica quan hi ha tot de versions i perspectives i te les van enumerant, però aquí realment entra de manera bastant orgànica. I és una pel·lícula molt satisfactòria que parla d'això, d'un tema molt actual, que fa no gaire va sortir una enquesta d'adolescents que també parlaven molt de l'educació en temes de salut mental i aquest tractament. I que és una cosa molt posada en valor i que és una pel·lícula que et permet doncs obrir molt i empatitzar molt.
4: Mm-hmm. Crec que l'actiu tampoc no ha fet gaire cosa, no? També no, de les primeres.
5: La protagonista, l'Alba Saez, és debutant, no, segurament té un curtmetratge o ha aparegut de secundària en algun lloc, però debuta com a protagonista. El que sí que té, per exemple, hi ha Marina Sales, que ja és un actiu molt jove, però encara ja és més experta, Àlex Brandemull, Marta Besa, que ja, això, és un repartiment, diguem, més sòlid, però això, la protagonista també és debutant.
4: Molt bé, doncs hem parlat del drama, de la corredora, i ara l'última que vols, de la que vols parlar, quina és?
5: Sí, l'última pel·lícula que també de producció espanyola, en aquest cas, un thriller, apuntant a una cosa com ja més trepidant, més entretinguda, molt curta, a més, una hora i quart, i es titula La silla.
9: Un temblor que no era miedo todavía, sino una anticipación oscura. La certeza de que la culpa puede convertirse en un dedo que acusa y una historia que nunca termina del todo.
10: Supongo que te afectaría mucho el caso del adolescente que se suicidó después de leer tu libro.
9: Por supuesto. Fue...
11: Bueno, hasta aquí las preguntas, ¿de acuerdo? Que hay muchos libros que firmar, ¿eh?
12: ¿Cómo va nuestra novela? Estoy deseando leerla.
13: Yo también estoy deseando leerla.
14: ¿Tú te acuerdas de lo que te pedí el otro día?
15: ¿Qué quieres que te hace?
14: Como a la protagonista de mi novela.
15: He casado con un friki.
14: Ah.
15: Un recuerdo. Pues nada, chiquitín, vamos a dejar aquí a papi.
4: Bueno, cuando digo que vamos a dejar aquí, lo dejen de veritat, ¿eh?
5: Sí, allà el deixen. És un tema d'aquests, si és tan important també és per un motiu, que és d'aquests que passen pràcticament en un espai únic. I la situació és un escriptor d'èxit de novel·les de misteri que després d'una presentació o lectura de les seves novel·les doncs acaba lligat a una cadira i el deixen allà, no? Doncs després allà al voltant hi ha tota una mena de conspiració, història vària, que també posen pel·lis la seva família, etc. És a dir, que és una pel·lícula molt estàndard, d'aquestes que busquen més la tecnologia del moment, i protagonitzada per aquest actor, per Jaime Lorente, que coneixeu les sèries com Élite o La Casa de Papel, que és un d'aquests actors que, a mi personalment, si no és per fer papers de machirulo, no m'encaixa en res. Aquí fent d'escriptor dic, hòstia, dic, ja no m'encaixa per la cara, per la manera de parlar. És d'aquests actors que no se l'entén gens, però sí. Bueno.
4: Ja ens agrades com a machirulo, no? Com a pasca, no?
5: Sí, exacte. però vaja, al final és un actor que és com cara reconeguda, que també això ajuda a aixecar una pel·lícula tan, tan petita com aquesta. Però vaja, aquí més enfocada a l'entreteniment, però bueno, una pel·lícula, això, per passar la tarda, bàsicament.
4: Molt bé, doncs ja tenim les tres propostes de la setmana. Si vols, anem a fer un repàs de la resta de cinemes. Per cert, que aviat tindrem, suposo, Nits Orientals o alguna altra informació addicional a part de les cartelleres, no?
5: Sí, de fet el Nits Orientals, crec que la setmana que ve o aquesta setmana ja fan la roda de premsa de presentació del festival i podrem ja parlar més en detall de la programació, que ja tenim de carregada.
4: Molt bé.
5: Però de moment això no tenim més informació al respecte.
4: Vale, va, doncs fem el repàs. El Cinema Comtal de Ripoll s'hi podrà veure No te queda otra, Asesinato en la tercera planta i Michael.
5: Sí, bueno, Michael ja no cal parlar-ne més. Asesinato en la tercera planta la vam comentar la setmana passada. És aquesta parella d'aficionats al misteri que sospiten que el seu veí doncs ha assassinat a la seva esposa, i dintre del marc del cineclub Àric, aquesta comèdia que es diu No te queda otra, que és una comèdia francesa amb una història romàntica a la tercera edat.
4: El Cinema Comtal de Ripoll, això ja l'hem fet, el Casal Camprodoní, No te oblidaré.
5: Exacte, no te oblidaré també, així aquesta història de dramàtica també amb un punt de romanticisme, en aquest cas amb gent jove, amb la nom tercera.
4: El Cinema Alhambra de la Garriga, déu-n'hi-do l'oferta. Flick, Tres Mujeres, El Diablo Viste de Prada 2, Calle Màlaga, Michael, Incontrolable i Dies d'Estiu i de Pluja.
5: Sí, com és molt carregada, compensant amb el Cinema Catalunya Ribes, que aquesta setmana no hi ha cinema, desconec el motiu, però vaja, a la Garriga van carregats. Seguim destacant Calle Màlaga, que ja porta la tercera setmana allà en cartell, i l'estrena de Flick, que és una pel·lícula d'animació per la família, i llavors aquesta de Dies d'Estiu i de Pluja, que no conec la pel·lícula, però inclou la productora, que és la Marc Anet, que és de la Garriga mateix, i també amb la presència de part de l'equip, o sigui que, bueno, té l'estrena de prestigi.
4: Molt bé, a l'Alter de Torelló, La Estrella Azul.
5: Aquesta pel·lícula que, bueno, és una projecció que s'emmarca dintre del Festival Festus, aquest d'Arts al carrer de Torelló, i aquesta és una pel·lícula biòpic d'un músic espanyol que se'n va a Sud-amèrica, entenem que és creativa. És una pel·lícula preciosa, que de fa uns quants anys. Si no l'heu vista, doncs jo crec que us encantarà.
4: El Casal de Gràcia de Manlleu ho fa encirat?
5: Sí, aquí crec que hi ha poc més a presentar, no? Crec que ja la coneix tothom.
4: A l'Esbarxiu de Cardedeu, Una hija en Tòquio.
5: Sí, aquesta pel·lícula és de producció francesa, malgrat el nom, i això, és la història drama familiar protagonitzat per Romain Duris, que és un actor francès que últimament està per tot arreu. Vaja, una pel·lícula que jo no l'he vista, però té molt bones crítiques.
4: Molt bé, molt cinema francès perquè el Cineclub de Vic hi podrem veure L'Étrangère.
5: Sí, exacte, aquesta amb un codi molt diferent, és una pel·lícula molt experimental i estranya del seu director, de François Ozon, que sí que té una llarga trajectòria, i és això, una adaptació d'una obra de Camus.
4: Molt bé, Gerard, doncs moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Ens veiem la setmana vinent.
5: Molt bé, seguim amb la setmana que ve, aviam si hi ha amb més informació.
4: Vinga, adéu-siau.
2: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
3: Doncs sabeu que quan estem a punt d'acabar el programa parlem de les sèries que estem veient. Avui ho farem amb l'Andreu Jiménez. Andreu, què tal?
16: Hola, bona bé.
3: Abans estàvem comentant off the record, eh? Cap dels dos estem seguint sèries. Jo t'he de dir que algunes sí que estic seguint, però realment amb el poc temps que tinc les miro bastant saltejades,
16: eh?
3: Exacte, com de gotes. Si vols començo jo.
16: Va, comença.
3: Doncs mira, ara mateix, després d'acabar-me el programa de La Gran Cita, que ja fas aquesta cara.
16: Da igual, seguim.
3: Després d'acabar-me el programa de La Gran Cita, Ara estic veient la sèrie de Berlín, que és l'spin-off de la sèrie de la Casa de Papel, perquè ara ha sortit la segona temporada d'aquest spin-off. Llavors no em vaig veure la primera, per tant estic veient la primera, que és que passa a París, i diria que la segona, que és la Dama de l'Armiño, em sembla que és,
16: ha de passar a Berlín, no?
3: Passa a Sevilla, em sembla.
16: Val. Però és similar a la Casa de Papel o
3: mira,
16: no?
3: Mira, porto tres capítols, em sembla, i és, diguéssim, parla sobretot sobre la figura del ara mateix no me'n recordo com es diu, no és el professor, sinó és el, diguéssim, l'artífex de tota la trama de la Casa de Papel. Parla una miqueta, doncs, sobre la seva història, i amb allà es pot veure exactament per què és així a la Casa de Papel i per què actua així. Llavors m'està agradant bastant, és una sèrie que me la va recomanar la meva parella, em va dir, no l'has vista? I li vaig dir no, i em diu, potser al principi et costa, però t'hi has d'enganxar, i llavors t'agradarà molt.
16: I t'has enganxat amb aquests tres capítols o no?
3: Sí, m'he enganxat bastant, la veritat. Sí, sí,
16: jo
3: sí.
16: També vull veure un spin-off. Bueno, és que n'haig de veure moltes. Tu coneixes la sèrie Yellowstone?
3: Mm-mm.
16: És així com una família nord-americana que té el seu ranxo a Montana, i bé, i la sèrie, doncs, a partir d'aquí s'han anat creant molts spin-offs. I han tret un altre, que és un de la seva filla i la seva parella, i m'agradaria veure'l, però no tinc la plataforma per mirar-lo.
3: Què és, HBO?
16: No, Sky Time.
3: Uf, és que hi ha moltes plataformes, ha masses, realment.
16: Hi ha masses, ha de ser tot més senzill.
3: Sí, hauria d'estar tot acumulat a una plataforma.
16: Sí. Això sí, ja seria ideal, eh?
3: Sí, exacte.
16: Però somies gratis, tu.
3: Exacte. També ho estàvem comentant abans amb l'Andreu. Ara ha sortit una sèrie que és Pubertat, que abans, bueno, s'havia publicat abans a HBO, i ara ja està disponible a les plataformes de 3CAT. És una sèrie que la meva mare i la mare de l'Andreu se l'estan veient, i les dues ens l'han recomanat. Potser la setmana que ve, si l'hem començat, la podríem comentar. Però bé, és una sèrie...
16: Jo no crec que la miri, no. Ja t'anticipo.
3: No? No, la...
16: No, no, no em crida.
3: Doncs,
16: sí, bueno, que està bé, crec, pel que he vist dels anuncis que han fet a la televisió i tot això. Mm. És una sèrie interessant, però ara mateix tinc altres prioritats pel que fa a sèries.
3: Aquesta sèrie, per la gent que no la conegui, és una sèrie que és bastant necessària. Parla bàsicament sobre una denúncia d'agressió sexual a les xarxes socials que passa a una comunitat castellera, i passa a tres adolescents que estan tots...
16: Però són adolescents, deuen tenir, què, 13 anys?
3: Són adolescents,
16: no?
3: De 13 i 14 anys. Llavors, clar, allà es posa en context, no? El paper de la família, de la colla castellera, dels menors, no? Que estan com començant a experimentar amb la seva sexualitat, i es denuncia aquesta agressió sexual que encara no se sap exactament què passa. No? Vull dir... qui té raó, qui no té raó, tot en context de menors, que aquest és un tema realment que no es
16: molt
3: toca...
16: Sí, és
3: molt més delicat, no? Llavors, realment tinc moltíssimes ganes de veure-la, llavors suposo que la començaré, i diria que ara mateix no tinc cap sèrie més començada.
16: Jo tampoc, és que no
3: faré una ullada al Netflix.
16: Al Netflix, va, vinga, una ullada ràpida i acabem una, va.
3: No la puc fer, la ullada, perquè s'està descarregant a Netflix, no tenia espai al mòbil. També anava a comentar una cosa superràpida. Comença l'estiu, per tant comencen les sèries rotllo Plats Bruts, que sempre venen de gust,
16: sí, sí, sí.
3: Sempre venen de gust. Doncs bé, amb aquestes
16: Mr.
3: sèries
16: Bean,
3: i Mr. Bean, exacte, sèries mítiques que podrem veure cada dia, doncs, a les plataformes. Andreu, que vagi molt bé. Acabem
16: igualment
3: aquí al Territori 17. I sabeu que nosaltres hi serem demà puntuals, com sempre, a les 9 del matí. Que tingueu bon dia i també bon dijous.

0: Jones.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi també per escrit. En aquest sentit, el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la 29a Conferència Iberoamericana, ha remarcat la importància d'invertir en una educació inclusiva, equitativa i de qualitat.
3: Catalunya, Espanya i Iberoamèrica hem de reafirmar el compromís amb una educació inclusiva, equitativa i de qualitat com a base del desenvolupament sostenible i de la cohesió social. La raó és molt senzilla. La inversió en educació és la millor inversió que qualsevol país pot fer per guanyar un futur millor.
2: Avui la vaga se centra al Maresme i al Vallès. De fet, al matí han tallat la C32 a Mataró en sentit Barcelona i també a Cabrera de Mar en sentit Palafoll-Juntall, que encara ara afecta a la via i que ha obligat també a restringir l'enllaç de la C60. Pel que fa a la resta d'afectacions en la mobilitat, en aquests moments retencions a la C58 a Sabadell, també a la Nacional 2 a Mataró i a Cabrera de Mar, a la C33 a Barcelona i a la B30 a Barberà, la 2 a Cornellà i finalment a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. I els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE la documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferran de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedra segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. Tot plegat redobla encara més la pressió sobre el president Pedro Sánchez, que es manté ferm en no avançar les eleccions. I 150 persones que acumulen 1.182 antecedents han estat identificades al districte de Sant Martí de Barcelona en un dispositiu conjunt entre Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional embarcat en el Pla Campai contra la multireincidència. L'operatiu policial també ha comportat 3 detinguts per a llei d'estrangeria amb una acumulació de 102 antecedents. I Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu, i atenció, frega els 40 a Ponent i també a la Vall de l'Ebre. De fet, aquesta nit ha caigut el primer rècord de calor. No s'ha baixat dels 28 graus a Portbou, a l'Alt Empordà, la mínima més alta que s'ha registrat mai a Catalunya.
1: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, Cardeu, capital del món.
5: Avui és dijous 28 de maig de 2026.
4: I alerta, perquè avui sí que sí, arribarem als 33 graus.
5: Així que benvingudes totes al 596è Infopodcast Cardedeu.
4: Va, som-hi, Susana, què ens has d'explicar? Avui és el dia del que ahir no vas poder sopar.
5: Doncs mira, Enric, avui comencem dient que és el Dia Internacional de l'Hamburguesa. També és Sant Germà i Sant Emili. I tal dia com avui, però de 1990, presentava l'informatiu l'Òscar Orbezo i ens explicava que hi havia un campament militar al pati de la rectoria de Cànoves pel Dia de les Forces Armades. Us podeu imaginar com va acabar això, no?
4: Sí, podríem haver cardat el castanyer mil·lenari d'en Cuc per damunt.
5: I avui acabem dient buscar qui apedaça, bon maig passa.
4: Va, i comencem a explicar, en buscar un curs més alumnat de l'IFE, Cura d'Animals i Plantes de l'Institut Pla. Marcell ha col·laborat amb el programa municipal de colònies de gats comunitaris. No gats que se'n vagin de colònies, no, sinó colònies de gats. Enguany han restaurat el primer refugi de gats que es va fer l'any 2023 a la colònia del Polígon Sud, ja que tenia pintades incíviques i la pintura s'havia deteriorat pel pas del temps. Jo hauria de posar bum bum, arf, arf, guau, guau.
5: Va, i parlem ara de la renovació del DNI, que ho podeu fer aquí, a Cardedeu, al vostre municipi.
4: Doncs sí, és que ja es coneixen les noves dates per l'expedició i renovació del DNI electrònic. Serà el 15 i el 17 de juny, d'1:15 a 1:00, a la sala de les columnes de l'Ajuntament.

0: tractar-se de DNI electrònic, les persones interessades hauran de venir 2 dies i cal demanar cita prèvia a l'OAC, ja sigui telemàticament al tràmit específic que s'ha habilitat o bé per telèfon al 93 844 4004, dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 9 a 2 i dijous de 9 a 7 ininterrompudament. Recordeu, només s'ha de demanar cita pel dia 15 de juny. El dia 17, que serà el de recollida del DNI, es mantindrà la mateixa hora que s'hagi donat pel dia 15. Això sí, el dia següent no viatjarem amb el temps.
1: Ai, Mateu, com de bé t'hagués donat això, eh? Va, i passem ara a la secció de l'Horta.
2: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
0: Si veieu que al voltant dels nervis de les carbassoneres i carbasseres, bé, de fet, cucurbicàcies en general, hi ha taquetes blanquinoses. És uidi! I té fàcil remei. Això sí, cal tractar-ho de pressa o us quedareu sense collita, així que poseu remei a l'uidi. A l'uidi Mollo no, l'uidi Mollo ens encanta, però a l'uidi li hem de posar remei.
1: I del porta a porta avui és dijous i per tant us direm que les blaves no heu de treure res, les verdes orgànica i envasos i les grogues orgànica i paper. I pel que fa a les farmàcies de guàrdia, doncs Palau, Gatell i Estalvi.
0: I amb això arribem al No pots estar avorrit, Galifar 10, en un poble com Cardedeu. I avui, de 5 a 2 quarts de 6, a la Biblioteca Marc de Vilalba, Menja Mots, Club de Lectura per a Infants, sessió dinamitzada per Marc Alabart, amb Flotante, de David Wisner.
1: I a les 7, Tras Tertúlia de Còmics, sessió dinamitzada per José Miguel Álvarez Benítez, amb Encías Quemades, de Natalia Velarde.
0: I al Cinema Esbarjo, a les 8, Una hija en Tòquio. Potser hauríem de parar un xic i reflexionar sobre el fet que els 3 actes de l'agenda cultural d'avui siguin sobre contingut en castellà. Ens ho haurien de fer mirar, però vaja. Ah, i alerta, perquè avui també tenim ple. Serà porta tancada, porta oberta, tancada en clau, però porta oberta, oberta de portes, però amb policies barrant el pas, serà sense portes! Ah, per saber-ho haureu d'anar-hi o escoltar l'infopodcast demà divendres o seguir-ho per Ràdio Televisió Cardedeu. Aquí sí que no es poden tancar la porta.
1: I avui acabem amb allò que abraces, de Pau Mercí.
0: I amb això...
1: Feina feta, País Arreglat i Cardedeu Despert.
0: Us esperem de dilluns a divendres amb l'infopodcast de 3 minuts.
1: Per la ràdio, al 90.7 i als nostres canals de WhatsApp i de Telegram. Salut i poble, consell de proximitat i feu-vos sòcies! Sempre.

0: ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Educació i sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. Una reunió que, segons ha anunciat fa uns minuts, la consellera d'Educació, Esther Niubó, podria ser la definitiva. Avui la vaga se centra al Maresme i al Vallès i, de fet, a primera hora del matí, a Canet de Mar, els docents han tallat l'autopista C32 davant l'Institut Sunsi i Mora per fer visibles les seves reivindicacions. Ens amplia aquesta informació la Carlota Tanganelli, de Ràdio Canet.
2: La mobilització a Canet ha reunit centenars de persones que en aquesta nova jornada de vaga han volgut sortir al carrer amb pancartes i un lema clar: lluita també és educar. El mestre canetenc Joan Barón ha participat d'aquesta mobilització i ha afirmat que estan pendents de les reunions entre govern i sindicats, però diu que no volen un acord sobre paper, sinó mesures reals.
3: Fins que no comencem a veure mesures reals de que les temperatures de les aules permeten fer classes, de que tenim recursos, de que tenim llibres, de que tenim una sèrie d'incentius, no només pel professorat, sinó sobretot per l'alumnat, és a dir, a Canet de Mar, ple segle XXI, hi ha barracons.
2: El seguiment d'aquesta nova convocatòria de vaga ha estat desigual a Canet, però de mitjana, entre el professorat un 12% l'han secundat i entre l'alumnat la xifra s'enfila al 50%.
1: En aquest context, el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la 29a, volíem dir, conferència iberoamericana, ha remarcat la importància d'invertir en una educació inclusiva, equitativa i de qualitat.
4: Catalunya, Espanya i Iberoamèrica hem de reafirmar el compromís amb una educació inclusiva, equitativa i de qualitat com a base del desenvolupament sostenible i de la cohesió social. La raó és molt senzilla. La inversió en educació és la millor inversió que qualsevol país pot fer per guanyar un futur millor.
1: La nova reunió d'avui està prevista a les 3 de la tarda, a l'espera de poder tancar, com dèiem, un nou acord. I la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha destacat que bombers i agents rurals estan preparats per afrontar una campanya d'incendis clàssica marcada per la forta calor que ja es va deixar notar i per l'acumulació de vegetació per les pluges de l'hivern i la primavera. Una vegetació alertat que serà especialment fràgil perquè s'ha assecat amb les fortes ventades dels mesos de març i abril. Malgrat que l'aigua no en faltarà aquest estiu, diu Parlon, ha insistit en la necessitat d'extremar la prudència, recordant que 9 de cada 10 incendis són originats per causa humanes. I 150 persones que acumulen 1.182 antecedents han estat identificades al districte de Sant Martí de Barcelona en una operació emmarcada en el Pla Campai contra la multireincidència.
0: Notícies en xarxa.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: una proposta doncs, més completa que la que vam doncs, poder treballar i presentar ahir, tant en la previsió d'incorporació de recursos doncs, a l'aula per atendre la complexitat, com també en el tema salarial, que ens permeti doncs, poder incorporar a altres sindicats també a l'acord signat el mes de març i poder-lo ampliar.
1: Per la seva banda, el sindicat USTE considera inacceptable que la consellera presenti com a definitiva una proposta que no ha estat negociada formalment i denuncia que es presenti com a tancada la primera proposta per escrit que els arriba. La nova reunió està prevista per avui a les 3, a l'espera de, com dèiem, tancar un possible acord. I tot preparat per prevenir els incendis forestals durant aquesta campanya d'estiu. Anem fins a l'aeroport de Sabadell, on aquest matí s'ha presentat aquest dispositiu. Júlia Ramon, de Ràdio Sabadell.
2: Així és, aquest matí la consellera Núria Parlon ha presentat el dispositiu que habilitaran en els pròxims dies i fins a finals de setembre per evitar incidents després d'una temporada, la del 2025, on van augmentar el nombre de focs.
3: Vam tenir un total de 2.168 incendis de vegetació que, comparats amb el del 2024, va representar un 62,6% més d'incendis. És veritat que d'aquests incendis el 86% van cremar menys d'una hectàrea, és a dir, van ser incendis forestals que van cremar menys d'una hectàrea. En total vam tenir un total de 8.615,80 hectàrees cremades.
2: Malgrat que des de la Generalitat s'ha volgut lançar un missatge de calma, Parlon també ha demanat no baixar la guàrdia, ja que segons les dades del cos, 9 de cada 10 incendis estan provocats per l'ésser humà.
1: I la Policia Nacional ha detingut a l'estació d'autobusos Barcelona Nord un home buscat per Alemanya amb una ordre europea de detenció i extradició per tràfic de drogues. El detingut ha quedat ara a disposició judicial, mentre continua també la investigació sobre aquest cas. I Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu i fregar, atenció, els 40 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. De fet, aquesta nit ja ha caigut el primer rècord de calor on la temperatura no ha baixat dels 28 a Portbou.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia i bon dijous, 28 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
4: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 28 de maig, més enllà del fitxatge més que imminent d'Anthony Gordon, el jugador del Newcastle fins ara per al Barça, pel projecte de la temporada vinent de Hansi Flick i de l'adeu d'Alexia Putellas. Ahir ja en vam parlar molt i ahir ho va fer oficial també amb l'afició al vespre, el Johan Cruyff, l'últim partit de la temporada del Barça a casa. Avui parlarem molt de bàsquet perquè avui s'ha acomiadat també Xavi Pascual com a entrenador del Futbol Club Barcelona, de la secció de bàsquet. En aquest cas serà a final de temporada i després dels play-offs de l'ACB. Pascual ha explicat, ha desmentit les males relacions, les males avinences amb la directiva i també amb la direcció tècnica del club, i també ha demanat a l'afició un últim suport per aquest últim ball d'aquest play-off, per disputar el play-off i guanyar-lo amb el conjunt blaugrana. Recordem que encara li queden dos partits al Barça de Lliga regular, a més, com dèiem, d'aquest play-off. Futbol, bàsquet, però també tindrem waterpolo, hoquei patins i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça hauria tancat el primer fitxatge de cara al curs vinent, l'extrem anglès Anthony Gordon.
1: Gordon arribaria procedent del Newcastle, al qual el Barça pagaria entre 70 i 80 milions d'euros, segons les informacions publicades. El director del futbol del club Deco voldria tancar aquesta primera incorporació abans que comenci el Mundial d'aquí a 15 dies, on Gordon forma part de la llista d'Anglaterra, juntament amb l'encàrrec

0: ara blaugrana Marcus Rashford.
1: N'estarem pendents de quan es fa oficial aquest primer fitxatge, fins i tot abans del juny, perquè Gordon en principi hauria d'aterrar aquesta mateixa tarda a Barcelona per passar revisió mèdica i signar. En categoria femenina n'hem anat parlant. Ahir Alexia Putellas es va acabar d'acomiadar del Barça.
0: Després de l'emotiu acte del matí a l'Spotify Camp Nou, la capitana va ser titular per última vegada el Johan Cruyff amb la samarreta blaugrana en la victòria del Barça contra la Real Societat per 2-1. Del partit destaca el gol d'Aitana Bonmatí, que va tornar a marcar després de la lesió que l'havia deixat fora dels terrenys de joc 5 mesos. A més d'Alexia, Pere Romeu va confirmar, tot i que el club encara no ho ha fet oficial, la sortida de dues jugadores titulars més, Mapi León i Ona Batlle.
1: D'altra banda, també ahir en aquesta penúltima jornada de Lliga F, empat a 2 de l'Espanyol a Riazor.
0: Malgrat avançar-se en dues ocasions al marcador, el conjunt perico va acabar empatant al camp del Depor, un resultat insuficient per superar les gallegues a la classificació. L'Espanyol, que és 12è i ja fa setmanes que té la permanència garantida, tancarà la temporada diumenge rebent el Sevilla a la Dani Jarque. També diumenge el Barça visitarà el camp del Madrid Club de Futbol Femení i el Badalona Women, el del Llevant, Cué i ja descendit.
1: En bàsquet, el nom del dia, com dèiem, és el de Xavi Pascual, que s'ha acomiadat aquest matí del Barça.
0: El tècnic de Gavà tancarà la seva segona i curta etapa al Club Blaugrana quan acabi aquesta temporada. Pascual ha explicat que pren la decisió per desgast i patiment i que creu que és el millor pel club. També ha desmentit la presumpta mala relació amb la directiva i la direcció esportiva de la secció. Al Barça encara li queden 2 partits de Lliga regular d'ACB, a més dels play-off. De fet, l'encara entrenador blaugrana ha demanat unió i suport a l'afició per tancar de la millor manera aquest últim ball del projecte.
1: En una estona escoltarem Xavi Pascual. Tot això, segons apunten molts mitjans ja, Xavi Pujol apunta nou director, nou arquitecte del projecte del Barça.
0: El fins ara director esportiu del Baskonia, que ve de fer una gran feina també a Manresa, vindria per substituir Juan Carlos Navarro i, entre d'altres coses, decidir el nou entrenador de cara a la temporada vinent.
1: Més bàsquet, Dani Pérez deixa el Manresa després de 7 temporades.
0: El Barça maresmenc que tanca una etapa al Nou Congost després de 275 partits disputats a falta de l'últim. De fet, Dani Pérez s'acomiadarà demà de l'afició en el darrer partit del curs amb la visita del Real Madrid, amb un petit homenatge que li està preparant el club. El futur del Barça continuarà lligat al bàsquet, però sense l'exigència física de l'ACB i la competició europea.
1: En categoria femenina, avui l'Espart Girona ha anunciat una nova baixa.
0: La de la jugadora neerlandesa Laura Cornelius, que havia vingut a ajudar l'equip en aquest últim tram de temporada. Recordem que l'Uni ha anunciat el fitxatge de dues exteriors, l'asturiana Iyana Martín i la balear Juana Camilion.
1: D'altra banda, el València ha anunciat la sortida de la seva capitana, la catalana Caral Casas.
0: L'exterior internacional nascuda a Bescanó no seguirà després de 7 temporades al conjunt taronja. El València ve de guanyar fa unes setmanes el títol de Lliga Femenina després d'haver superat l'Espart Girona a semifinals i Perfumeries Avenida a la final.
1: I encara pel que fa al mercat d'aquesta Lliga Femenina, el Cadí-la-Seu ha renovat la pivot Nahan Niaré.
0: La francesa amplia el seu vincle amb el conjunt de la Seu per una temporada més. Nairé va arribar al Cadí al setembre de l'any passat, procedent de la Lliga Francesa. L'equip urgellenc ha anunciat també en les últimes setmanes les renovacions de la pivot aragonesa Marina Mata i de la capitana Anna Palma.
1: Més bàsquet avui mateix arrenquen les fases d'ascens a la segona FEB, on hi tenim 3 catalans, 2 dels quals juguen a Badajoz. El grup 2 del Club Bàsquet Prat és el primer en debutar i, de fet, en 5 minuts ha de començar el seu primer partit contra l'Olatzia Basc, en aquest cas.
0: El grup O, també a Badajoz, hi ha el Pujol Mollerussa, que aquesta tarda debuta contra el Sueca Valencià a 6:15 de la tarda. I 3:15 abans serà el torn del Dema Grup Mollet, que juga aquesta fase final d'ascens al Ginet, també al País Valencià. I rebrà aquesta tarda, o debutarà aquesta tarda, contra el Vizcaya Sornotza.
1: En waterpolo, el Catalunya s'avança amb una renda de 5 gols a la final de l'Eurocup femenina.
0: Les gracienques van superar ahir el Barceloneta per 14-9 en el partit d'anada. El partit de tornada serà dimecres de la setmana vinent a la piscina del Sant Sebastià, on el conjunt mariner mirarà de remuntar.
1: I a la final de la Lliga de la Divisió Femenina de waterpolo, l'encara vigent campió d'Europa, el Sant Andreu, va fer valdre el factor piscina per guanyar ahir el primer partit contra el Mataró.
0: Les andreuenques van guanyar 10-8. El segon assalt serà aquest dissabte al vespre a la Joan Serra, de la capital maresmenca, i el tercer. I si calgués, es jugaria de nou, el tercer, si calgués, es jugaria de nou a la Pere Serra, a Sant Andreu, dimarts de la setmana vinent.
1: I un últim punt en tenis. Marina Bassols planta cara, però cau eliminada a Roland Garros.
0: La blanenca va acabar perdent contra la jove promesa russa Mirra Andreeva en 3 sets, tot i haver-se endut el primer assalt per 6-3. Era la primera vegada que Bassols arribava a una segona ronda d'un gran slam.

0: I ja és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Dissabte, Carme, tindrem futbol, hoquei, patins i natació.
1: En exclusiva a la xarxa Més es podrà seguir en directe el Campionat de Catalunya de salts de natació a partir de les 11 del matí des del CAR de Sant Cugat. Ja a la tarda també a les televisions locals, a l'Enjoc TV, l'anada de l'eliminatòria d'ascens a l'hoquei Lliga Masculina entre Martinelli a Manlleu i Digitècnic Club Patí Vilafranca, capital del Vi, a les 4. I quan acabi a les 6, tornada de la promoció d'ascens a Primera Catalana de Futbol amb el duel entre el Club Esportiu Llavaneres i el Futbol Club Cardedeu, amb tot obert després de l'empat a 0 de l'anada.
0: Tot això dissabte, diumenge, més futbol i també el Patina Fest.
1: Cita amb l'skateboarding, l'escootering, el roller freestyle aquest diumenge a la xarxa Més amb el Patina Fest 2026, competició en la modalitat parc que organitza la Federació Catalana de Patinatge, i tindrà lloc a Igualada a partir de les 4:20 de la tarda. Un quart d'hora abans, a les 4:05, ja a l'Enjoc TV, tornada d'una de les semifinals del playoff d'ascens a la tercera Federació Masculina de Futbol entre l'Associació Esportiva Prat i la Unió Esportiva Sant Mauro, amb un 0-1 favorable als pretencs de l'anada. I per rematar-ho, més futbol, amb el duel d'anada de la final catalana per pujar a segona Federació Masculina, que enfronta la Unió Esportiva Cornellà i el Club de Futbol Badalona, a les 6:10 al Municipal de Cornellà.

0: Dijous 28 de maig, 13 minuts passant de la una, comencem parlant avui de bàsquet, perquè ahir a la tarda el Barça fa oficial la sortida de l'entrenador Xavi Pascual, un cop acabi aquesta temporada, evidentment, que fa efectiva la clàusula per rescindir el seu contracte unilateralment. I aquest matí el tècnic de Gavà s'ha acomiadat amb una roda de premsa, abans, això sí, de disputar dels dos últims partits de Lliga regular, a més, evidentment, dels play-offs pel títol. Xavi Pascual, de fet, ha volgut desmentir, abans de res, la mala relació que podria tenir, en principi, segons apuntaven molts mitjans, amb la directiva i amb la direcció tècnica.
1: Dues coses que per mi són fonamentals i gairebé són el motiu pel que estic aquí. La primera cosa és que no hi ha una guerra entre el Barcelona i Xavi Pascual en absolut. La meva relació amb el club és extraordinària. El meu barcelonisme està intacte, el meu laportisme està intacte. No té res a veure amb tot això. Per una altra banda, vull deixar molt clar que hi ha hagut zero problemes amb la direcció esportiva. Amb el Juan Carlos i amb en Mario hem treballat junts amb la mateixa direcció des del primer dia fins l'últim. De fet, un dels motius pel que estic aquí és el Juan Carlos i l'altre és el president Laporta. Per tant, res d'aquestes informacions són certes. Hem treballat junts amb la mateixa direcció.
0: Això deia Xavi Pascual sobre els motius per marxar, parlat sobretot de desgast perquè li comporta el seu barcelonisme.
1: La situació és una situació de desgast. Heu d'entendre que no sóc la mateixa persona que va deixar el club el 2016. Des d'aquí he marxat, he tingut molta via. He estat a dos clubs diferents, on el bàsquet era l'únic esport d'aquests clubs. I m'he acostumat a una manera de fer que és diferent a com has de fer, lògicament, en un club poliesportiu com és el Futbol Club Barcelona. Això a mi, globalment, m'ha representat un desgast molt gran, perquè hi ha moltes coses que no estava acostumat a funcionar d'aquesta manera i m'ha anat desgastant en el temps. No es tracta tampoc d'entrar molt en concret amb tot això, però crec que és important el context global d'aquesta decisió.
0: A més, Xavi Pascual ha assegurat que tothom sortirà guanyant amb aquesta decisió.
1: És una situació molt diferent a quan jo vaig marxar, perquè ara el club està de pujada. No vull semblar ni arrogant ni pedant, però sincerament crec que aquesta decisió farà bé al Barça. Crec que tothom es recol·locarà, s'apostarà més per la secció i que al final tothom sortirà, recordeu aquestes paraules, tothom sortirà guanyador d'aquesta decisió que he pres.
0: I un últim document de l'encara entrenador blaugrana demanant a l'afició unió fins al final per a mirar de tancar aquesta segona etapa de la millor manera possible, amb el títol de l'ACB.
1: Des que jo he arribat aquí, la maduresa del Palau ha estat increïble. Mai podré ser prou agraït en tot el que el públic i el Palau em dona. I desitjo el mateix amb tots els jugadors, el mateix amb l'equip, anar fins al final, intentar guanyar aquest títol i acabar aquesta etapa, que molts acabem de la millor manera possible i fent feliç a tota la gent.
0: Pascual, que s'emocionava amb la veu entretallada parlant del Palau i de l'afició. En principi, segons apunten també molts mitjans, el nou arquitecte del projecte blaugrana en la secció de bàsquet serà Xavi Pujol, que ve de fer una gran feina tant a Manresa com els últims anys al Baskonia i vindria per substituir Juan Carlos Navarro. El Barça, com dèiem, jugarà demà a la pista de l'Andorra, en última jornada de Lliga regular, encara amb molt en joc. Els andorrans només tenen un triomf de marge sobre el Saragossa, l'equip que marca el descens i que acaba la Lliga a la pista del Breogán. I el Barça en la lluita amb tres equips més per la segona plaça. Encara quedarà diumenge vinent, això sí, un Barça-València al Palau que pot ser determinant per aquesta classificació final. També demà, però, a les 6 de la tarda, el Baxi Manresa s'acomiadarà de la temporada rebent el nou congost al Real Madrid, que serà primer, passi el que passi, però que acumula ja 4 derrotes consecutives, a més de la final de l'Eurolliga. Serà el comiat també d'una peça clau del Manresa dels últims anys, el base Dani Pérez, que marxa després de 7 temporades. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
2: Després de 7 temporades al Bages, el número 55 tanca una etapa. Pérez ha estat el director d'orquestra d'un dels Manreses més exitosos dels últims temps. Amb ell, l'equip ha arribat dues vegades als play-off de l'ACB, 3 a la Copa del Rei, i també va formar part de l'equip que va aconseguir arribar a la final de la Basketball Champions League celebrada a Bilbao. Ell mateix anunciava la seva marxa a les xarxes socials del club.
3: Hola a tots. Divendres tanco l'etapa al Baxi Manresa. Us espero tots al nou congost a les 6 de la tarda.
2: A títol individual, Dani Pérez passa la història com a màxim assistent del club amb 1.019 assistències, demostrant les seves virtuts com a director de joc. A més, Pérez també ocupa la 7a posició en recuperacions amb 177, 8è lloc en minuts jugats amb 4.000 i 10è en partits jugats amb 193 i també en crèdits de valoració amb 1.044 punts.
0: Gràcies, Jordi. Demà 8:45, també a banda d'aquest Andorra-Barça, a les 6 jugarem el Manresa contra el Madrid. Ja en parlarem també, però el Lleida tancarà la temporada a Múrcia i tindrem duel català entre Girona i Joventut a Fontejau. En futbol, avui, ahir, Alexia Putellas ja en parlàvem, es va acomiadar del Barça amb una victòria 2-1 contra la Real Societat en la penúltima jornada de Lliga F. Sobre el partit, el més destacat segurament és el gol d'Aitana, que va tornar a marcar després del seu retorn de la greu lesió, però va ser un dia de comiats al Johan Cruyff, evidentment el d'Alexia, que deia això després del partit dirigint-se a l'afició.
4: Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip i estic segura que vosaltres tornareu a estar allà com cada any i tornarem a celebrar les victòries d'aquest equip magnífic que estan fent història dins i fora del camp.
0: Veurem on va jugar Alexia, ningú ho ha confirmat, el curs vinent, després de deixar el Barça. Evidentment té ofertes encara de molts clubs de tot el món. En aquest sentit, el tècnic Pere Romeu deia això a també als mitjans del club sobre Alexia.
5: El primer, evidentment, era poder dedicar els títols a la nostra afició, aquesta gent que està partit rere partit aquí amb nosaltres, és el motor d'aquest projecte fonamental. I, per altra banda, evidentment, el dia de l'Alexia Putellas, referent, icona de l'esport i agenda del barcelonisme, futbolista i persona importantíssima per nosaltres. Li desitgem el millor, marxa amb el recolzament i el suport de tots els que la coneixem, perquè, evidentment, és impressionant, és impecable, és elegant, té classe.
0: Un Pere Romeu que també va confirmar les sortides de dues jugadores importants, com són Mapi León i Ona Valla, tot i que el club encara no ho ha fet oficial. També marxa una altra de les veteranes, Marta Torrejón, i veurem si alguna jugadora més. Pere Romeu va explicar ahir que la seva renovació va per bon camí, que ara necessita descansar després d'una temporada molt exigent, però que també es veu amb forces per continuar liderant el projecte del curs vinent. També ahir, per cert, l'Espanyol va empatar 2 al camp del Depor, a Riazor, en aquesta penúltima jornada de Lliga F. El conjunt pericos va posar dues vegades per davant, però les gallegues van igualar, un resultat que no li serveix a l'Espanyol per avançar una posició a la classificació. Escoltem l'entrenadora Sara Monforte.
6: Jo crec que és un bon partit per disfrutar, per tancar la temporada, per bueno, ser una mica celebració, de seguir un any més a Lliga F, de ser família i de, bueno, de poder arredonir una mica la temporada, que ha sigut bona. Al final, quan hem sortit aquí, vius al camp i et sents com encara una mica més professional, no? I jo crec que la jugadora s'agrada, la gespa està perfecta i és motivador, no? I nosaltres, pues, com vam parlar l'altre dia, se'n torna bé. I bueno, jo crec que hem disfrutat molt del camp, del partit, del rival, i ha sigut un partit de tu a tu molt interessant.
0: L'Espanyol, que continua a 12, amb un punt menys que el Depor, que és 11, i 3 menys que el Badalona Women, que és 10. Diumenge, última jornada de Lliga F, amb molt poc en joc, i els tres catalans jugant tots a les 4 de la tarda, el Barça al camp del Madrid Club de Futbol femení, el Badalona Women a l'Alcoé, i ja ha descendit al Llevant, i l'Espanyol tancant la temporada a casa contra el Sevilla. En categoria masculina, més enllà del fitxatge que sembla fet ja de l'anglès Anthony Gordon per part del Barça, estarem pendents i de la renovació de l'Espanyol, de l'Ele Cabrera, i en parlàvem amb el capità. El Girona continua esperant reaccions després del descens per part del club, més enllà de les declaracions del president del Figeli dissabte passat, just després del partit, i de la roda de premsa de Mitchell. Ningú no ha explicat res més enllà de, com dèiem dissabte, del nou projecte, ni tan sols ha hagut explicacions per aquest pas enrere de l'entitat gironina que torna a baixar a segona. En aquest cas, qui sí que ha fet balanç a final de curs és el Nàstic de Tarragona, que després de salvar els mobles i aconseguir la permanència a la primera federació masculina. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
7: El president executiu obre la porta a nous inversors a la Societat Anònima Esportiva un cop Wester abandona el Consell, fet que l'empresari suec va comunicar a 4 dies del partit transcendental del passat dissabte a Alacant, on es jugava en la permanència a la categoria. El president Lluís Fàbregas diu que encara no hi ha cap oferta de projecte en ferm, però sí converses que poden avançar cap a un futur millor per l'entitat. Mentrestant, diu, l'actual Consell continuarà treballant amb responsabilitat.
8: Estem oberts i escoltarem qualsevol projecte seriós i real que faci créixer el club. A dia d'avui no n'ha arribat cap. Estem treballant en diferents escenaris per garantir el millor futur possible pel Nàstic. Hi ha converses i operacions que per responsabilitat i confidencialitat avui no podem desvetllar. Mentre aquestes situacions es resolen, la nostra obligació és governar el club amb responsabilitat i garantint la màxima estabilitat.
7: Fàbregas ha fet un repàs de la mala temporada de l'equip, ha salvat del descens a la segona federació i ha assegurat que l'objectiu ambiciós marcat i com a continuïtat dels darrers anys se'ls ha girat en contra. Del futur més immediat, la planificació de la temporada vinent, el president diu que caldrà contractar un director esportiu i després l'entrenador, tot i que no ha volgut entrar en profunditat, sí que admet que estan contents de la feina que ha fet Pablo Alfaro.
0: Gràcies, Jordi. Encara un últim punt de futbol, anem cap a Rubí perquè demà s'inaugura el renovat camp del Juventud 25 de setembre, relacionat també amb l'equip d'Ibai Llanos, el Ronin, que s'ha proclamat campió guanyant tots els partits del grup 25 de la quarta catalana. Ràdio Sur Rubí, Siscolara García.
9: Les noves instal·lacions al camp de futbol del 25 de setembre s'inauguren aquest divendres a partir de les 8 del vespre, posada de llarg amb la vessant institucional i també per donar a conèixer a tots els aficionats que s'acostin al camp, doncs, els equips de la temporada 25-26 d'aquesta entitat, que el seu primer equip, recordin, juga al grup 3 de la primera catalana del futbol masculí amb la permanència assolida en la actual campanya. Ara es tracta de començar a gaudir d'unes instal·lacions, doncs, de nova generació, en les quals també s'inclou una part que estarà dedicada al barri amb, doncs, un espai que farà servir l'Associació de Veïns. La intenció és, doncs, equiparar tot el camí esportiu com social del barri del 25 de setembre, però sobretot el que més es destaca és que a partir d'ara es podran seguir de manera perfecta tots els partits, com destaca el president del club, el Juan León.
10: Estoy súper contento por la gente, están enormemente felices y ver el fútbol desde aquí arriba, de una grada ya, da un cambio muy grande, da un cambio muy grande, la verdad.
9: Les actuacions han tingut un cost de 5 milions d'euros aproximadament. La gespa artificial encara està per col·locar, es farà durant l'aturada d'estiu a un camp en el qual juga el Juventud 25 de setembre, però recordin, des d'aquesta temporada també l'equip que va crear l'Ibai Llanos, el Ronin.
0: Gràcies, Cisco. I meia, abans d'acabar, més bàsquet. Pensa allà de Xavi Pasqual i de la CB. Avui mateix arrenca en la fase d'ascens a la segona FEB, on hi tenim tres catalans, dos dels quals juguen a Badajoz. El grup 2 del Club Bàsquet Prat acaba de començar a fer el seu partit, encara 0-0. Està pendents que comenci contra l'Udarzia de Basc, 0-0, com dèiem. A l'altre partit del grup, que s'ha enfrontat aquest matí, Puerto Segundo i Euros de Ribas, amb triomf dels valencians. El Puerto Segundo 70-65. El grup 1 també a Badajoz i el Pujol Mollerussa, que aquesta tarda debuta contra el Sueca València. A 3:15 i 3:15 abans serà el torn del DM Grup Mollet, que juga a aquesta fase final al Ginet, també el País Valencià, i debuta aquesta tarda contra el Vizcaya Sornotza. Ràdio Mollet, Carla Ramos.
11: El DM Grup Mollet afronta aquesta setmana els partits decisius per consolidar l'ascens a segona FEB. Fins ara els de Mollet del Vallès s'han imposat al Tarragona i a la Universitat de Vic, dues victòries que els situen novament en les fases d'ascens. Amb l'experiència d'altres temporades, els molletans comencen avui dijous els partits de play-off i s'han desplaçat fins a València, on s'enfrontaran a l'Alginet a casa i també jugaran contra el Jaén Paraíso i l'equip basc Zornot. Carles Nuez, president del Club Bàsquet Mollet, ha comentat que l'equip molletà ha jugat molt bé les darreres setmanes i hauran de plantar cara als rivals.
12: L'equip ens ha sorprès. Vam fer una temporada regular, pues bastant regular. Bueno, vam quedar entre els quatre primers, per això vam poder entrar en fases. Però bueno, amb el potencial de l'equip, bueno, no estava mal. Però bueno, aquestes dues últimes setmanes hem jugat molt bé i encara tenim un par de jugadors tocats, que són importants, i a veure si en aquestes dues setmanes es recuperen bé i podem plantar cara.
11: Ara, doncs, el DM Grup Mollet buscarà mantenir el bon nivell mostrat en les darreres setmanes en una fase decisiva que es disputarà a València davant rivals d'alt nivell i amb una plaça d'ascens en joc.
0: Gràcies, Carla. Fins aquí l'en joc. Ens escoltem aviat.
13: La xarxa de... Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Bon dia i bon dijous 28 de maig 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 28 de maig, setmana de comiats a Can Barça. Ahir va ser el d'Alexia Putellas, amb un acte primer al matí amb el partit del Johan Cruyff a la tarda, amb la victòria 2-1 contra la Real Societat. Fa una estona n'ha fet oficial el Barça femení també la sortida oficial ja d'Ona Batlle, i en aquest cas avui s'ha acomiadat davant de la premsa Xavi Pasqual com a entrenador del Barça de bàsquet. En aquest cas encara quedarà aquest tram final de temporada amb dos partits de lliga regular i també el playoff pel títol. Xavi Pasqual, que ha demanat unió i sobretot el suport del Palau per, com dèiem, acabar amb aquest últim ball, amb un últim títol, aquest de la Lliga ACB. Avui parlarem de futbol, de bàsquet, però també tindrem waterpolo, hoquei patins i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça hauria tancat el primer fitxatge de cara al curs vinent, l'extrem anglès Anthony Gordon.
1: Gordon arribaria procedent del Newcastle, al qual el Barça pagaria entre 70 i 80 milions d'euros, segons les informacions publicades. El director de futbol del club, Deco, voldria tancar aquesta primera incorporació abans que comenci el Mundial d'aquí a 15 dies, on Gordon forma part de la llista d'Anglaterra, juntament amb l'encara blaugrana Marcus Rashford.
0: Uns que en principi arriben, d'altres que se'n van. En categoria femenina, com dèiem, n'hem anat parlant. Ahir Alexia Putellas es va acabar d'acomiadar del Barça.
1: Després de l'emotiu acte del matí a l'Spotify Camp Nou, la capitana va ser titular per última vegada al Johan Cruyff amb la samarreta blaugrana en la victòria del Barça contra la Real Societat per 2-1. Del partit destaca el gol d'Aitana Bonmatí, que va tornar a marcar després de la lesió que l'havia deixat fora dels terrenys de joc 5 mesos. A més d'Alexia, Pere Romeu va confirmar, tot i que el club encara no ha fet oficial la sortida de Mapi León, però sí, com comentàvem, la dona Batlle.
0: D'altra banda, també ahir en aquesta penúltima jornada de Lliga F, empat a 2 de l'Espanyol a Riazor.
1: Malgrat avançar-se en dues ocasions al marcador, el conjunt perico va acabar empatant al camp del Depor, un resultat insuficient per recuperar, per superar les gallegues a la classificació. L'Espanyol, que és 12è i ja fa setmanes que té la permanència garantida, tancarà la temporada diumenge rebent el Sevilla a la Dani Jarque. També diumenge el Barça visitarà el camp del Madrid Club de Futbol Femení i el Badalona Women el de Llevant. Cué ja descendit.
0: En bàsquet, el nom del dia és el de Xavi Pascual, que s'ha acomiadat aquest matí del Barça.
1: El tècnic de Gavà tancarà la seva segona i curta etapa al Club Blaugrana quan acabi aquesta temporada. Pascual ha explicat que pren la decisió per desgast i patiment i que creu que és el millor pel club. També ha desmentit la presumpta mala relació amb la directiva i la direcció esportiva de la secció. Al Barça encara li queden dos partits de Lliga regular de CB, a més dels play-off. De fet, l'encara entrenador blaugrana ha demanat unió i suport a l'afició per tancar de la millor manera possible aquest últim ball del projecte.
0: A nostre nom mirem d'escoltar el més destacat aquesta roda de premsa, aquesta compareixença de Xavi Pascual. A tot això, segons apunten ja molts mitjans, Xavi Pujol apunta a nou arquitecte del projecte del Barça.
1: El fins ara director esportiu del Bascón, que ve de fer una gran feina també a Manresa, vindria per substituir Juan Carlos Navarro i, d'entre altres coses, decidir el nou entrenador de cara a la temporada vinent.
0: Més bàsquet, Dani Pérez deixa el Manresa després de 7 temporades.
1: El basamaresmenc que tanca una etapa al Nou Congost després de 275 partits disputats a falta de l'últim. De fet, Dani Pérez s'acomiadarà demà de l'afició en el darrer partit del curs amb la visita del Real Madrid amb un petit homenatge que li està preparant el club. El futur del Barça continuarà lligat al bàsquet, però sense l'exigència física de la CB i la competició europea.
0: En categoria femenina, avui l'Espar Girona ha anunciat una nova baixa.
1: La de la jugadora neerlandesa Laura Cornelius, que havia vingut a ajudar l'equip en aquest últim tram de temporada. Recordem que l'Uni ha anunciat el fitxatge de dues exteriors, l'asturiana Iyana Martín i la balear Juana Camilion.
0: D'altra banda, el València ha anunciat també la sortida de la seva capitana, la catalana Caral Casas.
1: L'exterior internacional nascuda a Bescanó no seguirà després de 7 temporades al conjunt taronja. El València ve de guanyar fa unes setmanes el títol de Lliga Femenina després d'haver superat l'Espar Girona a semifinals i Perfumeries Avenida a la final.
0: I encara pel que fa al mercat d'aquesta Lliga Femenina, el Cadí la Seu ha renovat a la pivot Nahan Niaré.
1: La francesa amplia el seu vincle amb el conjunt de la Seu per una temporada més. Niaré va arribar al Cadí al setembre de l'any passat, procedent de la Lliga Francesa. L'equip urgellenc ha anunciat també en les últimes setmanes les renovacions de la pivot aragonesa Marina Mata i de la capitana Anna Palma.
0: Més bàsquet, avui mateix arrenquen les fases d'ascens a la segona FEB, on hi tenim tres catalans, categoria masculina, evidentment, en aquest cas, dos dels quals juguen a Badajoz. El grup 2, el Club Bàsquet Prat, encara està pendent de començar el seu partit, que havia de començar un quart de dues i encara no ho ha fet. Ha acabat tard, és veritat, l'altre partit del grup, el Porto Segundo 70, Uros de Ribas 65.
1: El grup 1, també a Badajoz, hi ha el Pujol Mollerussa, que aquesta tarda debutarà contra el Sueca Valencià a 3:15 de la tarda, i 3:15 abans serà el torn de l'EMA Grup Mollet, que juga aquesta fase final d'ascens al Ginet, també al País Valencià, i debut aquesta tarda contra el Vizcaya Zornotza.
0: En waterpolo, el Catalunya s'avança amb una renda de 5 gols a la final de l'Eurocup femenina.
1: Les gracienques van superar ahir el Barceloneta per 14-9 en el partit d'anada. El partit de tornada serà dimecres de la setmana vinent a la piscina de Sant Sebastià, on el conjunt mariner mirarà de remuntar.
0: I a la final de la Lliga, a la Divisió Nord femenina, l'encara vigent campió d'Europa, el Sant Andreu, va fer valdre el factor piscina per guanyar ahir el primer partit contra el Mataró.
1: Les andreuenques van guanyar 10-8. El segon assalt serà aquest dissabte al vespre a la Joan Serra de la capital maresmenca, i el tercer, si calgués, se jugaria de nou a la Pere Serra a Sant Andreu dimarts de la setmana vinent.
0: I un últim punt en tennis, Marina Bassols planta cara però cau eliminada de Roland Garros.
1: La blanenca va acabar perdent contra la jove promesa russa Mirra Andreeva en 3 sets, tot i haver-se endut el primer assalt per 6-3. Era la primera vegada que Bassols arribava a una segona ronda d'un gran slam.

0: I ja és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Dissabte, Carme, tindrem futbol, hoquei patins i natació.
1: En exclusiva, a la xarxa Més es podrà seguir en directe el Campionat de Catalunya de salts de natació a partir de les 11 del matí des del CAR de Sant Cugat. Ja a la tarda, també a les televisions locals, a l'Enjoc TV, l'anada de l'eliminatòria d'ascens a l'hoquei lliga masculina entre Martinelli a Manlleu i Digitècnic Club Patí Vilafranca, capital del Vi, a les 4. I quan acabi a les 6, tornarà de la tornada de la promoció d'ascens a Primera Catalana de Futbol amb el duel entre el Club Esportiu Llavaneres i el Futbol Club Cardedeu, amb tot obert després de l'empat a 0 de l'anada.
0: Tot això dissabte. Diumenge tindrem més futbol i també el Patina Fest.
1: Cita amb l'skateboarding i l'scootering i el roller freestyle aquest diumenge a la xarxa Més amb el Patina Fest 2026, competició en la modalitat parc que organitza la Federació Catalana de Patinatge i tindrà lloc a Igualada a partir de les 4 i 20 de la tarda. Un quart d'hora abans, a les 4 i 5, ja a l'Enjoc TV, tornada d'una de les semifinals del play-off d'ascens a la tercera Federació Masculina de Futbol entre l'Associació Esportiva Prat i la Unió Esportiva Sant Mauro, amb un 0-1 favorable als pretencs de l'anada. I per rematar-ho, més futbol amb el duel d'anada de la final catalana per pujar a segona Federació Masculina, que enfronta la Unió Esportiva Cornellà i el Club de Futbol Badalona a les 6 i 10 al Municipal de Cornellà.

0: Dijous 28 de maig, de gairebé 10 minuts passant de dos quarts de dues, comencem parlant de bàsquet avui, perquè ahir a la tarda el Barça va oficiar la sortida de l'entrenador Xavi Pascual, un cop acabi aquesta temporada, fent efectiva tots dos la clàusula que va rescindir el seu contracte, i aquest matí el tècnic de Gavà s'ha volgut explicar, s'ha acomiadat amb una roda de premsa, abans això sí de disputar els dos últims partits de Lliga regular de CB i els play-offs pel títol. Xavi Pascual, de fet, ha volgut abans de res desmentir la mala relació que s'havia publicat que tenia amb la directiva i amb la direcció tècnica. Sobre els motius per marxar, Pascual ha parlat sobretot de desgast i de patiment pel que li comporta el seu barcelonisme.
1: Tenia molts dubtes de venir i per això vam posar una clàusula en el meu contracte de sortida, que és la que farem efectiva en el final d'aquesta temporada. Perquè tenia por de no adaptar-me. Jo vaig passar-ho molt malament del 14 al 16. Els millors anys de la meva vida han estat des del 8 al 14, guanyant moltes coses amb el Barça, però del 14 al 16 vaig passar-ho fatal. En el 14 havia de marxar, sabia que havia de marxar, però el meu barcelonisme no em va permetre marxar i sempre m'he promès que mai més tornaria a patir. I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo 3 vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per endavant.
0: A més, Xavi Pascual assegura a tothom sortirà guanyant amb aquesta decisió, que ha qualificat de valenta també amb els timings.
1: Jo no volia molestar el club amb això, però sí volia explicar la meva situació quan abans possible perquè el club es pogués reorganitzar de la millor manera possible i que escollís el camí que decidís amb temps, perquè en cap cas jo volia ser un problema pel futur del club, no? Per tant, podia haver-me callat, podia haver anat a final de temporada i a final de temporada donar aquesta sorpresa i estar aquí mentint a la direcció tècnica i estar aquí fent veure que estaré i al final marxar. Crec que ha estat una decisió valenta i en el timing la millor pel club.
0: Precisament sobre aquests timings, el tècnic els ha mirat a explicar amb tota la claredat possible.
1: Els timings és un procés per arribar a aquesta decisió, de desgast i de pensar durant el temps, però en el moment que el València es classifica per la Final Four i entenem que hi haurà un marge de 15 dies d'aturada fins a tornar al Palau, considero que m'he d'accelerar amb aquesta decisió i decidir si sí o si no. Aleshores, des d'aquell dia que és un dijous, fins al dissabte 16, me'l dedico a pensar i crec que amb una decisió molt madura prenc la decisió de que a final de temporada no seguiré sent l'entrenador del Barça.
0: I un últim document de l'encara entrenador blaugrana demanant a l'afició unió fins al final per mirar de tancar aquesta segona etapa de la millor manera possible amb el títol de la Lliga CB.
1: L'equip respira moltíssimes ganes d'acabar bé aquesta temporada, som molts els que no continuarem. Tots junts, d'alguna manera, volem fer aquest últim ball i acabar amb la victòria amb aquest play-off. Per tant, també m'agradaria, dins del possible, demanar al Palau que segueixi tan increïble amb l'equip i amb mi fins al final de la temporada. Demanaria que tots estem junts amb la mateixa pàgina, que és guanyar aquest play-off, que a final de temporada cada un s'expressi com cregui convenient, però estar junts.
0: Això deia Xavi Pascual, en principi, i segons apunten ja molts mitjans, el nou arquitecte del projecte Lorena a la secció de bàsquet serà Xavi Pujol, que ve de fer una gran feina tant a Manresa, com als últims anys, sobretot també al Baskonia, i vindria per substituir Juan Carlos Navarro. El Barça, com deien, jugarà demà a la pista de l'Andorra, en l'última jornada de Lliga regular, encara molt en joc, els andorrans només tenen un triomf de marge sobre el Saragossa, que és l'equip que ha marcat l'ascens, i el Barça està en la lluita per la segona plaça. Encara quedarà, de fet, diumenge vinent, un Barça-València pendent al Palau, que pot ser determinant per aquesta classificació final. També demà, però a les 6, el Baxi Manresa s'acomiada de la temporada rebent el nou congost del Real Madrid, que serà primer pastel que passi, tot i que ve de 4 derrotes consecutives, a més de la final de l'Eurolliga. Serà acomiadat també de Dani Pérez del Manresa després de 7 temporades, i demà a 8:45 ja en parlarem. També tindrem dues català entre Girona i Joventut a Fontejau, mentre que el Lleida tanca la temporada a Múrcia. 1 avui de Ràdio Sergi Guiu.
2: La CB 25-26, la seva fase regular, posa el punt final aquest divendres per part d'un Jaio Poseidé que viatja a Múrcia amb la feina feta, però amb unes sensacions més negatives que positives si ens centrem en la darrera imatge oferta al Barris Nord davant el Morabanc Andorra. Si aquest dimecres els jugadors ens deixaven clar que el que volen és fer a Múrcia una millora en la seva imatge respecte a la del diumenge passat, aquest dijous el tècnic del Jaio Poseidé, Jaren Cuentra, ha explicat que vol a un equip que tanqui la temporada gaudint i competint.
3: Deixar-ho tot a la pista, ha sigut una temporada pues, exigent i dura en certs moments i crec que el que ens toca és gaudir, passar-nos-ho bé per últim cop tots plegats, no? I tant de bo el gaudir i passar-nos-ho bé sigui mostrar una versió molt bona, que bueno, pues quan estem clarament quan estem ficats i estem sòlids defensivament i ens compartim la pilota com volem, pues tots estem molt més contents.
2: El Jaio posa de viatge a Múrcia amb tota la plantilla per tancar la temporada aquest divendres a 8:45 PM.
0: Parlem ara de futbol. Ahir Alexia Putellas, ja en parlàvem, es va acomiadar del Barça amb una victòria 2-1 contra la Reial Societat en la penúltima jornada de Lliga F. Sobre el partit, el més destacat segurament és el gol d'Aitana, que va tornar a marcar després del seu retorn de la greu lesió. Però va ser un dia de comiats, com dèiem, el Johan Cruyff, evidentment el d'Alexia, que deia això després del partit dirigint-se a l'afició.
4: També volia aquest moment aquí amb tots vosaltres. M'he despedit aquest matí de la meva família, de l'estaf, del club i de les jugadores, però ara em vull dirigir a vosaltres. Moltíssimes gràcies de tot cor per creure des de l'inici. Els que no han cregut també han format part d'això, ens han empès al nivell que estem ara mateix. Com ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor.
0: Veurem on va jugar Alexia, ningú ha confirmat el curs vinent, després de deixar el Barça, evidentment té ofertes encara de molts clubs de tot el món. És una de les jugadores, de fet, que ha convocat la Sonia Bermúdez per als propers partits de classificació per al Mundial femení. També es va dirigir a l'afició just abans que Alexia, el seu fins ara entrenador, Pere Romeu.
5: Si aquest equip té tants èxits és evidentment perquè té grandíssimes futbolistes, perquè és un grandíssim projecte, però perquè esteu tots i totes vosaltres. Confieu en nosaltres, seguirem donant guerra, la temporada vinent tornarem a anar per tot i confieu en aquestes jugadores i en aquest staff. Visca el Barça i visca Catalunya.
0: En Pere Romeu, que també va fer confirmar les sorties de dues jugadores importants com són Mapi León i Ona Valla. De fet, aquesta segona, la lateral maresmenca, el club ja ha fet oficial la seva sortida fa una estona, aquest mateix migdia. També marxa una altra de les veteranes, Marta Torrejón, i veurem si alguna de jugadora més. Pere Romeu, que va explicar ahir que la seva renovació va per bon camí, que ara necessita descansar després d'una temporada molt exigent, però que es veu amb forces per continuar liderant el projecte del curs vinent. Són declaracions als mitjans del club.
5: La temporada és brillant, però és brillant pel joc. És brillant per com ha arribat l'equip al tram final de temporada, és brillant per lo fines que han estat individualment les jugadores durant el llarg de la temporada i és brillant perquè ens hem refet de moltes baixes durant la temporada, que hi havia vegades, hi havia moments de la temporada on no podies collir els 11, els 11 se'n feien sols perquè teníem una plaga important de lesions, així que crec que aquest equip aquesta temporada ha rossat l'excel·lència i sobretot s'ha refet d'absolutament tot i això ens fa madures.
0: També ahir, per cert, l'Espanyol va empatar 2 al camp del Depor a Riazor en aquesta penúltima jornada de Lliga F. El conjunt bericó es va posar dues vegades per davant, però les gallegues van igualar el resultat, que no li serveix a l'Espanyol per avançar al conjunt gallec a una posició a la classificació. Escoltem a l'entrenadora Sara Monforte.
6: Després de realment de ficar moltes vegades per davant, jo crec que és una llàstima no haver pogut sumar els 3 punts, que eren importants per nosaltres per superar-les la classificació abans de l'última jornada, no? Però si veiem el global i som justos, jo crec que l'empat era el més, valga la redundància, el just, no? Perquè crec que ells han fet un bon partit, nosaltres hem estat més defensant i hem transitat molt bé, jo crec que l'empat ha sigut un resultat just. Superigualat, perquè ha sigut molt de migcampisme, han hagut, i ja sé que és veritat que han tingut una posició més que nosaltres, però crec que nosaltres hem sigut més agressives en camp rival, no? En aquestes transicions. Jo crec que hi ha hagut moments per als dos equips, jo crec que ha sigut un resultat just, una llàstima no poder amarrar el resultat, que és el que volíem.
0: L'Espanyol, que continua 12, amb un punt menys que el Depor i 3 menys que la Badalona Women, que és desè. El Barça, com dèiem, ja és campió diumenge, l'última jornada d'aquesta Lliga F, ja sense res en joc per als tres catalans. Per cert, avui la selecció espanyola femenina ha fet oficial la seva última llista per als dos últims partits de classificació per al Mundial de l'estiu del 2027. Hi ha 11 jugadores del Barça. La gran novetat és el retorn d'Aitana Bonmatí, després de la lesió al trencament del peroné. També hi ha dos catalanes més, Jana Fernández i Laia Codina. En categoria masculina, més enllà dels equips de primera divisió i de l'actualitat, qui encara no acaba la temporada és el Centre d'Esport Sabadell, que demà mateix afronta l'anada de la primera eliminatòria del play-off per pujar a segona contra el filial del Madrid. La tornada serà la setmana vinent a la Nova Creu Alta i les entrades ja estan a la venda. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
7: Tot i això, tenen un 50% de descompte i fins dimarts al vespre les poden adquirir a un preu de 10 euros als gols, 12 i mig a lateral i 20 a tribuna. Ahir ja va haver-hi cues virtuals i també a les oficines de l'estadi. A partir de dimecres, tots els seients s'alliberaran i valdran el doble, 20, 25 i 40. A més, el club també ha informat que no permetrà l'accés amb simbologia rival fora de la zona visitant de la Nova Creu Alta. En el terreny esportiu, una de les incògnites de demà a Valdebebas és la posició d'Arthur Bonaldo, el brasiler, un dels capitans de la plantilla, ha actuat tota la temporada com a central, però el tècnic Ferran Costa el va situar com a migcampista a Tarassona.
8: Mi función en el equipo es primero cumplir órdenes, como ponen los aficionados, ¿no? Somos soldados de Ferran Costa y soldados obedecen y cumplen órdenes, ¿no? Entonces lo que el míster quiera de mí, en este sentido de Bonaldo, dejaré mi vida y la sangre y daré mi mejor.
7: Avui qui passa per sala de premsa és el mateix Ferran Costa i a dos quarts de dues hi ha una convocatòria davant de la tribuna de la Nova Creu Alta per acomiadar la plantilla abans de viatjar a Madrid. Tot plegat es podrà seguir a l'Hotel Suís, que en aquestes setmanes de playoff també es pot veure a través del canal de Twitch.
0: Gràcies, Pau. Demà, evidentment, aquí a l'Enjoc en farem la prèvia amb Ràdio Sabadell d'aquest primer a Real Madrid-Castilla-Sabadell, Centre d'Esport Sabadell. I encara en futbol anem cap a Terrassa perquè el conjunt agrenc està construint, anem parlant un projecte ambiciós per pujar a la primera federació masculina i ja ha anunciat el primer fitxatge, el del jove porter Álvaro Pacheco, que ve de fer una gran temporada al Reus Redis. Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Romagosa.
9: El Terrassa Futbol Club tanca el primer fitxatge de cara a la temporada 2026-2027. Es tracta d'Álvaro Pacheco, porter sub-23, fins ara a les files del Reus Redis, i un jugador, un porter que, recordem, doncs ha estat molt protagonista aquesta temporada, excepte en els últims partits de l'equip de Marc Carrasco. Recordem que s'enfrontaven Reus Redis i Terrassa Futbol Club en el partit de la primera volta, amb resultat de Reus 3, Terrassa 0. En aquest cas, Pacheco va guanyar la partida a Marcos Pérez, i amb aquesta incorporació, doncs, el Terrassa que assegura tenir ben segura la porteria amb la renovació de Marcos Pérez i l'arribada de Pacheco, la renovació del defensa Mario Domingo, el migcampista Barrero i també Nahuel i jugadors que tenen contracte, com és el cas de Dirks, Ikerreche, Beamonte, Sergio Cortés, Mármol, Larry i Lourens. Recordem que els agarencs començaran la pretemporada el 27 de juliol i realitzaran un estatge a la Garrotxa, com l'any passat, serà del 10 al 16 d'agost.
0: Gràcies, Miqui. Finalment anem a l'escala per parlar del cas de Jessica Álvarez, que continua jugant al conjunt empordanès als seus 48 anys i encara no se li acaba la benzina. Ràdio L'Escala, Ivan García.
10: Jessica Álvarez, que amb 48 anys continua corrent darrere la pilota. A cada final de temporada, com és el cas, es repeteix la mateixa història. Diu que es retira, però al moment mai arriba. Assegura que encara té benzina.
11: Crec que podria jugar més temps. L'únic que és veritat que el futbol doncs, necessita molt de sacrifici i realment el cos doncs, ja no t'acompanya tant. Però realment jo per benzina crec que seguiria jugant.
10: Jessica Álvarez va començar a jugar a futbol de ben petita. Des de llavors ha construït una trajectòria impecable i dilatada en el futbol català i estatal. Abans d'aterrar a l'Escala, el nou Miramar va vestir les samarretes de clubs històrics com el Barça, el Villarreal, el Girona i l'Estartit, a més de passar pel Banyoles, el Cornellà del Terri, el Camallera i la Pera. Li hauria agradat jugar en aquesta època actual, gaudint de la visibilitat i l'impuls que té ara el futbol femení.
11: A la meva època, doncs, quasi bé jugava amb nens, no hi havia doncs, camps de futbol doncs, tan estupendos i realment és un honor poder jugar ara i, a més, potser doncs, acabar la Lliga i potser retirar-me doncs, per tot l'alt.
10: El futur de la jugadora és una incògnita. Aquest estiu Jessica Álvarez haurà de tornar a decidir si penja les botes o si prefereix continuar trepitjant els camps de futbol una temporada més.
0: Gràcies, Ivan. En bàsquet, més enllà de Xavi Pasqual i de l'ACB. Avui marxen, mateix arrenquen les fases d'ascens de la segona FEP, on hi tenim tres catalans, dos dels quals juguen a Badajoz. Del grup 2, el Club Bàsquet Prat acaba de començar el seu partit contra l'Olatzia Basc. De fet, 9-12 perden encara ara mateix els pretencs en el primer quart, en aquest cas. A les grup 4, a les 5 de la tarda, el DM Grup Mollet juga aquesta fase final d'ascens al Ginet, al País Valencià, i debuta contra el Vizcaya Sornotza, també basc, mentre que al grup 1, també a Badajoz, hi ha el Pujol Mollerussa, que aquesta tarda s'enfronta a la primera jornada del Sueca Valencià, 5:45. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
12: Es decideix l'ascens a segona FEP en un sol cap de setmana i el Pujol Mollerussa té el seu grup a l'anfitrió, el Badajoz, el Tres Cantos madrileny i el Sueca Valencià, els seus primers rivals. L'entrenador del Mollerussa, Marc Díaz, destaca precisament que té la plantilla àmplia i que li permetrà adaptar-se a cada rival, a més d'una bona rotació per intentar repartir minuts. També l'equip ha incorporat material com suplements i botes de descàrrega per facilitar la recuperació dels jugadors. Dins la seva capacitat han posat tots els mitjans perquè no tenen por a la paraula ascens. Així ho explica el mateix Marc Díaz.
13: Sí, nosaltres no, mai hem tingut por a voler el màxim possible. No? Al cap i a la fi, cada objectiu que se'ns ha ficat davant no li hem perdut la cara mai, no hem tingut por, no hem tingut mai pressió per aguantar un primer lloc durant la temporada. Nosaltres anem a ascendir, no tenim cap complex per dir-ho, tot i que sabem de la dificultat, sabem que tots els equips ja tenen molt en joc, tothom vol aconseguir el mateix premi i és molt difícil.
12: Tots els partits es disputen seguits. Divendres tenen el segon, dissabte el tercer i en cas de necessitar un quart seria diumenge.
0: Gràcies, Julen. I acabem amb waterpolo. Catalunya va guanyar 14-9 ahir a l'anada de la final de l'Eurocup femenina contra el Barceloneta. La tornada serà dimecres de la setmana vinent a la piscina de Sant Sebastià. I a la Lliga, a la final de la Lliga, el Sant Andreu s'avança contra el Mataró per 10-8. Mataró Ràdio, Malena Bertran.
14: L'Assolim Centre Natació Mataró perd el primer partit del play-off pel títol de la Lliga de la Divisió d'Honor Femenina davant el Club Natació Sant Andreu per 10-8. El duel ha estat molt igualat, però el conjunt barceloní ha sabut jugar millor els moments decisius. El Sant Andreu ha començat fort i ha arribat a dominar per 3-1 en el primer quart, tot i que el Mataró ha reaccionat amb el pas dels minuts. El conjunt dirigit pel tècnic Dani Ballar ha aconseguit igualar el partit amb el 6-6 al tercer període, gràcies als gols de jugadores com Kerns, Romer i Hauschall, totes amb dues dianes. Però en el tram final del maig, el Sant Andreu ha estat més encertat. Dos gols consecutius d'Ariadna Ruiz han acabat decantant el partit, mentre que la portera rival, Martina Terré, també ha estat clau sota pals. Amb el resultat final, el Sant Andreu suma el primer punt d'una final al millor de tres partits, i el Mataró queda obligat a guanyar el segon duel per forçar el tercer partit decisiu. Una segona lluita que jugarà aquest dissabte 30 de maig a 8:15 del vespre al complex Joan Serra i Puigdescens a Mataró.
0: Gràcies, Malena. Fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
15: La xarxa de comunicació local.
16: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món. Passen les 3 i sé que em costarà

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: La consellera d'Educació anuncia una proposta definitiva per presentar els sindicats en vaga en la reunió d'aquesta tarda. Esther Niubó ha explicat al Parlament que es tracta d'una proposta que incorpora tant reclamacions salarials com educatives, amb més recursos per atendre la complexitat.
2: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera

0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE.
1: Illa creu que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
2: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
0: La forta calor i l'acumulació de vegetació per la pluja marcaran la campanya d'incendis d'aquest estiu i tenim una última hora perquè hi podria haver ja el primer en marxa.
1: Sí, perquè justament una vintena de dotacions dels bombers treballen aquesta hora en un foc que s'ha propagat a massa forestal a Òrrius, al Maresme. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils per demanar el confinament de la població.
0: En cultura, la reina Elisenda de Montcada va morir als 70 anys, era alta per la seva època i patia una malaltia associada a una alimentació massa bona.
1: És una de les conclusions del projecte inèdit de recerca, restauració i conservació del seu sepulcre que s'ha fet durant 2 anys.
0: Als esports, Xavi Pascual deixarà el Barça de bàsquet per decisió pròpia. Joan Barberà.
3: El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol seguir patint. Xavi Pascual marxarà a final de temporada quan acabi el play-off, el títol de Lliga.
0: Catalunya afronta el pic més alt de calor d'aquest any amb màximes que poden arribar als 37 graus a la costa i als 40 a l'interior. Previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
4: Bon dia. Una altra vegada s'està comportant la meteorologia com si fos la canícula de ple estiu. I és que en aquests moments estem ja per sobre dels 35 graus en algunes comarques. Sobretot és avui a les de Girona i al prelitoral barceloní on més està enfilant aquesta temperatura. Però atenció perquè immediatament al llarg d'aquesta tarda, de fet, en alguns racons de la Catalunya central com el Pla de Bages i també de les comarques de Ponent, passarem dels 36-37 graus. Per tant, unes temperatures d'anomalia positiva brutal per les dates. Només arran de mar ens quedem al voltant dels 28 a 30 graus i sempre amb força sol. Aquesta tarda només tindrem l'aparició d'alguns nuvolots cap al Prepirineu amb alguna gotellada, si de cas, al voltant del Cadí i també del Port del Comte. I atenció perquè el divendres la temperatura no afluixarà gaire. Al matí ja començarà molt i molt càlid i durant la tarda arribarem a fregar els 40 graus al Segrià. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, avança que la proposta que faran els sindicats en la reunió prevista per aquesta tarda és la definitiva i que inclourà millores salarials i també de recursos per l'aula. Ho ha dit a la Comissió d'Educació al Parlament, on ha presentat els detalls dels pressupostos en matèria educativa. Esther Minguell, bon dia.
6: Bon dia. La consellera ha reiterat la disposició de mà estesa per afegir més organitzacions sindicals a l'acord signat el mes de març i també l'esforç per ampliar-lo. Ha assegurat que el govern no s'aixecarà de la taula i ha recordat que ha incrementat la despesa en educació gairebé un 25%.
7: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada. Una proposta més completa que la que vam poder treballar i presentar ahir, tant en la previsió d'incorporació de recursos a l'aula per atendre la complexitat, com també en el tema salarial, que ens permeti poder incorporar a altres sindicats també a l'acord signat el mes de març i poder-lo ampliar.
6: El sindicat USTEC considera inacceptable que la proposta d'aquesta tarda es presenti com a definitiva i defensa la reunió com un espai per negociar obertament. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
8: Considerem inacceptable que la consellera Niubó avui es presenti al Parlament amb una proposta que fa dies que els sindicats estem demanant per negociar en el si de la mesa sectorial i que ja la presenti com una proposta definitiva abans d'aterrar-la a la mesa i dur a terme aquesta negociació. Així que nosaltres no acceptem el caixa o faixa. El que volem és una proposta oberta que puguem negociar.
6: El sindicat recorda que qualsevol acord es consultarà al conjunt del col·lectiu docent.
0: Tot això en una nova jornada de vaga del col·lectiu que ja s'ha convertit en una cursa de fons. Avui les protestes s'han concentrat als Dos Vallesos i al Maresme, on els mestres han tallat la C-32 a l'altura de Canet de Mar durant 2 hores. Anem fins allà a Mataró Ràdio. Beti Doñate, bon dia.
9: Bon dia. A Mataró la protesta ha engegat a les 8 del matí a la C-32 amb un tall que ha durat 2 hores i que s'ha fet en els 2 sentits de la marxa. La manifestació ha recorregut part de l'autopista i s'ha apropat a la C-60 carretera, que també ha patit afectacions al trànsit. Els docents que s'han mobilitzat aquest dijous a Mataró reclamen més recursos per a la inclusió i millors condicions laborals. Ho explicava Eulàlia Salix, professora d'institut a Canet de Mar.
10: Tenim molt clar que no defallirem fins que no aconseguim

0: el que ens hem proposat, el que es va parlar i la mesa jo crec que està lluny encara del que nosaltres reclamem i seguirem, ja veieu que estem junts, estem fent molta pinya a tot el col·lectiu docent, primària, secundària, PAS.
1: La protesta també ha fet aturada a diversos instituts de Mataró i ha ocupat durant uns minuts l'edifici de l'Ajuntament, això abans de llegir un manifest final a la seu de Serveis Territorials d'Educació i detallar la Nacional 2 una estona.
2: Gràcies, Beti Doñate. Un altre col·lectiu en lluita, el dels metges, alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera aquest any 2025 i avisa que s'agreujaran encara més amb la campanya que posen en marxa l'1 de juny, 19 hospitals negant-se a fer hores extres. A partir de les dades públiques del CatSalut, el Sindicat Metges de Catalunya destaca l'augment de les demores per visites amb especialistes, també algunes proves i operacions, i remarquen que fins i tot en alguns hospitals afecta processos oncològics garantits legalment. Maite Polo, bon dia.
3: Bon dia. El Penedès i l'àrea metropolitana de Barcelona concentren algunes de les pitjors dades. 183 dies d'espera per una pròtesi de genoll a la zona de Vilafranca del Penedès. Ho atribueix el sindicat a la inundació l'estiu passat de l'Hospital de l'Alt Penedès. I 186 dies per a una reconstrucció mamària, per exemple, a Barcelona. Desigualtats territorials denunciades, a més, per metges de Catalunya que acusa el Departament de Salut de manca de planificació i sobreexplotació dels metges i metgesses. Josep Maria Serra és vicepresident de Metges de Catalunya.
4: Ni un, ni dos, ni tres centres, un cop ja ho han acceptat i han signat, et venen, has de fer més. Diu, perdona, però esteu bojos, però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
3: L'any passat va acabar amb una espera mitjana de 6 mesos per una primera visita a traumatologia i quasi 5 mesos per a l'otorrino i 185 dies, per exemple, per a un electromiograma o per la prova del son.
2: Encara en relació a la salut, el ple del Congrés ha validat la reforma del Reial Decret Llei pel qual es modifica l'aportació dels usuaris i els seus beneficiaris a la prestació farmacèutica ambulatòria.
5: La norma reforma el copagament farmacèutic amb la promesa de fer-lo més progressiu i alleujar la despesa de les rendes baixes i mitjanes. El nou model passa de 3 a 6 trams per a treballadors actius i fixa topalls mensuals per als que ingressin menys de 35.000 euros anuals. Mònica García és la ministra de Sanitat.
6: Una reforma que persigue tres objetivos que son muy claros. Hacer que el sistema sea más progresivo, sea más justo, reforzar la protección de los pacientes crónicos con rentas bajas y rentas medias y adaptar el copago farmacéutico a la realidad económica que viven hoy muchas familias en España. Esta reforma no cuestiona el principio de corresponsabilidad ni el uso racional de los medicamentos. El copago farmacéutico nunca se puede pensar como una medida, un mecanismo recaudatorio, sino todo lo contrario, como un mecanismo, una herramienta vinculada a la utilización adecuada de los recursos sanitarios.
5: La reforma ha estat aprovada amb 164 vots a favor, 33 en contra i 149 abstencions.
7: Notícies en xarxa.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada que ha fet la Guàrdia Civil a la seu del PSOE de Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díaz.
5: En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, el president Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista, mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
8: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
5: L'Audiència Nacional també va ordenar a la Guàrdia Civil requerir al PSOE documentació de la campanya electoral del PSC a les darreres eleccions del Parlament. Illa ha defensat que la veritat sempre s'acaba imposant i ha avisat que no aconseguiran doblegar els socialistes.
2: En relació a aquesta operació, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dit avui que va suposar una batuda al sanchisme i ha assegurat que farà tot el possible per canviar el govern. Tot és tot arreglat.
5: En un acte polític a Leganés, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en reclamar eleccions anticipades o que els socis d'investidura deixin caure Pedro Sánchez. Feijóo s'ha ofert a fer tot allò possible per canviar el govern.
9: He dicho hace mucho tiempo, y lo repito hoy, que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
5: Un dels socis del govern, el PNB, ha dit avui que la legislatura s'ha acabat, però ha rebutjat la moció del PP.
2: En relació a les causes judicials obertes, avui han declarat els acusats del cas Kitchen, entre ells l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz.
5: Es jutja una possible operació parapolicial per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, entre els anys 2013 i 2015 i treure-li documentació que fos incriminatòria per al PP quan s'investigaven els casos de la Gürtel i la Caixa B.
2: I també ha engegat el judici a David Sánchez, el germà del president del govern espanyol. Està acusat d'haver obtingut un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, governada pel PSOE.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Tornem a Catalunya. Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat durant la visita del Papa. L'operatiu, anomenat Almus, serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada del Pontífex. Un viatge que tindrà lloc del 9 al 11 de juny i on farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana que només es faci servir el metro. Jordi Casino, bon dia.
10: Bon dia, Marta. Tot el dispositiu policial format per 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana estarà coordinat des d'un centre de control i haurà de protegir tant el Sant Pare com els membres

0: motiu del Dia Mundial de la Presa de Consciència de l'Abús i el Maltractament a les Persones Grans, una jornada que es commemorarà el 15 de juny.
1: L'ha llegida el vicepresident quart de la Diputació, Marc Castells, que ha alertat del maltractament a les persones grans.
2: Quan una persona gran pateix discriminació, invisibilització o qualsevol forma de maltractament o abús, no només es vulneren drets individuals, també s'atempta contra els principis de respecte, igualtat i convivència que sostenen la vida col·lectiva.
1: La Diputació de Barcelona fa una crida als ajuntaments, entitats, serveis professionals i a tothom en general a ser respectuosos amb la gent gran.
0: Entrem en matèria econòmica. La indústria és el sector amb més rotació i absentisme laboral de Catalunya. Ho adverteix un estudi de la patronal FECOT. La patronal calcula que en els últims dos anys s'han perdut més d'un miler d'empreses, especialment les de menys de 50 treballadors.
1: Segons aquestes xifres, el 2025 cada empleat va tenir 2,14 contractes de mitjana. Pel que fa a l'absentisme, apunta que la incidència mensual de les baixes laborals va superar els 30 processos per cada 1.000 treballadors. El president de la FECOT, Xavier Panés, considera que el sector resisteix bé.
3: La indústria catalana està resistint, no? I a diferència de la resiliència que fèiem servir fins en el moment de la Covid i això, doncs jo crec que el concepte resistir, i que ho està fent de forma bona, correcta, la indústria catalana, doncs és el concepte que volem transmetre, no? Aquesta capacitat de resistir bé, no?
1: El primer baròmetre industrial 2026 també detalla que en els dos últims anys el sector ha perdut un miler d'empreses, sobretot de menys de 50 treballadors. En canvi, han augmentat les que tenen més d'una cinquantena d'empleats.
4: Notícies en xarxa.
0: És un quart de tres. La forta calor i l'acumulació de vegetació per les pluges marcaran la campanya d'incendis d'aquest estiu. El Departament d'Interior ha presentat avui el dispositiu de lluita contra el foc i recorda que cal extremar la prudència perquè 9 de cada 10 incendis són originats per causes humanes. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
5: Aquest matí la consellera Núria Parlon ha presentat el dispositiu que habilitaran en els pròxims dies i fins a finals de setembre per evitar incidents després d'una temporada, la del 2025, on van augmentar el nombre de focs.
6: Vam tenir un total de 2.168 incendis de vegetació, que comparats amb el dels 2024 va representar un 62,6% més d'incendis. És veritat que d'aquests incendis el 86% van cremar menys d'una hectàrea, és a dir, van ser incendis forestals que van cremar menys d'una hectàrea. En total vam tenir un total de 8.615,80 hectàrees cremades.
5: A més, les fortes pluges dels últims mesos han accentuat encara més els risc d'incendis i per tot plegat s'han incrementat lleugerament el volum d'efectius materials i personals de bombers i agents rurals especialment. Malgrat que des de la Generalitat s'ha volgut llançar un missatge de calma, Parlon també ha demanat no baixar la guàrdia, ja que segons les dades del cos, 9 de cada 10 incendis estan provocats per l'ésser humà.
0: Doncs tenim una notícia de darrera hora justament relacionada amb un incendi, perquè hi ha una vintena de dotacions dels bombers treballant en un foc que s'ha originat al pati d'una indústria d'Òrrius, al Maresme, i que s'ha propagat posteriorment a la massa forestal. Protecció Civil fins i tot ha enviat fa pocs minuts una alerta als mòbils de la zona per demanar el confinament de la població. Última hora, des de Mataró Ràdio, Marta Gómez, bon dia.
7: Molt bon dia. Doncs sí, els bombers treballen per aturar aquest foc que, segons han explicat a TV Mataró, consideren molt virulent i en aquests moments descontrolat dins del pati d'aquesta empresa d'Òrrius anomenada Proquinat SL, però també per intentar que no afecti la zona forestal més propera. De fet, ens consta que en aquests moments hi està havent petites detonacions, explosions dins de la fàbrica a causa de la virulència d'aquestes flames. Des de l'Ajuntament d'Òrrius es mostren molt preocupats i, segons ha pogut saber TV Mataró, han hagut de desallotjar una vintena d'habitatges dels nuclis disseminats dels quals ha arribat el foc i 30 habitatges més que han hagut de ser confinats en les immediates hores. I actuen en aquests moments, com dèieu, 22 dotacions pels bombers de la Generalitat amb 5 dotacions més aèries. La columna de fum es pot veure des de diferents punts de la comarca, com Mataró, Alella o pobles més propers com Argentona o Cabrera de Mar. Una columna de grans dimensions i molt fosca. Protecció Civil, com dèieu, ha enviat fa ben pocs minuts una alerta als mòbils, una S-alert, per demanar el confinament de tota la població, finalment, i ha activat també el pla Infocat. Demanen que, més enllà de confinar-se, tota la població segueixi sempre les indicacions de les autoritats.
0: Gràcies, Marta. En directe des de Mataró Ràdio us mantindrem informats de com avança aquest foc. I encara en relació al medi ambient, avui us afegim que l'estació depuradora d'aigües residuals de Castellar del Vallès ha estrenat instal·lacions de producció de biogàs i d'energia renovable per l'autoconsum. Avui s'hi ha fet una visita. Ràdio Castellà, Jordi Rius.
8: Les obres de la depuradora de Castellà han tingut un cost de 1,9 milions d'euros i una subvenció de l'Institut per la Diversificació i Estalvi de l'Energia de 105.000 euros. El president del Consorci Besòs Tordera, Òscar Sierra, ha explicat que gràcies a l'aprofitament dels fangs s'ha garantit un 40% d'autoconsum de la depuradora.
9: Estem fent és garantir un gairebé un 40% d'autoconsum d'aquesta EDAR aquí a Castellar, una inversió milionària d'un 1.900.000 per posar aquesta depuradora a l'avantguarda on al final del que llancem pel vàter de casa fem energia.
8: El Consorci Besòs Tordera també ha fet inversions a les depuradores de Granollers i Sant Celoni.
4: Notícies en xarxa.
0: El comissionat de barris de la Generalitat, Carles Martí, fa un bon balanç de la primera convocatòria del Pla de Barris i espera que la segona segueixi contribuint a la regeneració urbana.
1: Ho ha dit en una entrevista a la xarxa.
10: Va haver-hi molt bona resposta, nosaltres en fem un balanç molt positiu. Evidentment, no hi havia recursos per, en aquell moment, per tots els projectes, en vam donar 20, se'n van quedar fora 63, i en aquesta nova convocatòria doncs, en donarem, esperem, com a mínim 20 més, amb els 200 milions que estan previstos, i anirem traient convocatòries fins que puguem arribar al conjunt de barris que necessiten al nostre país aquest suport.
1: La segona convocatòria del Pla de Barris espera arribar a una vintena més de municipis després que la primera contribuís a tirar endavant 20 projectes.
0: I l'associació promotora del Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonmaison, la Bon, reclama l'edifici a la Diputació de Barcelona. Denuncia que la cessió de l'immoble durant la dictadura franquista va ser una confiscació encoberta i s'acull a la Llei de Memòria Democràtica. David Navarro, bon dia.
11: Bon dia. Des de l'any 2003, la Bona ha ocupat part de l'edifici del carrer de Sant Pere més baix amb convenis de cessió d'ús amb la Diputació. Actualment, però, no n'hi ha cap de vigent. Les negociacions amb l'ens provincial han estat infructuoses i l'entitat ha decidit fer un pas endavant. Argumenta que l'immoble, on es va instal·lar el 1922 l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, impulsat per Francesca Bonmaison, va ser adquirit il·legalment per les autoritats franquistes. Per això, la Bona, segons ha dit la seva presidenta, Marta Bargunyós, com a associació feminista, es considera legitimada per reclamar, en virtut de la Llei de Memòria Democràtica, la propietat de l'immoble.
12: Som les úniques que som coherents amb allò que Francesca Bonmaison va demanar quan va fer la cessió d'aquest espai a la Diputació. Que aquest edifici servís per al que elles l'havien creat, que fos un espai, un centre de cultura per les dones.
11: L'entitat ha presentat una reclamació formal davant la Diputació. L'ENS té ara 6 mesos per contestar i en cas de no fer-ho s'iniciaria un procés judicial. Fons de la Diputació ha mostrat la seva sorpresa pel moviment de la Bon. Han defensat que es treballa des de fa anys en diverses formes jurídiques per buscar un encaix de l'entitat i han mostrat la seva disposició a continuar negociant per trobar una solució al litigi.
0: I és moment per a la cultura. La reina Elisenda de Montcada va morir als 70 anys, era alta per a la seva època i patia una malaltia associada a una alimentació massa bona. És una de les conclusions principals del projecte inèdit de recerca, restauració i conservació del seu sepulcre, que s'ha fet al llarg de 2 anys. Carina Bellbé, bon dia.
13: Bon dia. Aquest estudi inèdit revela qui està enterrat realment a les tombes del monestir de Pedralbes. En total hi ha 25 individus als 8 sepulcres analitzats i no 4, com es pensava inicialment. Sí que hi és enterrada Elisenda de Montcada, la reina fundadora del monestir, un sepulcre que esdevé un dels conjunts funeraris més rellevants de la Catalunya medieval. Les seves despulles, que no estan momificades, estan dins d'una caixa de fusta del segle XIV. Una dona que va morir als 70 anys, de constitució robusta, amb patologies associades a la envelliment i que, segons les restes trobades, va tenir un enterrament auster amb indumentària monàstica. Ara bé, l'obertura de les tombes ha revelat també que no sempre hi havia les persones que s'esperava trobar. Per exemple, a la tomba d'Arteu de Forces només hi ha les restes de 2 dones i 3 infants i a la de Francesca Saportella hi ha 9 individus que són posteriors a l'època medieval, el que demostra que la tomba va ser oberta. Aquesta investigació multidisciplinar continua oberta. Falta l'anàlisi de l'ADN que cal analitzar i que donarà més pistes sobre aquests 25 individus que s'han trobat als sepulcres de Pedralbes.
0: I és moment per a la informació esportiva. que ens porta Joan Bàrbara. Molt bon dia, Joan. Avui també amb un nom molt destacat, el de Xavi Pascual, que deixarà el Barça de bàsquet per decisió pròpia.
14: Bon dia, Marta. El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol continuar patint en una entitat que estima molt. Xavi Pascual marxarà a final de temporada quan s'acabi el play-off, el títol de Lliga.
15: La primera cosa és que no hi ha una guerra entre el Barcelona i Xavi Pascual en absolut. La meva relació amb el club és extraordinària. El meu barcelonisme està intacte, el meu laportisme està intacte. No té res a veure amb tot això. Per una altra banda, vull deixar molt clar que hi ha hagut zero problemes amb la direcció esportiva. Zero. Amb el Juan Carlos i amb en Mario hem treballat junts amb la mateixa direcció des del primer dia fins l'últim. De fet, un dels motius pel que estic aquí és el Juan Carlos i l'altre és el president Laporta.
14: Pascual ha explicat que pateix molt dirigint el Barça i que no ho porta gens bé.
15: Tenia molts dubtes de venir i per això vam posar una clàusula en el meu contracte de sortida, que és la que farem efectiva en el final d'aquesta temporada. Perquè tenia por de no adaptar-me. Jo vaig passar-ho molt malament del 14 al 16. Els millors anys de la meva vida han estat des del 8 al 14, guanyant moltes coses amb el Barça, però del 14 al 16 ho vaig passar-ho fatal. En el 14 havia de marxar, sabia que havia de marxar, però el meu barcelonisme no em va permetre marxar. I sempre m'he promès que mai més tornaria a patir. I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo 3 vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per endavant.
14: En futbol, Ona Batlle deixa el Barça després de 3 temporades. La jugadora de Vilassar de Mar torna a Anglaterra, on ja va jugar abans de tornar al club blaugrana per militar al primer equip. Ona Batlle es va acomiadar ahir del Johan Cruyff, com també va fer Alexia Putellas. Avui la seleccionadora espanyola Sonia Bermúdez ha parlat de la futbolista de Mollet.
16: Hoy el fútbol español es mejor gracias a ella, porque ha elevado el listón para todas y para todos. Desde la selección siempre hemos visto en Alexia algo más que talento. Una mentalidad que transforma equipos. Y no es casualidad que en su carrera esté ligada a los mayores éxitos que se ha conseguido en la selección a nivel colectivo. Para mí y para nosotros se despide del Barça en el momento justo, desde la cima, con la sensación de haber construido una historia perfecta, como bien ha marcado ella. Y eso, en el deporte de élite, es algo reservado solamente para las grandes leyendas.
14: I el Barça masculí pot confirmar aviat el fitxatge del davanter del Newcastle, Anthony Gordon, de 25 anys. El club blaugrana a més treballa per incorporar el davanter argentí de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. A la primera federació destaquem que el centre d'esport Sabadell viatja cap a Madrid, on demà s'enfronta el Real Madrid-Castilla, partit d'anada de les semifinals del play-off al títol a la segona divisió A. A la tercera federació, Genís Sampietro no seguirà a la banqueta del Vilanova i Jordi López no continuarà com a entrenador de l'Atlètic Lleida. En futbol, Sala Jorge Vargas és el nou tècnic del primer equip de l'Indústria Santa Coloma. Vargas, que estava al filial, agafa el relleu de Xavi Closas, que no seguirà per decisió del club colomenc.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts, seran ja 2:15. Hem de fer una petita pausa, com cada dia, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: La consellera d'Educació anuncia una proposta definitiva per presentar els sindicats en vaga en la reunió d'aquesta tarda. Esther Niubó ha explicat al Parlament que es tracta d'una proposta que incorpora tant reclamacions salarials com educatives, amb més recursos per atendre la complexitat a les aules.
2: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada.
0: Tot plegat en una nova jornada de vaga dels docents. Avui les protestes s'han concentrat als dos Vallesos i al Maresme. És dijous 28 de maig de 2026 i tenim més titulars. Metges de Catalunya alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera. Sònia Kerr.
3: A partir de les dades públiques del CatSalut, el Sindicat Metges de Catalunya destaca l'augment de les demores per a visites amb especialistes, proves i operacions. Josep Maria Serra n'és el vicepresident.
4: Però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE.
3: Illa creu que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista, mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
5: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
0: Última hora, un incendi de massa forestal a Òrrius, al Maresme, obliga a confinar la població.
3: Justament una vintena de dotacions dels bombers treballen en aquest foc que s'ha propagat a una massa forestal a Òrrius, al Maresme. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils ja per demanar el confinament de la població.
0: En cultura, la reina Elisenda de Montcada va morir als 70 anys, era alta per a la seva època i patia una malaltia associada a una alimentació massa bona.
3: És una de les conclusions del projecte inèdit de recerca, restauració i conservació del seu sepulcre que s'ha fet durant 2 anys.
0: Als esports, Xavi Pascual deixarà el Barça de bàsquet per decisió pròpia, Joan Barberà.
6: El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol seguir patint. Pascual marxarà a final de temporada quan acabi el play-off, el títol de Lliga.
0: Catalunya afronta el pic més alt de calor d'aquest any, amb màximes que poden arribar als 37 graus a la costa i als 40 a l'interior. La previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
7: Bon dia, una altra vegada s'està...
0: Luismi.
7: Bon dia, una altra vegada s'està comportant la meteorologia com si fos la canícula de ple estiu, i és que en aquests moments estem ja per sobre dels 35 graus en algunes comarques, sobretot és avui a les de Girona i al prelitoral barceloní, on més està enfilant aquesta temperatura. Però atenció, perquè immediatament al llarg d'aquesta tarda, de fet, en alguns racons de la Catalunya central, com el Pla de Bages i també de les comarques de Ponent, passarem dels 36-37 graus. Per tant, unes temperatures d'anomalia positiva brutal per les dates. Només arran de mar ens quedem al voltant dels 28 a 30 graus i sempre amb força sol. Aquesta tarda només tindrem l'aparició d'alguns nuvolots cap al Prepirineu, amb alguna gotellada, si de cas, al voltant del Cadí i també del Port del Comte. I atenció, perquè el divendres la temperatura no afluixarà gaire. Al matí ja començarà molt i molt càlid i durant la tarda arribarem a fregar els 40 graus al Segrià. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, avança que la proposta que faran els sindicats en la reunió d'aquesta tarda és la definitiva i que inclourà millores salarials i de recursos a l'aula. Ho ha dit a la Comissió d'Educació al Parlament, on ha presentat els detalls dels pressupostos en matèria educativa. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. La consellera ha reiterat la disposició de mà estesa per afegir més organitzacions sindicals a l'acord signat el mes de març i també l'esforç per ampliar-lo. Ha assegurat que el govern no s'aixecarà de la taula i ha recordat que ha incrementat la despesa en educació gairebé un 25%.
2: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada. Una proposta, doncs, més completa que la que vam, doncs, poder treballar i presentar ahir, tant en la previsió d'incorporació de recursos, doncs, a l'aula per atendre la complexitat, com també en el tema salarial, que ens permeti, doncs, poder incorporar a altres sindicats també a l'acord signat el mes de març i poder-lo ampliar.
8: El sindicat USTEC considera considera inacceptable que la proposta d'aquesta tarda es presenti com a definitiva i defensa la reunió com un espai per negociar obertament. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
9: Considerem inacceptable que la consellera Niubó avui es presenti al Parlament amb una proposta que fa dies que els sindicats estem demanant per negociar en el si de la mesa sectorial i que ja la presenti com una proposta definitiva abans d'aterrar-la a la mesa i dur a terme aquesta negociació. Així que nosaltres no acceptem el caixa o faixa. El que volem és una proposta oberta que puguem negociar.
8: El sindicat recorda que qualsevol acord es consultarà al conjunt del col·lectiu docent.
0: Això en una nova jornada de vaga dels docents que ja s'ha convertit en una cursa de fons per al col·lectiu. Avui les protestes s'han concentrat al Maresme i als Dos Vallesos, on s'han organitzat una bicicletada popular en dues columnes fins a arribar a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
10: A la nostra comarca s'ha organitzat una bicicletada, s'han organitzat dues columnes, una amb sortida de Sant Cugat i l'altra de Terrassa, passant per Sabadell i Barberà, per confluir en un gran acte a la Universitat Autònoma de Barcelona. Manel Vázquez és delegat de l'USTEC a Terrassa.
11: Quan s'arriba a un acord, i per escrit, i un acord que dignifiqui la professió de mestre, o continuarem a les jornades de vaga?
10: La protesta arriba després de les intenses mobilitzacions d'aquest dimecres i d'una nova trobada sense acord amb el departament.

0: amb resultats poc satisfactoris. I amb la mirada posada a la nova reunió prevista per aquest mateix dijous amb els recursos per al desplegament de l'escola inclusiva com a principal escull. Escoltem David Vega, representant de l'Assemblea de la Comunitat Educativa a Terrassa.
1: El principal motiu de la lluita no és un motiu econòmic, sinó de dotacions i de reforços. I volem més vetlladores, volem més educadores socials, volem més integradores, i tot això suposa un volum econòmic molt més alt que una pujada de sou, realment.
0: Les protestes s'han centralitzat avui al Maresme i al Vallès.
2: Un altre col·lectiu en lluita, el dels metges, alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera el 2025 i avisa que s'agreujaran encara més amb la campanya que posaran en marxa dilluns que ve 19 hospitals negant-se a fer hores extra. A partir de les dades públiques del CatSalut, el Sindicat Metges de Catalunya destaca l'augment de les demores per visites amb especialistes, algunes proves i operacions, i remarquen que fins i tot en alguns hospitals afecta processos oncològics garantits legalment. Maite Polo, bon dia.
3: Bon dia. El Penedès i l'àrea metropolitana de Barcelona concentren algunes de les pitjors dades. 183 dies d'espera per una pròtesi de genoll a la zona de Vilafranca del Penedès. Ho atribueix el sindicat a la inundació l'estiu passat de l'Hospital de l'Alt Penedès. I 186 dies per a una reconstrucció mamària, per exemple, a Barcelona. Desigualtats territorials denunciades, a més, per Metges de Catalunya, que acusa el Departament de Salut de manca de planificació i sobreexplotació dels metges i metgesses. Josep Maria Serra és vicepresident de Metges de Catalunya.
4: Ni un, ni dos, ni tres centres, un cop ja ho han acceptat i han signat, et venen, has de fer més. Diu, perdona, però esteu bojos, però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
3: L'any passat va acabar amb una espera mitjana de 6 mesos per una primera visita a traumatologia i quasi 5 mesos per a l'otorrino i 185 dies, per exemple, per a un electromiograma o per la prova del son.
2: I tenim encara més actualitat relacionada amb la salut. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Mollet i Ràdio Palafolls.
5: Mollet del Vallès és un dels 11 municipis catalans que durà a terme una prova pilot pel projecte de benestar emocional i promoció de salut mental impulsat per la Diputació de Barcelona i que pretén crear una xarxa local de salut mental. Marina Escribano, regidora de Joventut al Consistori Molletà.
6: Reforçar el compromís que tenim com a ciutat amb el benestar de les persones vol dir posar la banya en aquest tema que ens ocupa, que volem millorar.
5: L'objectiu és articular un espai operatiu per a planificació i execució de polítiques locals de salut mental.
7: I a Palafolls s'ha posat en marxa, a través de l'àrea d'Igualtat, una programació especial dedicada al mes de la salut de la dona. La iniciativa neix amb la voluntat d'oferir un punt de trobada per tractar temes que sovint queden en l'àmbit privat. La primera activitat es fa avui al Casal de la Dona, amb la xerrada Menopausa en femení trencant tabús. La programació continuarà el mes de juny amb l'exposició Evita el meu cos, de Yolanda Domínguez, que es podrà visitar a la planta baixa del MIT. Vinculat a aquesta mostra, el dia 10 de juny farà un taller participatiu per analitzar com la pressió estètica afecta les dones des de la infància fins a la vellesa. Totes les propostes són gratuïtes, però per motius d'aforament cal realitzar una inscripció prèvia.
2: 20 minuts i seran les 3. Entrem en matèria política. El president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díaz.
8: En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, el president Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
9: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
8: L'Audiència Nacional també va ordenar a la Guàrdia Civil requerir al PSOE documentació de la campanya electoral del PSC a les darreres eleccions del Parlament. Illa ha defensat que la veritat sempre s'acaba imposant i ha avisat que no aconseguiran doblegar els socialistes.
2: En relació a aquesta qüestió, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dit avui que l'entrada de la UCO a la seu del PSOE va suposar una batuda al sanchisme i ha assegurat que farà tot el possible per canviar el govern.
8: En un acte públic a Leganés, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en reclamar eleccions anticipades o que els socis d'investidura deixin caure Pedro Sánchez. Feijóo s'ha ofert a fer tot allò possible per canviar el govern.
10: He dicho hace mucho tiempo y lo repito hoy que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
8: Un dels socis de govern, el PNB, ha dit que la legislatura s'ha acabat, però ha rebutjat la moció del PP.
11: Notícies en xarxa.
2: Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat en la visita del Papa a Catalunya. L'operatiu, anomenat Almus, serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14. Un viatge que tindrà lloc del 9 al 11 de juny i on farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló de la capital catalana. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana que només es faci servir la xarxa de metro. Jordi Casino, bon dia.
12: Bon dia, Marta. Tot el dispositiu policial format per 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana estarà coordinat des d'un centre de control i haurà de protegir tant el Sant Pare com els membres de la Casa Reial Espanyola i els caps de govern Salvador Illa i Pedro Sánchez en els diferents actes on estaran presents. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
13: És el dispositiu Albus, és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional.
12: Pel que fa a la mobilitat, hi haurà afectacions molt importants, sobretot al centre de Barcelona. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanen a la gent que durant aquests dies faci servir només el metro, que incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'alcaldia de mobilitat.
14: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
12: Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes on l'accés estarà restringit només als convidats.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Estem en condicions d'ampliar-vos la notícia d'última hora que us oferíem fa només uns minuts. Aquest incendi, en el qual treballen una vintena de dotacions dels bombers a Òrrius, al Maresme, s'ha originat al pati d'una indústria, però s'ha acabat propagant, volem dir, a massa forestal. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils per demanar el confinament de la població en aquesta zona del Maresme. Mataró Ràdio, Marta Gómez, bon dia.
15: Molt bon dia. Doncs si els bombers treballen per aturar el foc que, segons han explicat a TV Mataró, consideren molt virulent i en aquests moments descontrolat dins del pati d'aquesta empresa d'Òrrius anomenada Proquinat SL, però també per intentar que no afecti a més extensió de la zona forestal més propera. De fet, ens consta que ja fa una estona que s'hi produeixen petites detonacions, petites explosions dins de la fàbrica a causa de la virulència precisament d'aquestes flames. Des de l'Ajuntament d'Òrrius es mostren, diuen, molt preocupats i, segons ha pogut saber TV Mataró, han hagut de desallotjar fins a un total de 20 habitatges dels nuclis disseminats, els quals ha arribat fins a les seves portes les mateixes flames, tot i que el municipi s'ha acabat confinant del tot. I actuen, com dèieu, en aquests moments 22 dotacions dels bombers de la Generalitat, amb 5 dotacions més aèries. La columna de fum es pot veure des de diferents punts de la comarca, com Mataró o Alella, o els pobles més propers com Argentona o Cabrera de Mar. Una columna de grans dimensions, molt densa, molt fosca. Protecció Civil, com dèieu, ha enviat aquesta alerta als mòbils per demanar tot el confinament de la població en les pròximes hores. També ha activat el pla Infocat i demanen que, més enllà de confinar-se, tota la població segueixi constantment totes les indicacions de les autoritats.
2: Gràcies, Marta Gómez, des de Mataró Ràdio. Seguim molt pendents de l'evolució d'aquest incendi que ha coincidit justament avui amb la presentació del dispositiu de lluita contra el foc de cara a aquest estiu que ha fet el Departament d'Interior. La forta calor i l'acumulació de vegetació a causa de les pluges els darrers mesos marcaran aquesta campanya d'incendis. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
16: Aquest matí la consellera Núria Parlon ha presentat el dispositiu que habilitaran en els pròxims dies i fins a finals de setembre per evitar incidents després d'una temporada, la del 2025, on van augmentar el nombre de focs.
17: Vam tenir un total de 2.168 incendis de vegetació que, comparats amb el dels 2024, va representar un 62,6% més d'incendis. És veritat que d'aquests incendis el 86% van cremar menys d'una hectàrea, és a dir, van ser incendis forestals que van cremar menys d'una hectàrea. En total vam tenir un total de 8.615,80 hectàrees cremades.
16: A més, les fortes pluges dels últims mesos han accentuat encara més els risc d'incendis i, per tot plegat, s'han incrementat lleugerament el volum d'efectius materials i personals de bombers i agents rurals especialment. Malgrat que des de la Generalitat s'ha volgut llançar un missatge de calma, Parlon també ha demanat no baixar la guàrdia, ja que, segons les dades del cos, 9 de cada 10 incendis estan provocats per l'ésser humà.
2: En clau econòmica, la indústria és el sector amb més rotació i absentisme laboral de Catalunya. Ho adverteix un estudi de la SECOT. La patronal calcula que en els últims dos anys s'han perdut més d'un miler d'empreses, sobretot de menys de 50 treballadors.
8: Segons aquestes xifres, el 2025 cada empleat va tenir 2,14 contractes de mitjana. Pel que fa a l'absentisme, apunta que la incidència mensual de les baixes laborals va superar els 30 processos per cada 1.000 treballadors. El president de la SECOT, Xavier Panés, considera que el sector resisteix ben encara.
18: La indústria catalana està resistint, no? I a diferència de la resiliència que fèiem servir fins en el moment de la Covid i això, doncs jo crec que el concepte resistir, i que ho està fent de forma bona, correcta, la indústria catalana, doncs és el concepte que volem transmetre, no? Aquesta capacitat de resistir bé, no?
8: El primer baròmetre industrial 2026 també detalla que en els dos últims anys el sector ha perdut un miler d'empreses, sobretot de menys de 50 treballadors. En canvi, han augmentat les que tenen més d'una cinquantena d'empleats.
11: Notícies en xarxa.
2: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a Lleida. Allà al barri de Ciutat Jardí tindrà el primer habitatge cooperatiu de nova construcció en sòl municipal de la ciutat. La Paeria i Sostre Cívic llencen aquesta iniciativa per combatre la crisi d'habitatge. UAU Lleida Ràdio, Júlia Arboleas.
19: L'edifici, situat al carrer Enric Roca Peralta, número 10, disposarà de 25 habitatges de protecció oficial d'entre 1 i 3 habitacions amb superfície que van dels 45 als 75 metres quadrats. El projecte incorpora també un local comercial, espais comunitaris, una bugaderia compartida i una plaça d'aparcament exterior per habitatge. La cooperativa ha obert aquest dijous el període d'incorporar nous socis, que es mantindrà oberta fins al 22 de juny. L'adjudicació dels habitatges es farà per ordre d'inscripció, amb prioritat per a les persones empadronades a Lleida. Aquestes persones no seran ni propietàries ni llogateres, sinó sòcies cooperativistes del projecte. Clara Bricoller, coordinadora del projecte de la Lleó, ha explicat quines seran les quotes que hauran d'aportar els socis.
20: El que faran serà, primer de tot, pagar unes aportacions inicials abans de l'entrada a viure, que van entre els 9.000 i els 15.000 euros segons la superfície de l'habitatge escollit. I llavors, un cop entren a viure, paguen unes quotes mensuals, que també estan entre els 400 i els 700 i pico.
19: Bricoller ha detallat que es preveu que els primers residents hi puguin entrar a viure a mitjans de l'any vinent.
2: I a Tarragona, el jutjat contenciós administratiu número 2 ha aixecat les mesures cautelars que des del 2021 mantenien paralitzada la retirada del monument franquista de la Batalla de l'Ebre.
8: L'Ajuntament de Tortosa celebra la decisió i confia que la sentència definitiva arribi aviat per poder reprendre el procés de desmantellament del monòlit franquista més gran de Catalunya i que es troba enmig del riu Ebre.
2: Ràdio Tortosa, Núria Mora.
21: Llum verda judicial per desencallar la retirada del monument franquista de Tortosa. El jutjat contenciós número 2 de Tarragona ha aixecat les mesures cautelars que mantenien el procés completament paralitzat des de fa 5 anys a instàncies d'entitats d'extrema dreta. La justícia avala ara que la llicència d'obres de l'Ajuntament estava ben donada. L'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, ha celebrat la decisió com un pas decisiu.
22: L'aixecament d'aquestes mesures cautelars és una molt bona notícia, és una notícia que celebrem des de l'Ajuntament de Tortosa, i esperem que ben aviat puguem tenir aquesta sentència que permeti la represa de la retirada del monument. És un compromís amb la ciutadania, però també és per una qüestió d'higiene democràtica, és una qüestió també de reparació, de recuperació de la memòria i el poder acabar en una polèmica que malauradament a la nostra ciutat s'arrossega des de fa anys.
21: Un cop es dicti la sentència, la Generalitat podrà tornar a licitar les obres de desmantellament del monument. Tot i que la resolució es pot recórrer, l'autojudicial deixa clar que això no aturarà el procediment.
2: És moment per a la cultura. La reina Elisenda de Montcada va morir als 70 anys, era alta per a la seva època i patia una malaltia associada a una alimentació massa bona. És una de les conclusions principals del projecte inèdit de recerca, restauració i conservació del seu sepulcre que s'ha fet al llarg de dos anys. Carina Bellbé, bon dia.
0: Bon dia. Aquest estudi inèdit revela qui està enterrat realment a les tombes del monestir de Pedralbes. En total hi ha 25 individus als 8 sepulcres analitzats, no 4 com es pensava inicialment. Sí que hi és enterrada Elisenda de Montcada, la reina fundadora del monestir, un sepulcre que esdevé un dels conjunts funeraris més rellevants de la Catalunya medieval. Les seves despulles, que no estan momificades, es troben dins d'una caixa de fusta del segle XIV. De constitució robusta, va morir als 70 anys a causa de patologies associades a l'envelliment, i el seu enterrament va ser auster, amb indumentària monàstica. Ara bé, l'obertura de les tombes ha revelat que no sempre hi havia les persones que s'esperava trobar. Per exemple, a la tomba d'Arteu de Forces només hi ha les restes de dues dones i tres infants, i en la de Francesca Saportella hi ha 9 individus que són posteriors a l'època medieval. Anna Castellanotra Serra és la directora del monestir de Pedralbes.
1: Pel monestir és un salt qualitatiu en el coneixement de qui va viure aquí en aquests moments. I a nivell general, doncs, creiem que també és l'inici de tot un banc de dades que en el futur, doncs, poden anar donant molta informació.
0: La recerca continua oberta i l'anàlisi de l'ADN de les despulles donarà més pistes sobre qui s'ha enterrat a Pedralbes. Mentre recordava el vestit que portaves, les nostres xerrades al portal de matinada, la teva... Una mica de música abans dels esports, perquè Miqui Núñez, aquí estem escoltant, i també Caral Lahoz, Macaco, Quimi Portet o Su són alguns dels noms destacats del cicle de concerts per celebrar els 150 anys d'Estrella Damm. De setembre a octubre portaran un nou cicle de 45 concerts a 45 sales de tot el territori. Judit Vallès, bon dia.
4: Bon dia. Directes a Estrella Damm 150 reuniran noms consolidats i artistes emergents en una programació de concerts a Catalunya, les Illes Balears, Castelló i Andorra. El cicle arrencarà el 18 de setembre de forma simultània a la sala Liverpool de Vidisco de Molins de Rei, el Club Mutante de Palma i l'únic d'Andorra la Vella. Durant 7 setmanes la programació passarà per sales emblemàtiques com Resmatà, Salamandra, La Mirona o Esgremi, però també per espais de proximitat com els Pagesos de Sant Feliu de Llobregat, Terra de Castelló de la Plana o Eslàvia de les Borges Blanques. Un cicle que s'ha impulsat conjuntament amb l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya. Adriana Alcover n'és la codirectora.
23: Hem girat aquest prisma i hem posat el focus en les sales, preguntant-los i intentant investigar què són algunes propostes que a ells els agradaria tenir. Doncs artistes dels quals per recursos no poden programar, artistes que els fan especial il·lusió, doncs, perquè en són fans o els agraden molt els projectes que porten a terme, o inclús projectes o sales que són en altres territoris que ho tenen moltes vegades molt més difícil que no, doncs, una gran capital com podria ser la ciutat de Barcelona.
4: El tram final del cicle inclourà concerts de Miqui Núñez, de Razmataz o Maruja Limón a la sala la Times de Santa Coloma de Gramenet, abans de culminar el 30 d'octubre amb una gran cluenda final a la Sala Apolo, encara per anunciar.
2: I és moment per als esports. En Joan Barberà, que ja és aquí amb nosaltres, molt bon dia, Joan. Xavi Pascual, nom destacat del dia en la informació esportiva, deixarà el bàsquet i ho farà per decisió pròpia.
24: Bon dia, Marc. El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol continuar patint en una entitat que estima molt. Xavi Pascual marxarà a final de temporada quan s'acabi el play-off, el títol de Lliga.
25: La primera cosa és que no hi ha una guerra entre el Barcelona i Xavi Pascual en absolut. La meva relació amb el club és extraordinària. El meu barcelonisme està intacte, el meu laportisme està intacte. No té res a veure amb tot això. Per una altra banda, vull deixar molt clar que hi ha hagut zero problemes amb la direcció esportiva. Zero. Amb el Juan Carlos i amb en Mario hem treballat junts amb la mateixa direcció des del primer dia fins l'últim. De fet, un dels motius pel que estic aquí és el Juan Carlos i l'altre és el president Laporta.
24: Pascual ha explicat que pateix molt dirigint el Barça i que no ho porta gens bé.
25: Amb el que jo m'he cremat aquest any, perquè clar, totes les preguntes van envoltades del pressupost l'any que ve, però és que estem aquesta temporada. Jo no he portat el Barça a play-off, jo. Al play-off de la Lliga. No m'ho perdonaré mai a la vida, sóc així. Jo no puc perdre amb el Barça, és que no ho suporto, és que no puc. Aleshores, això em desgasta d'una manera... fora de... I ho veia venir, i ho veia venir. I això és el que m'ha destrossat.
24: En futbol, la Navalla deixa el Barça després de 3 temporades. La jugadora de Vilassar de Mar torna a Anglaterra, on va jugar abans de tornar al club blaugrana per militar al primer equip. També hem de destacar que el Barça masculí pot confirmar aviat el fitxatge del davanter del Newcastle, Anthony Gordon, de 25 anys. El club blaugrana més treballa per incorporar el davanter argentí de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. A la Primera Federació, el Centre d'Esport Sabadell juga demà al camp del filial del Real Madrid, partit d'anada de les semifinals del play-off al títol a la segona divisió. Escoltem el tècnic arlequinat Ferran Costa.
3: Què és el factor camp? Perquè l'any passat el Sabadell va pujar a Primera Federació jugant fora de casa. O sigui, no... Nosaltres anem minut a minut i plantegem els partits per guanyar. A mi tenir el factor camp o... no és algo determinant. Nosaltres hem de jugar cada minut per imposar-nos en el joc, per ser millor que el rival, per entendre el que demana el partit en cada moment, i sense pensar en derivades. O el repte és prou gran i és prou important com per donar el millor de nosaltres, acció a acció dins del partit.
24: Demà el partit a les 9 del vespre, la tornada el següent divendres a la nova Creu Alta de Sabadell. A la Tercera Federació, Genís San Pietro no seguirà la banqueta del Vilanova i Jordi López no continuarà a l'Atlètic Lleida.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, com sempre a les 2. Bona tarda.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
0: Ràdio Cardedeu. Són les 3.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Continuen sense acord els sindicats i educació després que la reunió d'ahir resultés absolutament decebedora, en paraules del sindicat USTEC. Avui es tornen a trobar en aquesta setena jornada de converses per mirar de desencallar una crisi educativa que porta setmanes encallada. Avui una jornada de vaga als docents que s'han concentrat als Vallesos i al Maresme. Tenim a hores d'ara la nostra companya Andrea Martínez de les portes de la conselleria. Bona tarda.
4: Bona tarda. Sí, els sindicats tot just ara acaben d'arribar al departament i esperen que les conclusions d'avui siguin més favorables que ahir, quan semblava que començaven a acostar posicions. El punt d'inflexió va arribar quan la conselleria situava l'augment salarial en 340 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats el volien estirar fins als 460 euros. Una contraproposta que el departament va respondre que necessitava més temps per acabar d'estudiar, la qual cosa va decebre als sindicats. Avui es tornen a emplaçar, mentre que els docents del Maresme i els Vallesos continuen fent pressió als carrers.
3: Doncs moltíssimes gràcies, Andrea. Ja ho sentíem, estarem pendents tota aquesta tarda de com evoluciona.

bombers per intentar que no cedeixi la coberta. Justament avui que la forta calor i l'acumulació de vegetació per les pluges s'ha dit que marcaran aquesta campanya d'incendis a l'estiu, el Departament d'Interior ha presentat un dispositiu de lluita contra el foc i ha recordat que cal extremar la prudència. Més xifres també, més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat durant la visita del Papa a Catalunya. L'operatiu anomenat ALMU serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14, un viatge que tindrà lloc del dia 9 a l'11 de juny. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana que només es faci servir el metro. I el jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona ha aixecat les mesures cautelars que des de 2021 mantenen paralitzada la retirada del monument franquista de la Batalla de l'Ebre. L'Ajuntament de Tortosa celebra la decisió i confia que la sentència definitiva arribi aviat per poder reprendre el procés de desmantellament d'aquest monòlit franquista.

0: de 10. Són les 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Som pendents d'un incendi a Òrrius, al Maresme, i treballen unes 26 dotacions terrestres i 4 aèries dels bombers per extingir el foc. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de la població per demanar que es confini. Allà hi ha la nostra companya de Mataró Ràdio, Laura Cera. Bona tarda.
3: Molt bona tarda, Mercè. Doncs sí, aquí a Òrrius continua impactant i molt aquesta gran i densa columna de fum ben negre que es manté a sobre just d'aquesta fàbrica de parafins, que cap als vols de la una s'ha començat a incendiar. No hauria estat originat el foc ben bé dins del recinte d'aquesta fàbrica, sinó a l'entorn, però el que s'està intentant és contenir aquest incendi per tal d'evitar que s'estengui més cap a la zona forestal. Diuen els bombers que trigaran a poder-lo apagar i que les condicions climatològiques d'un dia com el d'avui, amb molta calor, molta humitat i vent, no són precisament les més favorables. De moment, els veïns de la plaça del poble, a la plaça d'Òrrius, s'estan organitzant per poder anar a buscar, a rescatar alguns veïns que són a cases disseminades i on s'estan originant petits incendis.
2: Moltíssimes gràcies, Laura. Ja ho sentíem, estarem molt pendents de com evoluciona aquest tema. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat, ha dit, a la intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díaz. Ho ha dit al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i seguretat a Europa.
4: Respectem i respecto la justícia.

0: espanyol està acusat d'haver obtingut un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, governada pel PSOE. Més qüestions. Miqui Núñez, Queralt Lahoz, Macaco, Quimi Portet o Sus són alguns dels noms destacats del cicle de concerts per celebrar els 150 anys d'Estrella Damm. De setembre a octubre portaran aquest nou cicle de 45 concerts a 45 sales de tot el territori.
1: Notícies en xarxa.

presenta arriba la invitación para la consulta.

0: Son las 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Una tarda avui dividida en dos focus d'atenció d'actualitat. Un és el Departament d'Educació i l'altre és un incendi, recordem, a Òrrius, al Maresme, que crema des de la 1 del migdia. Comencem per el tema d'educació. Estem pendents d'aquesta reunió que ha començat a les 3 de la tarda entre sindicats i el Departament, aquesta setena jornada de converses per desencallar el conflicte. Allà hi ha la nostra companya de TV, Clàudia Bronzo. Bona tarda, Clàudia.
3: Molt bona tarda. Setè dia de reunions al Departament d'Educació i cada vegada l'acord sembla que està més a tocar, tot i que a l'inici de la reunió les expectatives del sindicat estaven a hores baixes. Ara, però, després del primer recés, sembla que van en la mateixa direcció i és que la proposta del govern és la següent. S'ofereix un nou complement transversal fixat en uns 125 euros mensuals de cara al 2029 i ara es fixaria en uns 47 euros al mes. Pel que fa a la convocatòria de càtedra, s'ofereix 2.500 places al 2027 i 2.500 més al 2028. A hores d'ara continuen reunits, així que estem a l'espera de més novetats i de si avui per fi és el dia definitiu. Mentrestant, els docents continuen de vaga i en protesta. Avui és el torn del Maresme i el Vallès Occidental i Oriental. Demà és el torn del Baix Llobregat i el Penedès.
2: Moltíssimes gràcies, Clàudia. Doncs ja ens anava explicant alguna de les coses que deu estar passant en aquesta reunió. I us dèiem un altre tema, aquest incendi a Òrrius, al Maresme, que s'ha localitzat en una indústria a Proquinat. La nostra companya de Mataró Ràdio, Laura Seren, té els darrers detalls.
4: Els bombers preveuen que hauran de treballar-hi tota la nit i també segurament demà, i és que és un foc molt difícil d'aconseguir apagar. Tot i així, i treballen, es manté actiu aquest incendi que no acaben de tenir clar si s'ha originat fora o dins del recinte d'aquesta fàbrica d'espelmes, que tenia 600 litres de parafina, que és un material molt inflamable. La indústria està cremant totalment, de fet la donen per perduda, i ara es concentren en una estratègia defensiva i també intentant treballar perquè l'incendi no...

0: Som l'Ara i la Núria i estàs escoltant...
1: Pecat Original.
0: Un podcast de dues amigues parlant del que més els agrada.
1: Safarejos entre artistes, històries darrere els quadres, una bona història desmentida.
0: I avui, Ariadna, parlarem de per què hi ha mòmies al British Museum.
1: Xon, xon.
2: Quant de fort!
0: Què passa?
1: Què passa?
2: Ah.

0: Cat Original, amb Ariadna Carreño i Núria Lázaro.
1: Sabem que les mòmies es pensava que tenien poders màgics, però crec que la teletransportació no era un d'ells.
2: A veure, poders màgics. Per mi, mal rotllo. Vull dir, Maleïdes, Tutankamon...
1: M'encantava la peli de...
2: De Tutankamon?
1: No, de la mòmia.
2: Ah, bueno, sí, vale.
1: Eren molt xules, però feia por.
2: Però feia por. Sí. Vull dir, jo en cap moment diria poders màgics. No, amore, no.
1: També, però, en l'època que es van descobrir, que era el segle XIX, i ens trobem en el moment londinense de l'època victoriana, la gent de les altres esferes feien portamòmies per dues raons. Una, o per menjar-se-les...
2: Què?
1: O se les enduien literalment de souvenir.
2: Ah, lo típic, no?
1: Exacte.
2: Un imant, una mòmia. Me llevo el dedo.
1: On cardes una mòmia? És que jo això ho he pensat, tipus... A unes tanteries,
2: vaig
1: que no
2: entenc. Vaig explicar-te una història.
1: Vinga, va.
2: Que té a veure... No és amb mòmies, però... A veure com
1: vas a fer una confessió de que tens alguna
2: cosa? No, bueno, jo no. Però a la meva escola era d'una monja, d'una beata, diguem. I llavors la dona, quan va morir, es van quedar ossos de la dona. I llavors un d'ells era el dedo meñique, està en una vitrineta, i quan era, jo crec que era el seu aniversari o l'aniversari de la seva mort, no me'n recordo, anàvem a missa.
1: Què?
2: I li havíem de fer un petó a l'os. T'ho juro.
1: Una cosa és que em sembla...
2: Sí, sí.
1: És que mira.
2: És, o sigui, en aquell moment veïna. No ho pensava i era com què, però ara ho penso.
1: És que no és que sigui turbi, és que és com...
2: No, és molt turbi, és molt turbi.
1: Ajuda. Bueno, pues ells se les menjaven perquè va començar a córrer el bulo de que si menjaves mòmies et curaven amb malalties incurables. Llavors, jo, sincerament, crec que menjar persones o animals podrits de segles i segles potser et matava més que et revivia.
2: Molt fàstic, o sigui, és que és per putar. O sigui, també et dic... Hi ha coses que a vegades em pregunto, no? Tipo, per què el groc és groc, o se li diu groc, per què això de cop és turquesa?
1: Literalment és
2: turquesa. Això és turquesa, per què això és verd, no? Tu pots preguntar. Però qui en algun moment diu, quina bona idea, vaig a menjar-me una mòmia que em donarà poders.
1: Pues que a part, hola, o sigui, canibalisme. En fi, al segle... Bueno, canibalisme i... Anem a recordar que també fossilitzaven els animals, que en part o sigui, van començar com a fer de souvenirs i a cardar-se els gats momificats. Ai,
2: és per que, exemple. Mira, una de les coses que em fa més fàstic, em sap fatal, però no un museu que té animals dissecats.
1: És que no puc.
2: O sigui, els ulls així. O quan vas a algun restaurant, per sort, queden molt pocs, i tenen el cap del porc senglar.
1: Anava a dir la peixera amb els peixos, també.
2: A mi els peixos vius no m'importa, perquè estan vius allà, i m'és igual, però el porc senglar, mirant així.
1: Ja, és com...
2: Dissecat.
1: És fatal.
2: Mentre menges.
1: Fatal.
2: Una escudella, no.
1: Total, és com que la maledicció ve d'allà.
2: Home, és escarós.
1: Sí. En fi, al segle XIX comença en sèrio tot el tema de l'arqueologia, i... En vez de dir, mira, descobreixo això en aquest país i ho deixo on ho he trobat, diuen, ei, ens en portem. Per tant, que clar, ho roben directament.
2: És que és fort perquè no només hi ha mòmies que estan posades en un vidre perquè tu fiques el nas que de fet, em podríem buscar una foto meva en el British Museum que literalment em vaig posar amb ella.
1: I a més així.
2: Bueno, jo així penso... no, però feia veure que era una mòmia. Bé, és igual. Doncs, si voleu, la podeu posar.
1: Vigila que se't mengen.
2: No, però el que sé és que hi ha objectes i obres que no són de la cultura original.
1: Efectivament.
2: I estan en museus de...
1: Vés a saber. De fet, un dels casos que parlarem avui, perquè a part de ser fort, té safareig en general, és el cas del Partenó de Grècia. Per qui no ho sàpiga, que espero que hi hagi poca gent, el Partenó és un dels temples religiosos més antics dels nostres temps i el precedent, per tant, de molts. Es troba a la part d'Acròpolis d'Atenes, que és una muntanya on hi ha tot un complex d'edificis religiosos que rendeixen culte

0: la patrona de la ciutat, la deessa Atenea. El cas és que el Partenó és la base de tot aquest complex, no? És l'essència, i és l'essència del que som avui com a cultura europea i la mostra, sobretot, d'arquitectura d'aquell moment. Perdoneu la xapa, però era necessària.
1: Crec que està poc estudiat, en aquest cas. Si aneu al Partenó, fixeu-vos bé la guia que compreu, val? Que a vegades us podeu comprar de cop per passejar per Grècia i no per visitar-lo. I l'altra cosa que a mi em va impactar, jo vaig anar aquest estiu, vaig anar amb la guia Ariadna Carreño, vale? Ens va enviar uns àudios i ens va explicar, crec que un dia has d'explicar la història de la burra, però
0: maquíssim. Això
1: dona per un altre capítol, és molt maco. O sigui, em va impactar perquè és enorme i tal, però ostres, vull dir, està molt destruït.
0: Sí, sí,
1: i a part, que, hi ha tot d'endamis o com es digui, com si estigués en construcció.
0: És com que el teu cap t'imagines una magnificència, sí, i quan vas allà dius...
1: Perquè també has vist com pel·lis, coses, però és que no hi ha res, o sigui, que està molt ben ari, però a mi em va...
0: decepcionar.
1: Sí, una mica.
0: El tema és que dona la sensació de deixat, perquè tot ell, tot el Partenó, a part del pas dels anys i civilitzacions, i que ha tingut diferents usos aquest edifici, és que li han anat traient literalment tot el que tenia, i només el que veiem avui en dia és l'estructura. I ja està, és com veure com quan estan fent un edifici de formigó.
1: Tal qual, sí, tal qual és això.
0: Efectivament. Llavors, no sé parlar, efectivament. O sigui, pensa que tot el que es veu avui en dia estava revestit de marbre. Hi havia escultures, hi havia relleus, hi havia de tot, estava pintat.
1: I entenc que això està destruït. O sigui, es va destruir.
0: Pitjor que destruït, perquè la major part ha estat robada. Robada, literalment. I... en aquest cas, pels anglesos. Llavors, avui en dia llueix més part del Partenó al British Museum que pròpiament a Grècia, que és el seu lloc d'origen. Vols saber com va acabar allà?
1: Vull saber, però m'imagino que per culpa d'un tio o d'uns tios.
0: Mira, concretament sí, concretament va ser culpa d'un senyor.
1: Quina casualitat.
0: Que raro. La temàtica sempre acaba aquí. Llavors, per posar una miqueta de context sobre el segle XIX, que és quan hem dit que comença tot el tema de l'auge de l'arqueologia i de, sobretot, els senyors anglesos i francesos que comencen a fer expedicions a Egipte, a Grècia, tal, tal. Llavors, a Grècia ho fan en part perquè al segle XIX es posen molt de moda els relats de la Ilíada d'Homer, saps? O sigui, tot el tema de les epopeies fantàstiques, la metamorfosis d'Ovidi, tot el tema dels mites.
1: Sí, que no només era un home, sinó que era homes amb diners.
0: Clar, pitjor. Té a veure, per tant, en concret, amb un senyor que era l'ambaixador del Regne Unit a Istanbul,
1: val,
0: anomenat Thomas Bruce, Bruce, val, com en Batman.
1: Bruce.
0: I se'l coneixia formalment com a Lord Elgin.
1: Vale, Lord.
0: Aquest senyor un dia va anar a visitar Atenes i va quedar meravellat en veure el Partenó. I va quedar tant que va contractar uns artistes italians perquè anessin allà a fer esbossos i motlles de les escultures i arquitectura del Partenó per poder-ho portar a Londres i millorar així l'arquitectura anglesa, que estava un poco...
1: La sort que tenim ara de les fotos, t'he de dir.
0: Literal.
1: Perquè, per exemple, nosaltres que tenim un amic que és escenògraf, imagina't, ha de fer una roca, imagina't haver d'anar a la cova del Gispert a calcar la roca, saps?
0: Efectivament, tota la feinada, no? Desplaça't el material, còpia-ho, pinta-ho, és que ho trobo increïble, una feinada i un dineral fortíssim. Total, el cas és que l'Elgin, no sé, va acabar aconseguint un
1: no
0: permís...
1: No crec que vingui a dir-nos res de com es deia. Eh?
0: Pobre d'ell. El senyor aquest va acabar aconseguint un permís que el deixava voltar ell i a tot el seu equip lliurement per l'Acròpolis. I, a part de aquest permís per voltar, tenia permís per dibuixar i per endur-se algun, repeteixo, algun tros de pedra amb alguna inscripció, alguna mostra.
1: Va, això és el típic, no? Que et diuen, ai, tet, i agafes el que et dona la gana, o posa allà no tocar i et marcar...
0: Això no ho entenc, En fi, és que em posa molt nerviosa.
1: A mi també em posa molt nerviosa. O sigui, a més, quan vas allà, que dius, això té, no sé dir els anys d'història.
0: Molts.
1: Que dius...
0: Segles.
1: Rellisca moltíssim. Això, una altra cosa que li vaig dir a l'Ariana, perquè...
0: Em vaig posar unes mames.
1: Com anaven, o sigui... com anaven, amb quin calçat, és que et caus. Llavors, veure la gent allà que de cop posa la mà i dius, ets tonto, o sigui, és que donen ganes de fotre una hòstia.
0: Literalment, perquè agafen la licència per su mano. Exacte. Que coses així,
1: com la licència, la justícia.
0: Esa. Esa.
1: Esa.
0: Esa. Esa. Total, segons ell, que va fer endur-se la major part de la iconografia del Partenó, sent això un total de 247 peus de fris, 15 mètopes i 17 escultures frontals a Gran Bretanya...
1: Una pedreta. Això,
0: efectivament, efectivament. Són, estem parlant de peces monumentals,
1: sí,
0: o sigui,
1: sí, molt grans.
0: Va com afirmar que no era per voluntat de tenir-les i prou, sinó perquè un dia, mentre passejaven per allà per l'Acròpolis, va trobar un turc autòcton, literalment, literalment, i li va dir, escolta'm, les escultures que falten, on estan? Vale. I el pobre turc va dir, home, ostres, les hem cremat per fer-les cal i anar podent fer en edificis nous. Clar, això tampoc està bé, i la cara de pasmació del Lord va ser, suposo que increïble, però vull dir... això no vol dir que tu, senyor, vinguis...
1: Clar, exacte, diu, ui, no estan, doncs vaig endormar 10.000 més, que ningú es donarà compte.
0: Efectivament.
1: I, de fet, quan ho he llegit m'ha picat la curiositat, perquè he vist que el Lord aquest va acabar comprant les peces per 74.247 lliures, que en aquest cas sí que són diners, no com els royalties, que també et dic, poc em sembla, perquè crec que una cosa així... És com quan dius, quant va algo que no tens un preu, no? Doncs quin preu, quin valor econòmic li pots donar a aquestes peces? És molt complicat.
0: Incalculable.
1: Però és que sobre el molt tonto es va endeutar i va pressionar el govern britànic a partir del mateix 1811 perquè li comprés aquestes figures.
0: És que...
1: Perquè no podia pagar el deute.
0: Que, spoiler, van acabar adquirint el govern. Però saps per què? Perquè el Lord aquest les va comprar... per tenir-les al jardí de casa seva, a Londres.
1: Típic. Bueno, aquí a Cardedeu també passa, també us dic.
0: Sí, sí, 100%. Ja. Què passa?
1: Passegeu per Cardedeu. Sabreu de què estem parlant.
0: Anem a fer un vistazo. Què passa? El clima d'allà a Londres, totes sabem que és una merda,
1: sí,
0: no?
1: Sap ha... greu si hi ha algú...
0: Sí, Yentel, tu saps. És una merda i hi ha molta humitat. Llavors, què passa? Unes obres així que no estan acostumades a part aquest clima... necessiten X conservació. Llavors, en part va pressionar el govern, una, perquè òbviament està arruïnat per un lord, això era una etiqueta que no interessa,
1: bueno, i que deixaria de ser lord.
0: Efectivament. I l'altra part perquè les obres s'estaven fent malbé per aquesta humitat que estaven agafant en el cobertizo del jardí.
1: M'està recordant...
0: No sé què vol dir en català.
1: No saps cobertizo. Què vol dir.
0: O sigui, vull dir,
1: com dir-ho?
0: Això, com dir-ho?
1: Posarem una foto en pantalla. M'està recordant el lavabo de Brussel·les.
0: Ostres! Vale, literal.
1: De cop allà...
0: Literal, Ormignies.
1: Ormignies.
0: O sigui, literal. Sí, literal. Sí, sí, sí. Posarem en pantalla, flipareu. Total, que el Lord les va oferir al govern per només 35.000 lires. O sigui, això, que és res. Total, a part, moltes d'elles... quan les van arrencar del Partenó, les van haver de tallar trossos perquè eren molt grans. O sigui, això ja és un maltracte, perquè si no, no les podien transportar.
1: Si és veritat, hi ha coses que estan a trossets.
0: Exacte, fatal. Quan les van treure més, moltes van caure i es van esmicolar directament. I un dels vaixells d'aquesta expedició, quan estaven fent el trasllat de les obres cap a Londres, va naufragar.
1: Vinga, algo más.
0: I per tant, hi ha trossos del Partenó que ara mateix estan al fons del mar, vés a saber on.
1: Mal rotllo, eh?
0: Però aquí no s'acaba el maltracte.
1: Hi poden més coses. O sigui, a mi lo de trossos de història en el mar, o sigui, quan he anat a Grècia és una cosa que em fa molt mal rotllo capbussar-me i pensar, no vull trobar-me res.
0: Ja, és que a mi tot això em dona com...
1: És com...
0: Com un forat negre, és com el no saber,
1: sí.
0: Em fa...
1: Hi ha algun fòbia. Lloc que pots com bussejar i anar a veure X cosa?
0: Ruïnes?
1: Sí, no sé on és, però és com si fos un...
0: Em sembla increïble, que guai.
1: Però acabes de dir que et fa mal rotllo.
0: Ja, no, bueno, sí, vull dir, em sembla increïble, guai, perquè em recorda l'Atlàntida, però no ho faria jo això mai.
1: És que, no.
0: Bé, a mi em fa fòbia, tio, i per començar els animals marítims, un respecte, un besazo, però és que jo no... Perdó.
1: Dius que les maltracten, què més?
0: En sí, plan. Perdó. Això no sé... Vale. O sigui, jo crec que això molta gent no ho sabrà. De fet, serà com quan t'enteres a certa edat que el tauró no és un mamífer, sinó que és un peix. Molta gent segurament ho estarà sabent ara.
1: El tauró,
0: Vale, què passa? Van arrencar les obres i les van netejar.
1: Vale.
0: Per què? Perquè abans, al segle XIX, que va començar i va tornar tot el tema de copiar les obres gregues i romanes, ells tenien una creença que no era veritat, o sigui, que era tot més lluny de la realitat, que és que creien que les escultures i l'arquitectura de Grècia i Roma eren totalment blanques, perquè eren pures, magnificents, eren elegants... O sigui, les escultures i les arquitectures d'aquella època eren supercoloristes, vull dir, estaven plenes de colors.
1: Això no és que jo ho sàpigues, però aquí l'Ariadna ja m'ho havia explicat. Si no, fliparia, perquè literalment...
0: És que és fort, i clar, i es pensaven que eren blanques impolutes i van copiar malament. O sigui, mai s'ha de copiar, perquè sempre es copia malament. Això ja ho deien en el col·le. Llavors, què passa? Que al netejar les obres es van endur moltíssimes pistes fort de com podrien haver estat en la
1: seva
0: època gloriosa.
1: És que al final
0: gloriosa.
1: La humanitat és imbècil. Literalment. I coses així
0: ho demostren. I no prenem. És que, vamos, o sigui, haig de dir que tota aquesta història em recorda una miqueta a la nostra estimada Cecília de Saragossa, la senyora que va voler...
1: A mi em fa penita.
0: A mi també, però és una miqueta l'exemple, no?, que va voler restaurar amb tota la bona intenció l'Eque Homo de Borja, però que a vegades un acte així pues, perjudica més de... que ajuda.
1: En aquest cas, mira, a mi em va... O sigui, vaig pensar, ai, que mona, la Ceci, mira. No sé.
0: Sí, bona ocurrència.
1: Sí. Total, que he buscat i la gent segur que es pregunta per què no els grecs han demanat, no, que se'ls hi torni tot això, que al final en part és seu i tampoc doncs, és just que estigui en museus del món, no, i que no sé ells què tenen al final de tot això allà.
0: Total.
1: És com si de cop no, vas, hi ha un museu Gaudí a Viena. Clar, que dius, what? Pues no. Bueno, pot passar, però no perquè tinguin obres robades. El que sí que veig que és un misteri no resolt. Vale? De fet, t'explico.
0: És grecs, una batalla oberta.
1: Exacte. Han demanat un retorn de les obres del Partenó i el govern britànic ha dit que no. Perquè diuen que la compra va ser legal i que, per tant, el govern anglès és el legítim propietari.
0: És fora.
1: És fort.
0: És que, no sé, vull dir... Pots haver-ho comprat, però al final culturalment és algo que no et pertany.
1: Pues espera, perquè no s'acaba aquí, ¿vale? Perquè al final no és legal el que van fer, perquè la compra es va fer de manera il·legal realment, a veure si s'entén. El Lord Elgin va comprar i va treure les obres del país quan Grècia estava ocupada pels otomans, enmig d'un conflicte bèl·lic per la independència de Grècia que duraria fins al 1821. Per tant, uns 10 anys després de tota la compra.
0: Fort.
1: El que desencalla, qui té la raó, és un permís d'un sultà turc que donava via lliure al Lord, al Elgin, per fer tot el que va fer. Vale? Document que, com et pots imaginar... No dic que no existeixi, però mai ha aparegut. Mai ningú l'ha vist, vale? Llavors, perquè ens entenem, perquè tot és una mica rebuscat, la situació política d'aquell moment, aquella ocupació imperial otomana, no tenia el permís per poder-se desfer del patrimoni grec, fent que el govern realment hauria de tornar tota aquesta robamenta del Partenó a Atenes.
0: Fort, fort. Fort. És que, a part, crec que legalment aquest Elgin o Elgin era ambaixador. Llavors, quan tu tens aquest càrrec polític, fer aquest tipus de negoci és un abús de poder i que jo crec que això ja seria en part motiu una mica suficient per invalidar aquesta compra.
1: El problema és, al final és bastant clar i és que fer aquesta devolució de les obres obriria un debat i llavors aquí doncs, la gent començaria a demanar el que és seu i hi hauria una cascada de reclamacions que al final també hauria de... O sigui, seria el més lògic.
0: Efectivament, perquè és que tenim tants exemples, o sigui, per començar, o sigui, per continuar, tenim la pedra Rosetta, que és aquesta pedra egípcia que va permetre llegir els jeroglífics egipcis, que també, curiosament, està al British.
1: No, és que el British és de tot menys British, també
0: sí,
1: t'he de dir.
0: O sigui, va de bo, però no. L'altar de Pèrgam, que és una pedazo d'obra grega, quasi la van trobar intacta i la van desmuntar i muntar a Berlín. La Victòria de Samotràcia, que aquesta també és una obra grega i que es troba al Louvre, just a les escalinates d'entrar al museu, està allà, però que al final tampoc és seva. Per tant, és com tot molt injust. No sé què en penseu vosaltres.
1: Entre tanta injustícia, Ariadna, però van haver homes bons.
0: I dones. Perquè, o sigui, haig de dir que m'encanta aquesta part. Perquè jo, si m'hagués unit a l'exèrcit,
1: vale,
0: seria d'aquesta formació, que és els Monuments Men. Llavors, en George Clooney va dirigir i va protagonitzar aquesta pel·li amb càpsules Nespresso, també. És broma. Que està molt bé la pel·li i us convido a veure perquè és bastant fidedigna a la veritat.
1: El nom sona bastant èpic. Vull dir, Monuments Men, en plan, soldados de l'arte.
0: Efectivament, efectivament. Llavors, així ho van ser. De fet, el situem a la Segona Guerra Mundial, vale? Perquè no sé si ho sabíeu, però Adolf Hitler volia fer un museu anomenat Führer Museum o Führer Museum per a la família. Vale? Llavors, aquest Führer Museum havia d'estar a una ciutat austríaca que es diu Linz, que de cop aquí en aquest podcast sabem quina ciutat és, perquè jo no ho sabia.
1: El coneixem, coneixem aquesta ciutat.
0: La Núria ha estat? No.
1: No, no hem estat a Linz, però l'hem investigat per anar-hi, sí.
0: Fort. Total, en aquest museu la idea era exhibir milers i milers, literalment milers i milers, d'obres d'art d'arreu d'Europa.
1: Que raro que volgués fer-ho Hitler, també dic.
0: Totalment, però és que el més fort és que en la recerca de quines obres exposar i quines no, Hitler va dir, jo trio les que m'agraden. I les que no m'agraden, no és que les guardi, sinó les cremo, les tiro, les dono.
1: Clar, lo típic.
0: Total, que va començar un tremendo expoli.
1: Sí, al costat d'Adolf Hitler, Voldemort és bo. Exacte.
0: Totalment. Totalment.
1: Fas?
0: És lo de Voldemort.
1: Ah. Dic, tinc algo. Ocurrència.
0: Exacte.
1: Tanquem parèntesi.
0: El cas és que aquest grup de soldats, homes, dones, que entre ells hi ha professors, estudiants, investigadors, etc., van acabar recuperant i tornant al seu origen, jugant-se literalment la vida, crec que algun la va perdre, de fet, un total de 5 milions de peces d'artistes com Miquel Àngel, Rembrandt, Botticelli, Vermeer... Increïble, o sigui, increïble.
1: Fort.
0: I les que van perdre, pobres, em sap bastant de greu. Els nazis, totes aquestes obres, les guardaven en antigues mines de sal i sobretot passadissos subterranis que, o sigui, crec que no us faria una idea dels quilòmetres i quilòmetres, eh?
1: M'encantaria entrar en un d'ells, també t'he de dir.
0: Té tota la pinta que
1: sí. Com allò típic de... Home, tu no.
0: Sí, sí.
1: Sàpiguessis que aquí hi ha un subterrani i et porta fins a X.
0: I de cop fer la descoberta, clar.
1: Estava mirant i el profe aquest que ho va instigar tot va ser un tal Paul Sash, que era professor de Harvard, i que convencia els seus alumnes...
0: Harvard.
1: I compis de professió Ian George Stutt, que era més expert en tècniques de conservació i restauració.
0: Fort. Guai.
1: M'hagués agradat tenir un profe així i fer alguna cosa així.
0: Segur que era el típic profe enrotllat, guai.
1: Sí, dels que jo no he tingut, per exemple, també. Però, well.
0: En part, tot això va començar també perquè van atacar Pearl Harbor.
1: Harbor.
0: Harbor. És que aquí posa Harbor, però Harbor. Crec que és Harbor. Vale. Sí. Bueno, ja saps, o sigui, literalment, fins que la guerra o algú no toca cosa, de prop, pues res. Total, van començar a partir d'aquest atac a fer una sèrie de conferències a ciutats com Nova York, no?, sobre el tema del patrimoni, que s'estava com oblidant en el període aquest de la guerra.
1: És que a vegades, o sigui, els americans, però a vegades ens passen les mans per la cara.
0: És que a vegades toquen la tecla que s'ha de tocar. I...
1: Estan en el moment oportú, saben el que han de fer i penso...
0: Tan hollywoodiense, això,
1: porque,
0: tan americà.
1: Exacto.
0: En fi, total, que en aquestes conferències, doncs, hi havia Roosevelt i Roosevelt va dir ostres, m'interessa, som-hi, va estar-hi a favor i va ser on va sortir i on es va formar la secció Monuments, Belles Arts i Arxius, per tant, els Monuments Men, que van enviar a Europa i alguns, molava molt perquè alguns d'aquests integrants es van posar com espies a les files de l'equip de Hitler perquè així es podien enterar d'on anaven pues, totes aquestes obres. Sort que tot això no ha passat a l'època de Trump perquè si no Trump continua al Führer Museum.
1: Literalment es fa el Trump Museum. T'he de dir, a mi m'encantaria ser una d'aquestes persones que s'infiltra, però també t'he de dir que...
0: Ha de fer por, eh?
1: Ha de fer por. al final t'estàs jugant la vida.
0: Crec que has de tenir uns collons i uns ovaris com una catedral.
1: Sí, de fet, mireu en la pel·lícula que es diu La Infiltrada, que l'han estrenat fa poc, bueno, depenent de quan es vegi això, però al novembre...
0: Relativament poc.
1: Sí, no té res a veure, perquè al final va sobre ETA, però també dius, wow, o sigui, està basada en un fet real...
0: Que al final no estàs lluitant amb armes, no? Però que és una lluita igual de perillosa.
1: T'estàs infiltrant i dius, uau, o sigui, sí, sí, sí. Però són coses que veus i dius, ai, ho faria. Després, no crec, però...
0: No, no, és que fortíssim. Llavors, avui, jo sí que tinc una pregunta.
1: Hòstia, oh! No ho crec.
0: I, bueno, en veritat tinc moltes, no? Però la més important, la més cap de cartell és... Us menjaríeu una mòmia?
1: Ariadna, tia.
0: Per millorar la tos?
1: Jo no. Però també, si no et diuen el que és, potser.
0: Que asco, eh?
1: Que asco. No, és asquerós, és asquerós. És que,
0: o sigui, però perquè jo penso, tu et ve la mòmia embolicada amb la vena, perquè deu venir embolicada amb una vena, no? Però tu, o sigui, tu entenc que te la menges, li treus la vena, no?
1: Home, clar.
0: Vull dir, no t'ho cardes,
1: perquè
0: així.
1: Les embadurnaven. Hi ha pel·lícules d'això també interessants.
0: Ah, és que abans he dit, tinc un comentari, doncs pues el diré ara, perquè puc.
1: Ah, digues.
0: El que has dit això de la típica cosa de, no, que les mòmies estaven maldecides.
1: Ah, sí.
0: Vale. Això és un bulo que van començar a fer córrer els egipcis, o sigui, els autòctons d'allà.
1: Com t'agrada la paraula autòctona.
0: És que és com atzucac, saps? O sigui, té com una fragància.
1: Sí.
0: Fragància. Bueno, té com una sonoritat. M'he equivocat de sentir.
1: Total, que ho feien perquè no els hi robessin.
0: Exacte. Mm. Exacte, exacte. Doncs, i com que eren uns cagats, doncs... Okay.
1: La pregunta seria o aquesta o si vosaltres us infiltraríeu per fer d'espies i fer, no?, que no...
0: Formar part de Monuments Men.
1: Exacte, per exemple.
0: Res. Que al final escombrem cap a casa sempre.
1: I res, recordeu informar-vos sobre les obres que consumiu. Sempre hi ha una bona història al darrere, que no només és un quadre pintat amb X tècnica.
0: Informeu-vos de tot el que consumiu.
1: Exacte. I podeu descobrir coses com per què hi ha una mòmia al British Museum, qui eren els Monument Men, o si us menjaríeu una mòmia per curar-vos la tos que us està allà fastidiant el dia.
0: La tos de puta.
1: Exacte.
0: La que tinc.
1: Adeu.
2: Pecat Original, amb Ariadna Carreño i Núria Lázaro. Amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: de 10. Són les 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Seguim pendents de l'incendi que crema des de la una del migdia a Òrrius, al Maresme, i que ha obligat a confinar la població. Ha començat en una indústria i s'ha propagat cap a la vegetació forestal. Per tenir-la a l'última hora, parlem amb la nostra companya de Mataró Ràdio, Gemma Ponce. Bona tarda, Gemma.
3: Bona tarda, exacte. Aquesta hora bombers continua treballant per estabilitzar el foc i també evitar que es propagui cap a la zona forestal. El que sí que no tenen clar és si s'ha originat a dins o a fora del recinte de la fàbrica, que a hores d'ara ja donen per perduda. Una violència del foc que ve de que hi havia 600 litres de parafina, que és un material altament inflamable per la naturalesa de la fàbrica, que es dedica precisament a enceres i parafina. Quan acabi de cremar la fàbrica, això sí, els bombers entraran, tiraran aigua i preveuen que estaran tota la nit i demà com a mínim. De moment, aquesta hora també confinament es manté amb un lloc operatiu com a base d'emergències, que és en el poliesportiu d'aquí, del municipi d'Òrrius, on també hi ha els veïns aquesta hora.
2: Moltíssimes gràcies, Gemma. Gràcies per la bona feina. Estarem pendents de com evoluciona el tema. I precisament la indústria és el sector més rotació i absentisme laboral de Catalunya. Ho aparteix un estudi de la SECOT. La patronal calcula que els últims dos anys s'han perdut més d'un miler d'empreses, sobretot de menys de 50 empleats. Són les xifres d'aquest 2025. Segons aquestes, cada empleat va tenir 2,14 contractes de mitjana. Pel que fa a l'absentisme, apunta la incidència mensual de les baixes laborals, que va superar els 30 processos per cada 1.000 treballadors. Xavier Pané és el president.
4: La indústria catalana està resistint, no? I a diferència de la resiliència que fèiem servir fins en el moment de la Covid i això, doncs jo crec que el concepte resistir, i que ho està fent de forma...
5: Molt bé, bona tarda a tothom, els que... esteu aquí veient-nos en directe, també els que ens veuen a casa a través de Ràdio Televisió de Cardedeu. Per recordar les dones víctimes de la violència masclista, en suport també de les seves famílies i amb el compromís de continuar treballant per una societat lliure de violència envers les dones, us demanaria que féssim, abans de començar, un minut de silenci.

0: Pal, secretari, podem començar, sisplau?
1: Sí, en primer lloc hi ha la... es requereix la votació per incloure d'urgència la, la moció presentada pel grup municipal de la candidatura d'Unitat Popular relativa al suport al veïnat en lluita de blocs de la Sareb en règim de lloguer social i assequible en el traspàs d'habitatges de més de 25 blocs de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya i tots els pisos de la Sareb a Catalunya.
0: Val, si us sembla, passem a votació directament. Per votar l'urgència, vots a favor?
1: Queda aprovat per unanimitat la inclusió per urgència. A continuació, l'aprovació de l'acte de la sessió del ple ordinari corresponent al dia 30 d'abril de 2026.
0: Sí. Tots a favor? De l'aprovació de l'acte?
1: Val. Sí, entenem que si no es realitzen observacions queda aprovada per unanimitat dels assistents. Ara sí, a continuació, la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Cardedeu. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament consistent en la creació del lloc de treball de sotsinspector o sotsinspectora de policia local, personal funcionari CU22, la creació del lloc de treball d'integrador o integradora social, personal laboral CU20 i l'amortització del lloc de treball de treballadora o treballador familiar C2-18. Segon, notificar aquests acords i tercer, publicar íntegrament la relació de llocs de treball al butlletí oficial de la província de Barcelona i al diari oficial de la Generalitat de Catalunya. Es remetrà una còpia d'aquesta a l'administració de l'Estat i al Departament de Presidència de la Generalitat.
0: Tal com vam explicar en la comissió informativa, actualment l'inspector cap de la policia està en comissió de serveis i per si no es produeix la seva reincorporació hem previst la creació d'aquesta figura de sotinspector, que és la màxima categoria en l'escala intermitja, que és el que ens correspon en funció d'un municipi de les nostres característiques proper als 20.000 habitants. Aquesta és la plaça que es crea i una altra, la d'integrador, integradora social, laboral, el CU21. Actualment disposem d'una plantilla d'una plaça de treballador familiar que atès que aquesta operativa s'exerceix mitjançant un encàrrec de gestió que es va fer a l'empresa Sumar, doncs entenem que aquesta plaça de treballadora familiar es pot amortitzar i per tant crear aquesta plaça d'integradora social laboral CU21. No sé si hi ha alguna pregunta o alguna qüestió al respecte. Si no, passaríem a votació. S'han de votar els dos punts per separat, secretari? O es pot votar tot en un?
1: No es pot votar per separat o si s'ha de, clar, desconnecta també el sentit de la votació als grups municipals.
0: Bueno, els votem per separat?
1: Sí? D'acord.
0: Molt bé, doncs vots a favor de la proposta. Ah, una qüestió que m'he deixat, que és important, és que aquest acord d'aquestes modificacions ha estat acordat amb els representants dels treballadors que han informat favorablement en aquesta creació i en aquesta amortització. Val? Pues vinga, vots a favor de la modificació de relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Cardedeu, no? Seria el 2. Vots, abstencions?
1: Molt bé. Queda aprovat per majoria absoluta. El següent punt és la modificació de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Cardedeu. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Cardedeu. Segon, sotmetre l'acord anterior a informació pública per termini de 15 dies mitjançant publicació al butlletí oficial de la província als efectes que els interessats o interessades puguin examinar l'expedient i en el seu cas presentar reclamacions davant del ple. Transcorregut aquest termini sense que s'hagin formulat, l'acord esdevindrà automàticament aprovat definitivament. I tercer, aprovat definitivament l'acord, es publicarà íntegrament al butlletí oficial de la província i també al tauler de dictes municipal i simultàniament es remetrà còpia a la subdelegació del Govern a Barcelona i al Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
0: Molt bé, senyor Feria.

0: Ah, no, jo entenia que havíem, no. que ho havíem ja assumit això en la votació anterior, perquè ja ho havia explicat, ah, no, de fet. No? No? Votem, doncs, no? No, no, no s'ha d'explicar res més. Hi ha alguna qüestió, alguna que volen fer? No? No, que no? Val, perfecte, doncs passem a votació. Vots a favor de la proposta? Abstencions? Doncs ja és el que hi havia.
1: Queda aprovat per majoria absoluta. El següent punt de l'ordre del dia és l'aprovació d'una operació de crèdit a llarg termini amb CaixaBank S.A. per a finançar inversions inclosa al pressupost 2026 de l'Ajuntament. I es proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, adjudicar la concertació de l'operació de crèdit per al finançament d'inversions al pressupost 2026 a CaixaBank S.A. en les condicions següents. Import 1.223.200 euros, tipus d'interès Euríbor 3 mesos més 0,20% sense cap altre tipus de comissió, termini de 10 anys amb un any de carència i liquidacions trimestrals. I segon, notificar l'adjudicació a les entitats financeres que van presentar propostes.
0: Ara sí, Xavi. Xavi, el senyor Fèria, perdó.
2: Xavi està bé. Bona tarda a tothom. Doncs bé, com ja ha comentat el senyor secretari, portem l'aprovació d'aquesta operació de crèdit. És una operació de crèdit per un valor de 1.223.200 euros, que serien com a part d'un total d'inversions que l'Ajuntament de Cardedeu en vol destinar per les nostres veïnes i veïns. Parts d'aquestes inversions ja es van aprovar per un decret d'alcaldia dintre del programa de crèdit local per part de la Diputació i portem a l'aprovació aquest 1.223.000 euros que em sembla que el senyor Plantarrosse en l'anterior sessió va comentar què es destinarien aquest 1.223.000 euros. Em sembla que totes les forces us ha fet arribar el total d'aquests imports. Bàsicament estarien destinats a mobiliari per la nova escola Bressol, mobiliari i biblioteca, inversió en llibres, una carrossa de Reis Mags, la piscina, construcció, cobertura, pista de pavelló, maquinària esportiva, inversions a mercat clima, a l'espai living, inversions informàtica, el pla d'accessibilitat pel museu, treballs de la mongia i millores d'accessibilitat. Gràcies.
0: Moltes gràcies, senyor Feria. Senyor Blau, senyor Torné.
3: Bé, bona tarda. Primer de tot m'agradaria aprofitar que avui la comunitat educativa del Vallès Oriental, del Vallès Occidental i del Maresme estem en una nova jornada de vaga, doncs per tornar a donar suport a totes aquestes mobilitzacions i per exigir d'una vegada per totes que el Departament d'Educació i el Govern de la Generalitat de Catalunya doni compliment a les propostes insistents que estem fent de manera constant i m'atreveixo a dir, sense que soni pedant, de manera exemplar en aquests dies de vaga, no només a Catalunya sinó al País Valencià també. En tot cas, i dit això, i en referència al punt que estem tractant, clar, una mica com ja és de costum, no? Nosaltres en aquest mandat, des de la CUP de Cardedeu, ens ha tocat constantment fer una avaluació certament crítica, no? Amb la gestió econòmica que ha anat fent el govern municipal, no? Bàsicament perquè no compartim ni què planifiquen ni com ho planifiquen, no? De fet, sovint els hem criticat fins i tot la manca de planificació, sobretot a mitjà i a llarg termini, cosa que ens porta a situacions com aquesta, no? La demanda d'un crèdit bancari per finançar unes inversions, algunes d'elles, no? Com ens ha relatat, necessàries, només faltaria. Però davant d'això, també per deixar clara la posició, no serem nosaltres qui accepti la imposició dels límits de l'endeutament i per això no els critiquem que hagin recorregut al mercat privat per cercar una operació de préstec. No obstant això, tampoc ens podem fer responsables dels motius pels quals vostès prenen la decisió de realitzar aquesta operació. Com ha explicat així de forma breu, es tracta d'una operació vinculada al conjunt d'inversions pressupostades, unes inversions que estan pressupostades en aproximadament uns 3 milions d'euros, per les quals, com ja s'ha dit, ja es va accedir a un crèdit de 2 milions, que és el màxim que es pot sol·licitar, com ha dit vostè, a través d'un decret d'alcaldia, i ara se'n fa un de nou per finançar tot allò que queda pendent, que ara sí requereix de l'aprovació del plenari, doncs perquè evidentment el volum de finançament i de préstec doncs ja supera el que legalment es necessita per tal de que aquesta aprovació es faci en el ple. Com saben, nosaltres ens hem mostrat en contra de tots els seus exercicis pressupostaris, perquè, com deia, expressen models de pobles diferents, perquè prioritzen algunes qüestions i, sobretot, perquè deixen de banda d'altres qüestions que per nosaltres, com hem reiterat en totes les ocasions en les que hem parlat i hem debatut sobre pressupostos, hem posat sobre la taula. Ara, per tant, per coherència, no podem mostrar-nos facilitadors de l'execució d'aquests pressupostos, i més quan aquesta operació té a veure, com hem dit també en moltíssimes ocasions, amb certes deficiències en clau de planificació. Per tant, en aquesta proposta nosaltres ens hi abstindrem.
0: Moltes gràcies, senyor Taverner. Senyor Masferrer.
4: Sí, nosaltres també ens abstindrem, i també per guanyar temps la intervenció la lligarem amb la proper punt, que també serà d'abstenció, amb el pla econòmic i financer, i aprofitarem les dues intervencions per lligar-les.
0: Molt bé, moltes gràcies. Senyor Fèria, vol fer algun comentari? Fer algun comentari?
5: Bé, no, jo crec que malauradament Cardedeu o aquest ajuntament no té la capacitat per poder financiar-se o financiar aquest volum per si mateix, i ens agradaria, de veritat, no ens agradaria tenir que anar a cap tipus d'entitat fora de lo que seria el propi consistori, però malauradament, si volem fer segons quin tipus d'inversió, si volem fer que aquest poble doncs tingui tota una sèrie de serveis, col·labressol, pisos, etc, aquest finançament és absolutament necessari. Gràcies.
0: Bé, passem a votació, doncs. Abstencions? Pots a favor?
1: Queda aprovat per majoria absoluta. A continuació, el següent punt de l'ordre del dia és l'aprovació del Pla Econòmic Financer 2026-2027, i es proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, aprovar el Pla Econòmic Financer 2026-2027 per l'Ajuntament de Cardedeu, que s'adjunta com a annex. I segon, remetre còpia del Pla Econòmic Financer a la Generalitat de Catalunya, Departament de Vicepresidència d'Economia i Hisenda i al Ministeri d'Hisenda per al seu seguiment.
0: Bé, senyor Fèria.
5: Sí, bona tarda de nou. El Pla Econòmic Financer, ho vaig intentar explicar en el seu moment a la comissió informativa, però intentaré fer una petita introducció, una petita explicació per què és això d'un pla econòmic financer. El pla econòmic financer és una eina que fem servir o que es farà servir en aquest ajuntament. He de dir que no és la primera vegada que es fa servir, es va fer servir el 2016 i també es va fer servir el 2020. També he de dir que no som un municipi aïllat, molts dels nostres municipis al voltant es veuen amb la necessitat de fer aquest pla econòmic financer. El pla econòmic financer és que, a veure, aquells que no ho saben, les regles, hi havia una sèrie de regles fiscals que en principi estaven suspeses des de l'any 24. Aquestes regles fiscals entren en vigor al 2025, i el que ens diu és, ens fa un topall d'allò que els ajuntaments ens podem gastar. L'Ajuntament de Cardedeu en aquest any 25 doncs ha tingut una sèrie de despeses importants, una sèrie de despeses i grans, que han estat finançades, com acabem de veure ara, amb tota una sèrie de préstecs externs, com per exemple des d'una escola bressol, l'escola bressol que tots vostès hi coneixen, o els 24 habitatges. El nostre sostre de despesa per a l'any 25 ve de la liquidació de l'any 24. El nostre topall eren 18 milions d'euros. L'Ajuntament de Cardedeu aquest 25 ha fet 21 milions d'euros. És a dir, hem tingut unes despeses, o tindrem unes despeses per inversió, de 21 milions d'euros. De l'informe de l'interventor que es va fer de la liquidació del pressupost del 2025, el que ens diu és, primer de tot, que incomplim aquesta regla de despesa, però, per una altra banda, ens diu que complim l'estabilitat pressupostària, l'estabilitat financera, i també que el nostre deute, o el deute de l'Ajuntament de Cardedeu, estaria situat en un 43,69%. És a dir, que estem
2: per sota, molt per sota de lo que en principi podríem estar. Per què arribem a aquest punt? Bueno, arribem a aquest punt, ja ho he comentat, sobretot per aquest increment en les inversions que es produeixen durant aquest 2025. Els hi poso un exemple perquè tothom es faci una idea d'aquesta dimensió. Els 24 habitatges de protecció oficial es va demanar un crèdit de 3.482.000 euros. Part d'aquesta inversió s'han financiat amb fons del Next Generation, 583.000 euros, la resta amb préstecs i recursos propis, i hem reconegut unes obligacions aquest any 2025 de 1.714.000 euros, és a dir, només amb pisos, amb aquests 24 pisos, hem fet aquest 1.714.000 euros. Per què es fa aquest pla de... el PEF, no? Que és aquest pla econòmic financer, doncs es fa per intentar redreçar aquesta situació en els anys 26 i 27. S'han pres ja mesures a l'any 26, entre elles l'augment en certs ingressos, no? Com són l'IBI, escombraries i d'altres, i el que es pretén i la idea que es busca és que a l'any 27 controlar l'execució de la despesa municipal, ajustant la programació d'obres d'inversió per tal de donar compliment a aquest pla econòmic financer. Gràcies.
0: Moltes gràcies, senyor Feria. Senyor Torne.
3: Bé, ara diguéssim que començo pel final i ja li faig sabedor i els faig sabedor que el nostre vot serà de nou una abstenció. Com vostè deia, la comissió informativa ja ens va explicar una mica el motiu d'aquest pla econòmic financer, però deixi'm també que ho digui clarament, l'informe d'intervenció ho diu molt clar, que l'Ajuntament de Cardedeu incompleix ara mateix les regles de despesa, no? Unes regles que també, com vostè ha dit, han canviat darrerament i que també ens trobem davant d'una situació que no és nova, no? Que vostè també ja ho ha dit, que aquest Ajuntament havia fet algun altre pla econòmic financer en el passat, el 2020 en context de pandèmia, el 2016 en l'inici d'un nou govern després d'anys de governs de dretes, no? En aquest sentit, bé, la necessitat de donar compliment a les necessitats del municipi a partir de generació de despesa a nosaltres no ens suposa cap límit, diguéssim, infranquejable, o políticament no hi estem en desacord, però sí que estem en desacord en quin és el destí d'aquestes inversions, no? Ara bé, malgrat aquesta abstenció li demanem, com vostè ja va fer a la comissió informativa, que en el següent exercici pressupostari, no, que a més serà el darrer que facin en el seu mandat, facin una major i millor feina de planificació per tal d'equilibrar ingressos i despeses a temps i que aquest equilibri no repercuteixi de manera indiscriminada en els veïns del poble i sobretot també que no ens haguem de tornar a veure fent un nou pla econòmic financer en el futur fruit d'aquest desequilibri. En tot cas, nosaltres no ens farem responsables d'aquesta gestió i nosaltres ens abstindrem en aquest punt.
0: Gràcies, senyor Torre. Senyor Masferrer, ara sí.
4: Gràcies, senyor alcalde. Un pla econòmic financer no vol dir automàticament que un ajuntament estigui en una situació econòmica descontrolada, ni molt menys. Sovint vol dir això, no? Que el marc d'estabilitat pressupostària o que la regla de la despesa doncs, ens obliguen a fer aquest tràmit quan s'utilitzen un tipus de recursos municipals per finançar actuacions o, en aquest cas, inversions necessàries, no? Nosaltres hem de ser molt clars, nosaltres ni hem compartit, ni compartim, ni compartirem mai aquest marc legal. No compartim una legislació que en moments de crisi, per un govern de dretes del PP a l'Estat, doncs va fer que va tractar els ajuntaments com si fossin un problema, quan sovint som l'administració més sanejada, més propera i més capaç de respondre i més important que respongui a les necessitats que té la ciutadania, i això és un límit. Per tant, la nostra crítica de fons no serà que l'Ajuntament vulgui invertir, igual que no ha estat doncs, que s'utilitzin els romanents disponibles, però sí que és aquest marc legal que encotilla els ajuntaments i que ens penalitza a l'hora d'actuar. No? Nosaltres una altra crítica que sí que volem fer, abans de justificar l'abstenció, és un cop més a la coherència política i un cop més a la coherència política del PSC. L'any 2020, quan governava Esquerra i es va portar un pla favorable econòmic i financer al ple, el PSC es va abstenir, com farem nosaltres també avui, però aleshores ho van fer no carregant, com he carregat jo, la responsabilitat al marc legal del, que havia creat el Partit Popular i que no s'ha sabut resoldre encara, sinó dient que en aquell pla li faltaven explicacions, concrecions i que allò era una responsabilitat única i última del govern i que, per tant, era el govern qui s'havia d'espavilar per aprovar-ho. Nosaltres aquest relat no el comprem. Per tant, no convertirem aquest PEF en una esmena a la gestió del govern, però també, en pro de la coherència, volem recordar que aquest mandat va començar amb els primers pressupostos criticant el llegat econòmic que hi havia del govern anterior, parlant d'un endeutament excessiu que en aquell moment, al moment del traspàs, era del 44%. Avui el senyor Feria doncs, ha dit que ja estem doncs, pràcticament amb el 50%. Els pressupostos ens deien que arribarem al 53% aquest any i el pla quadrianal doncs, a molt més. Per tant, aquell 44% semblava ser una llosa, així es va dir, i es va prometre en aquesta sala plenària que reduiria per sota del 40%. Tot això ho podem trobar doncs, a la hemeroteca, no? Per tant, dels seus propis documents, després d'haver utilitzat doncs, la pràctica totalitat del romanent disponible que hi havia, després de diferents incorporacions, ara es preveu aquest endeutament, que a nivell pressupostari, com deia, supera el 53%. És greu endeutar-se per nosaltres? És greu demanar un crèdit com s'ha fet al punt anterior? És greu utilitzar tots els romanents disponibles, deixeu-m'ho dir un altre cop, per la bona gestió anterior, malgrat que algú ho critiqués? No necessàriament, si serveix per fer inversions necessàries, planificades i útils. El que és greu és haver construït un relat fals des de l'oposició i també des del principi del govern sobre un llegat econòmic anterior i criticant els altres allò que després acaben fent vostès, no de la mateixa manera, sinó amb més endeutament, amb menys planificació, com deia el company de la CUP, i evidentment havent de fer igualment, després, uns anys després, un pla econòmic i financer. Per tant, el nostre vot serà d'abstenció, perquè entenem que és un tràmit necessari dins aquest marc legal que no ens agrada, però volíem mostrar així també una contradicció política evident i evidentment que cal més claredat, més planificació i més transparència sobre com es finança el present i el futur de Cardedeu.
0: Gràcies, senyor Masferrer. Senyor Feria?
2: Sí, agrair els comentaris de les forces tant d'Esquerra com de la CUP. Bé, a mi sí que m'agradaria remarcar, i jo no hi era el 2020, o sigui, no sé què va passar el 2020, però bueno, m'imagino que en aquell moment els meus companys tindrien els seus motius per fer la manifestació, les manifestacions que vostè va dir que van fer. Ho desconec, amb la qual no tinc una opinió al respecte. Sí que m'agradaria que només remarcar un punt que crec que és important de cara a entendre una miqueta també millor aquest pla econòmic financer, i és que l'Ajuntament de Cardedeu malauradament no té una capacitat de fer unes inversions de forma lineal. Vull dir, nosaltres comencem un projecte, el projecte comença amb una determinada quantitat de calés i aquesta se va incrementant fins que al final hi ha la realització o es fa aquest projecte. Malauradament el nostre Ajuntament comença, com ja he dit, amb una despesa de 18 milions d'euros i aquesta se va incrementant precisament perquè es fa aquesta o es concreta aquesta inversió. Sí que hi ha, segons la tutela financera de la Generalitat, hi ha 4 ràtios de solvència, que aquest crec que són importants perquè també ho puguem entendre, que són l'estalvi net, romanent de tresoreria, període mig de pagament i endeutament. Només vull dir que d'aquests 4 complim tots 4. Gràcies.
0: Molt bé. Algun comentari que vulgueu afegir? No? No vas fer res?
4: Sí, només per aclarir, quan parlava de l'any 2020, doncs evidentment el que hi intervenia vostè no hi era, senyor Feria, hi havia el senyor Quesada, crec que sí que estava al PSC, recordo algun article seu en castellà a les revistes locals, però de la resta que parlàvem ja d'aquest govern, és a dir, la frase de que es reduiria el deute per sota el 40% va ser seva en els primers pressupostos d'aquest mandat.
0: Molt bé, passem a votació, per tant. Abstencions? Vots a favor?
1: Queda aprovat per majoria absoluta. El següent punt de l'ordre del dia és l'aprovació del Pla Municipal de Prevenció d'Incendis Forestals de Cardedeu 2026-2031. I es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar el document del Pla Municipal de Prevenció d'Incendis Forestals de Cardedeu 2026-2031, elaborat per l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona. I segon, notificar el present acord i trametre una còpia digital del document relatiu al pla i dels arxius cartogràfics al Servei de Prevenció d'Incendis Forestals del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
0: Senyor Faria, endavant.
2: Bona tarda una altra vegada. Bueno, primer de tot voldria donar personalment el meu suport als veïns i veïnes d'Orrius que estan patint un incendi bastant greu. Doncs des d'aquí tot el nostre escalf i tot el nostre suport. La resum de l'aprovació, bueno, vaig a fer un petit resum també sobre aquest pla de prevenció d'incendis. La descripció és el Pla Municipal de Prevenció d'Incendis, és el document que planifica el conjunt de mesures a prendre per reduir les causes dels incendis i limitar-ne els efectes i facilitar-ne la seva extinció. Aquest pla tindrà una vigència de 6 anys, comprèn des del 2026 al 2031. L'elaboració ha estat feta per l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i de Subpoblament Agrari de l'Àrea d'Espais Naturals i Infraestructures Verdes de la Diputació de Barcelona. Hauran de millorar amb el nom perquè és terrible. I amb col·laboració amb l'Ajuntament i la ADF. El contingut bàsicament és una descripció i propostes d'actuacions, xarxa de camins, obertura de la franja de baixa càrrega de combustible al voltant de dipòsit d'aigua i treballs de manteniment amb les franges en les franges de prevenció d'incendis forestals. Hi ha també el que s'ha volgut és fer un recull, hi ha tota una sèrie de propostes de caire informatiu i normatiu per part de l'ens relacionades en integrar criteris de prevenció d'incendis en el plantejament o creació d'ordenances al respecte i una part d'informació a la població. Actualment, en l'àmbit de la prevenció d'incendis, s'està fent una proposta d'apartat a la pàgina web de l'Ajuntament, més una exposició i xerrada sobre jardins que protegeixen del foc, que de pas també aprofito per convidar-los, perquè crec que serà unes xerrades força interessants. A més, ja també inclou aquest programa de manteniment i cronograma d'actuacions per anualitats, i finalment hi ha un recull d'actuacions a realitzar que s'han quantificat aproximadament en 48.114. Tinc el detall d'aquestes actuacions, en el moment que vulguin els hi puc fer arribar. Gràcies.
0: Gràcies, senyor Feria. Senyor...
3: Sí, vostè ha parlat de l'incendi a Òrrius. També tot el suport per descomptat, no només als veïns sinó als equips que estan treballant-hi, però en tot cas avui també s'ha presentat la campanya contra els incendis a Catalunya i malgrat es preveu que sigui un estiu relativament menys perillós que l'anterior, això no ens ha de fer baixar l'alerta, no? I per tant tenir una eina actualitzada de prevenció dels incendis al municipi és una cosa que no només és necessària i obligatòria, sinó que també és una bona notícia, no? Com vostè deia, aquest pla inclou no només la mirada i el coneixement de la Diputació de Barcelona, sinó també de l'equip tècnic municipal i també de l'Associació de Voluntaris Forestals de Cardedeu, la qual cosa, honestament, doncs ens dona més garanties per poder-hi confiar, no? Això sí, vull dir que ens agradaria, diguéssim, que totes aquelles intervencions preventives que recull el pla, i especialment les que vostè ha fet referència ara i d'altres, no?, destinades a la reducció de la densificació de l'arbrat i a la creació de franges de protecció i de seguretat, que siguin, esperem, desitgem i els hi demanem, que siguin més respectuoses de les que vam viure fa alguns anys, no? Els plans, com ja li vam dir en el seu moment, són instruments que cal adaptar-los a la realitat concreta i al moment concret, i que per tant la seva aplicació ha de garantir que se'n compleixin els objectius, però que també aquestes aplicacions siguin almenys lesives possibles, no? En aquest sentit, i fet aquesta advertència que va directament dirigida a vostè com a responsable polític de l'aplicació d'aquest pla, la CUP hi votarà a favor, per descomptat, i no només això, sinó que esperem que s'hagi après la lliçó del que va passar al Parc de la Penya i que en la propera acció en què vostès puguin tenir certs dubtes del seu impacte, doncs que consultin més i millor els experts i a les expertes en aquesta matèria, que per fortuna en el municipi en tenim molts i moltes. Gràcies.
0: Gràcies, senyor Torné. Senyora Saldoila.
6: Gràcies, alcalde. Bona tarda a tothom. Des d'Esquerra votarem també a favor d'aquest Pla Municipal de Prevenció d'Incendis Forestals per als anys 2026 fins al 31. A Cardedeu fa anys que es treballa en la prevenció i la protecció del nostre entorn natural i aquest pla dona continuïtat a aquesta feina amb actuacions, com ja s'ha comentat, pel que fa a manteniment de camins, protecció amb el manteniment de les franges de protecció i també punts crítics de la xarxa forestal. El document preveu inversió i actuacions durant els propers 6 anys orientades a la protecció i la seguretat. Volem destacar la importància de que aquestes actuacions no quedin només sobre el paper i aplicar-les amb seny, com comentaven les companyes de la CUP. En un context d'emergència climàtica, actuar amb anticipació és responsabilitat institucional i protegir els boscos i l'entorn és també protegir a les persones i al municipi de Cardedeu. I votarem a favor. Gràcies.
0: Moltes gràcies, senyor Rossell de Vila. Senyor Feria.
2: Doncs, bueno, agrair el vot a favor de tant de la CUP com d'Esquerra Republicana i només per no per matitzar, sinó per donar una miqueta més de contingut a el que el senyor Taverner em traslladava. A banda d'això, nosaltres hem fet un informe des de Medi Ambient en el que es recullen part d'aquestes inquietuds que vostè ens ha traslladat, com és mantenir la funcionalitat de les franges perimetrals de baix combustible, garantir la continuïtat d'un model, reduir la intensitat potencial d'un incendi forestal, facilitar les tasques d'extracció i com a actuacions previstes, una d'elles és informar a la ciutadania de les actuacions que s'estan executant per a la prevenció d'incendis a nivell de la comunitat. O sigui que espero i desitjo que ho podem fer i que entre tots ho poguéssim fer. Gràcies.
0: Moltes gràcies, senyor Ferrer, senyor secretari. Passem a votació. Vots a favor?
1: Queda aprovat per unanimitat dels assistents. El següent punt de l'ordre del dia és l'aprovació inicial de l'ordenança no fiscal reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable. Es proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, aprovar inicialment l'ordenança no fiscal reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable en els termes que consten a l'expedient. Segon, sotmetre informació pública i audiència a les persones interessades a aquest acord d'aprovació inicial per un termini de 30 dies hàbils mitjançant un anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un diari dels de més difusió de la província i al tauler de dictes d'aquest Ajuntament per a la formulació de reclamacions i suggeriments. Tercer, sotmetre a audiència del Consell de Persones Consumidores de Catalunya aquest acord pel termini de 15 dies hàbils a fi que es pugui examinar l'expedient i presentar les reclamacions adients d'acord amb el que estableix l'article 127.9 de la Llei 22/2010 de 20 de juliol del Codi de Consum de Catalunya. Aquest tràmit d'audiència es considera complert amb el seu oferiment. Quart, sol·licitar l'informe preceptiu de la Comissió de Preus de Catalunya en relació amb l'aprovació de les prestacions contingudes a l'ordenança. L'aprovació definitiva de l'ordenança restarà condicionada a l'emissió de l'informe de la Comissió de Preus de Catalunya. Si com a conseqüència del tràmit d'informació pública es modifiquen les tarifes, caldrà tornar a sol·licitar l'informe corresponent de la Comissió de Preus de Catalunya. Cinquè, establir que, transcorregut el termini d'informació pública sense que s'hagin formulat al·legacions ni reclamacions, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu sense la necessitat d'adoptar cap altre acord de manera expressa. En aquest supòsit, es publicarà el text íntegre al Butlletí Oficial de la província de conformitat amb l'article 70.2 de la Llei Reguladora de Bases del Règim Local. Igualment, es publicarà al tauler de dictes de la corporació i s'anunciarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la província en què s'ha publicat íntegrament el text. Finalment, es remetrà a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya l'acord d'aprovació definitiva de la disposició administrativa de caràcter general i la còpia íntegra i fefaent de la mateixa, entrant en vigor un cop transcorregut el termini de 15 dies hàbils. Sisè, notificar aquest acord a les persones interessades pel seu coneixement i efectes i setè, difondre el contingut d'aquest acord en compliment del principi de transparència mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la seu electrònica municipal de conformitat amb el que disposa la Llei 19/2014 de transparència i accés a la informació pública i bon govern de Catalunya.
0: Senyora Cortés.
7: Sí, bona tarda a tothom. Doncs avui portem a aprovació inicial l'ordenança que ha de regular les tarifes del Servei Municipal d'Aigua Potable. Aquesta ordenança és necessària perquè el que paga la ciutadania pel servei de l'aigua s'ha de regular mitjançant una ordenança específica i més quan es tracta d'un servei públic essencial com és el de l'aigua. Aquesta proposta s'ha treballat amb els serveis tècnics municipals, amb el Consorci Besòs Tordera, amb l'òrgan de governança i amb diferents reunions amb les associacions de veïns i ciutadans i ciutadanes de Cardedeu. Perquè una política pública responsable no es construeix només des d'una decisió puntual, es construeix escoltant, analitzant i planificant, perquè l'aigua és un bé comú i com a tal s'ha de gestionar amb responsabilitat, transparència i visió de futur. Com ja sabeu, durant gairebé 50 anys de gestió, la relació amb l'empresa privada, que fins fa poc gestionava el servei, ha estat complexa. I l'Ajuntament ha tingut moltes dificultats per disposar d'informació completa i actualitzada sobre aquest servei. Aquesta manca de control municipal ha generat una gran manca d'informació sobre la xarxa, els consums, els abonats i l'estat real de les instal·lacions i ha dificultat molt la planificació de les actuacions necessàries. L'Ajuntament ha assumit recentment el servei de l'aigua, com ja sabeu, i això ha estat un procés complex perquè no es disposava de la informació necessària de l'etapa anterior. Això ha fet difícil comprovar amb exactitud alguns costos del servei. No obstant això, a dia d'avui sabem que tenim una xarxa antiga amb moltes reparacions i amb un rendiment del 70%. Això vol dir que un 30% d'aigua es perd pel camí. I això és molt greu, sobretot quan hi ha barris que pateixen problemes de pressió i no tenen l'aigua en les condicions que haurien de tenir. Aquesta dada ens diu una cosa molt clara. Cal invertir a la xarxa, cal reparar-la i cal millorar-la. I no ho podem deixar per més endavant. Per garantir que el servei funcioni millor, es vol reforçar l'equip de treball, incorporar eines que fins ara no hi havia, eines com sistemes de control i anàlisis, com el telecontrol, que és controlar el servei a distància, o el SIG, que és un sistema d'informació geogràfica. És un mapa actualitzat de tota la xarxa d'aigua, fet que amb el suport econòmic de l'Ajuntament ja s'està fent, avui, com us explicaré. Un cop sabent d'on venim i com està el servei, toca explicar per què cal revisar les tarifes. D'entrada, hem de tenir en compte que les tarifes d'aigua no s'actualitzaven des de fa 10 anys, perquè l'anterior empresa privada no presentava la documentació necessària per a poder iniciar els tràmits per actualitzar-les, ja que ha estat una gestió molt opaca. Durant aquests anys, els costos han augmentat de manera important amb un increment d'un IPC aproximadament del 31%. Per tant, el servei s'ha estat prestant amb unes tarifes desfasades que no s'ajustaven gens al cost real del servei. El que proposem és una tarifa més fàcil d'entendre i també més justa. Fins ara hi havia 3 trams de consum i ara n'hi haurà 5 trams de consum, alineats amb els criteris de l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA. Això ens permet ajustar millor el preu segons el consum real de cada habitatge. Què vol dir això? Que qui consumeix menys aigua paga menys i qui consumeix més aigua paga més. Per tant, la pujada afecta menys els consums baixos i recau més sobre els consums més alts. S'incorporen tarifes específiques per a usos industrials, obra i contraincendis. També incorporem per primera vegada una tarifa social per ajudar les persones i famílies en dificultats econòmiques. Aquesta tarifa preveu un 50% de descompte a la quota fixa i un 50% també als consums dels 3 primers trams de la tarifa. I a més, si una persona ja té concedit el cànon social de l'ACA, no haurà de fer cap tràmit extra perquè la tarifa social municipal s'aplicaria automàticament. Hi ha un altre aspecte important, les llars on viuen més de 3 persones. És evident que en una casa que viuen 4, 5, 6 persones es consumeix més aigua que la que viu una persona o dos. Per això ampliem els metres cúbics de cada tram, perquè aquestes famílies no es vegin penalitzades injustament. I es compta tothom que conviu a l'habitatge, siguin adults o infants, i siguin família o no. La tarifa ha de cobrir unes despeses previstes d'1.556.624 euros l'any i facturar aproximadament uns 829.398 metres cúbics d'aigua. Això vol dir que d'entrada, per tenir un servei sostenible, tècnicament és necessari que els ingressos cobreixin les despeses. La proposta de tarifa continua tenint una part variable perquè és important que hi hagi mecanismes per estalviar l'aigua. Com he dit abans, qui consumeix més paga més i qui consumeix menys ha de pagar menys. Fins ara l'estructura de tarifa era aproximadament del 50% de part fixa i 50% de part variable. Amb la nova proposta, aquest repartiment passa a ser del 60% de part fixa i 40% de part variable. Aquest canvi no es fa perquè sí, sinó perquè el servei ha de ser sostenible a curt i llarg termini i s'ha de poder prestar amb garanties, cosa que fins ara, amb el model anterior, no havia estat així. La major part de les despeses del servei són fixes, per tant s'ha de pagar si es consumeix molta aigua com se'n consumeix poca, perquè són costos de personal, compra d'aigua, normativa sanitària, serveis a tercers, material o impostos. De fet, la tarifa de les despeses del servei està per sobre del 80% del total. Per això és necessari que la tarifa tingui una part fixa suficient, que seria aquest 60% que us he dit, per donar una estabilitat al servei i assegurar que es puguin mantenir i prestar en garanties, tal i com acrediten els estudis dels nostres tècnics. Per tant, del que es tracta és de garantir que el servei estigui disponible cada dia, que l'aigua arribi a casa, que la xarxa funcioni, que es pugui atendre avaries i que el servei tingui recursos suficients encara que els consums variïn. La majoria de llars de Cardedeu, concretament un 80%, consumeixen fins a 40 metres cúbics d'aigua al trimestre. Per a aquestes famílies, la pujada de la factura serà de mitjana d'uns 4,37 € al mes i fins i tot en el cas de consumir al tope els 40 metres cúbics trimestrals, l'augment serà d'uns 4,77 € mensuals. Aquest increment, per primera vegada, es crea un fons de reposició de 250.000 € anuals per començar a actuar sobre la xarxa d'aigua i no continuar ajornat inversions necessàries. Hem de tenir en compte que venim d'un servei infrafinançat, és a dir, els ingressos no han cobert les despeses, amb dèficits estructurals i amb una xarxa que requereix inversió. Per això hi ha alguns elements que crec important aclarir perquè són clau amb la sostenibilitat del servei. Perquè parlem de respondre al problema que ja tenim avui, una xarxa d'aigua envellida, amb moltes mancances i amb una necessitat clara de reposició i de millora. De fet, en els darrers 4 anys, com ja he dit abans, el rendiment mitjà de la xarxa ha estat del 70%, el que vol dir que és urgent actuar sobre la xarxa per millorar la seva eficiència, reduir les pèrdues i garantir un millor funcionament del servei. Durant molts anys, amb la gestió privada no s'ha invertit a la xarxa i quan una xarxa no es manté ni es renova, el problema no desapareix, sinó que empitjora. I com més temps passa, més cara és la solució. Per això el fons de reposició s'ha de començar a dotar des del primer moment. Si no actuem ara, el que fem és deixar el problema per al futur, com ja ens hem trobat a dia d'avui. I això acabarà suposant actuacions molt més cares. El fons de reposició s'ha calculat d'acord amb les dades del pla director de l'any 2016, que ja ens deia que s'havien de fer actuacions a la xarxa per valor de 1.586.000 €, que deixava clar que la xarxa necessitava molta inversió. La qüestió és com ens preparem per afrontar aquestes actuacions. Si el servei disposa d'un fons propi per anar responent a aquestes necessitats, o si cada actuació ha d'acabar depenent del pressupost general de l'Ajuntament, que també ha d'atendre molts altres serveis municipals. Si actualitzem aquests imports amb l'increment de costos acumulat dels darrers anys, materials, energia, obra pública, canonades, asfalt, acer, formigó, equips hidràulics i contractació, avui fer aquestes actuacions amb els preus actuals costaria al voltant dels 2,5 milions d'euros. I això sense oblidar que durant aquests anys les necessitats de la xarxa poden haver augmentat encara més perquè no s'ha fet res. Com ja he explicat abans, es van fer diferents reunions amb l'òrgan de governança, amb associacions veïnals i també trobades obertes per explicar propostes i escoltar opinions. A més, també es va tenir en compte les dades que allà apuntava el pla director del 2016, unes dades que constaven a la memòria d'establiment que aquest ple va aprovar per unanimitat. En tota aquesta informació sobre la taula, es van valorar diferents escenaris de fons de reposició, tenint en compte que la majoria de llars de Cardedeu consumeixen fins al 40 metres cúbics d'aigua al trimestre. Es van estudiar tres opcions: un fons de reposició de 75.000, un altre de 150.000 i un altre de 250.000 anuals. I aquí és important explicar què representa això realment per a la ciutadania. Entre aplicar un fons de 75.000 euros i un fons de 250.000, la diferència és aproximadament 2 euros al mes per habitatge dins d'aquests trams de consums majoritaris. Finalment, la proposta incorpora un fons de reposició de 250.000 euros perquè és l'opció que ens permet començar a actuar de manera real sobre les necessitats que té la xarxa. I és molt important entendre que si reduïm aquest fons, el que fem és tenir menys capacitat per invertir, menys capacitat per fer millores i menys capacitat per donar resposta a una xarxa que sabem de sobres que necessita actuació des de fa molts anys. El fons de reposició no serveix només per fer grans obres, també serveix perquè el servei tingui eines que ens ajudin a treballar millor i a prendre decisions amb més seguretats. Ara, per exemple, ja disposem del SIG, que és un mapa digital molt complet de tota la xarxa. Això ens permet saber exactament per on passen les canonades, com està connectada la xarxa i com funciona cada tram. I aquest sistema ja s'ha implantat amb recursos municipals. Per tant, avui s'estan destinant diners públics per començar a conèixer millor la xarxa, detectar problemes i poder planificar les actuacions amb més criteri i més seguretat. Disposar d'aquesta informació ens permetrà detectar problemes, fer simulacions, actuar amb més previsió i evitar actuacions improvisades o que acabin generant noves fuites o avaries. Us posaré un exemple. El barri de Bellavista, tothom és de sobres que sabem que no té pressió. Doncs al barri de Bellavista, la vàlvula de pressió que li dona l'aigua està a Can Montells. El barri de Bellavista està en una cota molt elevada, per tant, si no arriba la pressió, estem mirant i veiem que a la vàlvula de pressió de Can Montells hi ha una reductora. Pensem, doncs, traiem la reductora i segurament que arribarà l'aigua doncs a Bellavista. No podem fer-ho. Per què? Perquè tota la canonada, tota la xarxa que ens porta a Bellavista, que passa pel barri del centre i diferents zones, són instal·lacions de PN4. Això vol dir que només aguanta 4 quilos de pressió d'aigua, quan normalment o és lo factible, les canonades haurien de ser de PN10 a 14, que aguantessin de 10 quilos a 14. Per tant, si jo trec la reductora, el que començaré a fer és que em peti tota la xarxa del barri del centre i per on passi fins a arribar a Bellavista. Bueno, doncs ens plantegem posar una bomba de pressió al barri de Bellavista, però també s'ha de tenir en compte que si posem una bomba, depèn d'on la posem, hem de mirar d'on xuclem l'aigua, perquè clar, l'aigua la xuclem d'algun lloc. Ens podem trobar que d'on xuclem l'aigua el deixem sense aigua, aquest barri o aquesta zona, i també hem d'estar preparats perquè si rebem més aigua al barri de Bellavista augmentarem la pressió i la instal·lació ha d'estar doncs, amb una instal·lació amb unes canonades preparades per aquest augment de pressió. Per tant, què us vull dir amb això? Amb això us vull dir que aquest SIG ens permet fer un estudi, primer sectoritzar per barris, que és molt important, després fer pisos de pressió, sabem on estan totes les vàlvules de pressió i després fer simulacions, però no sobre el terreny, evitant riscos i problemes que ens podem trobar reals, sinó fer simulacions, obrir aquí, tancar allà i fer i veure a veure què és el que passaria i què no passaria, depèn d'en quina zona. El problema no és només portar més pressió, sinó saber on i fins quin punt la xarxa actual ho pot suportar sense generar noves avaries. Durant molts anys s'ha anat actuant sobre incidències concretes, però ara el que estem fent és començar a entendre el funcionament global de la xarxa per poder actuar amb criteri i planificació. I torno a repetir-ho, això ja s'està fent en recursos públics. També és important explicar que aquest fons no generarà de cop. Si avui s'aproven inicialment les tarifes, encara haurà de passar per la comissió de preus. I en el millor dels casos començaria a aplicar-se a finals del 2026. Per tant, els 250.000 euros s'aniran generant de manera progressiva. De fet, es preveu que no sigui fins a final de l'any 2027 que es disposi dels primers 250.000 euros acumulats. I mentrestant es continua treballant a l'actualització del pla director, que és el que ens ha de dir quines actuacions s'han de fer, en quin ordre i en quina prioritat. La previsió és que allà l'octubre-novembre tinguem ja una visió, una radiografia més acurada de l'estat de la xarxa i puguem començar a planificar inversions amb més detall i amb dades actualitzades. Tenim una xarxa que necessita diagnosi, planificació i inversió. I el fons de reposició és una eina per començar a donar resposta a aquesta realitat, tant fent actuacions com preparant-les bé, perquè siguin segures, eficients i útils. En definitiva, per tot això que els he explicat, avui el que fem és un primer pas per començar a construir el servei d'aigua públic. Un primer pas valent, tenint en compte que el mal estat de la xarxa que hem heredat, però amb una clara voluntat de construir un servei públic sòlid, segur, de qualitat i sostenible per al futur de Cardedeu. Gràcies.
0: Moltes gràcies, senyora Cortés. Senyor Taverne.
3: Sí. Bueno, bé, avui tornem a parlar d'aigua al ple de Cardedeu, la qual cosa bueno, a mi i al grup de la CUP ens encanta, diguéssim. Però bueno, i val a dir-ho, ho fem com posant molt de valor i amb molt d'orgull, podent recordar la passa valenta, aquesta sí, que va fer aquest Ajuntament ara ja fa uns mesos de forma unànime, a més, i amb l'acompanyament i la tossudesa constructiva de la ciutadania organitzada del poble, de tornar a gestionar de forma pública un servei tan essencial com és el d'abastament d'aigua. No? Llavors, per tant, deixeu-me també que comenci amb la reivindicació d'una victòria popular, que no és de ningú i que alhora és de tothom, i és que l'aigua de Cardedeu torna a ser de gestió pública. No? I com a pública que és, per fi, això, com deia la regidora, ens dona una responsabilitat afegida. Ens la dona a tots els que seiem en aquestes cadires, no?, i que som regidors, però també ens la dona al conjunt de veïns i de veïnes del municipi, no?, com a corresponsables i copropietaris d'aquest servei. Dit això, avui precisament com a CUP ens toca exercir aquesta part de responsabilitat. No? El que es porta avui a ple és l'aprovació d'unes noves tarifes, com bé s'ha explicat, pel nou servei d'aigua. Les primeres, com també s'ha explicat, des de fa molts anys, en concret des de fa 10 anys. I en aquests 10 anys han passat moltíssimes coses, no? A Cardedeu i al país. Van votar en un referèndum d'autodeterminació en contra de l'Estat en aquest mateix lloc. Ens van empresonar els líders polítics i socials del procés, van viure una pandèmia global, en vam sortir, s'han iniciat massa guerres, se n'han acabat massa poques i a Cardedeu la sociovergència ha tornat a accedir al govern municipal. No? Han passat moltíssimes coses en aquests 10 anys, però una de les coses que no ha passat en aquests 10 anys és l'actualització, la millora, la reparació de la xarxa de subministrament d'aigua al poble, com bé s'ha explicat. I això no ha passat per cap dels motius que deia anteriorment, sinó que no ha passat per una cosa ben simple, perquè l'empresa que gestionava l'aigua de Cardedeu no li va donar la gana de fer-ho. Per què no li va donar la gana de fer-ho? Doncs perquè això no li retribuïa en beneficis per les seves butxaques i perquè el bé comú dels veïns i de les veïnes de Cardedeu li importava un rave. Davant d'això, Cardedeu, com ja s'ha explicat i com ja és conegut per tothom, es troba amb una xarxa feble, amb una xarxa que és molt poc fiable, amb una xarxa que requereix d'atenció, amb una xarxa que requereix d'inversió, que requereix de millores i que requereix d'actualitzacions, i això és un repte molt important. I davant d'això, des del govern municipal s'ha treballat amb una proposta tarifària que atengués a la creació d'un fons de reposició i d'inversions, com bé se'ns ha explicat, per tal de finançar totes aquestes millores que, com dèiem, són necessàries. I en això, com bé sap la regidora, bé sap el conjunt del govern i com també bé sap l'òrgan de governança de l'aigua, en tot moment des de la CUP ens hi hem mostrat sempre favorables. Ara bé, tenim una divergència força important en relació de la gestió d'aquest fons de reposició. No? Creiem que, donada la situació, el que caldria és que aquest fons de reposició no només es carregués a l'usuari, al consumidor, sinó que l'Ajuntament fes una aposta ferma per invertir en base al seu pressupost municipal en aquestes inversions. En definitiva, que l'Ajuntament contribuís de manera important a fer aquestes inversions, prioritzant-les, si cal, per davant d'altres inversions, en comptes de fer que siguin únicament els usuaris, a través d'aquest augment de la tarifa, qui costegin aquestes inversions. Creiem, doncs, i hem fet saber a l'equip de govern, no? I fruit d'aquest fer saber hem vist la intervenció de la senyora regidora, que ja donava resposta a aquestes crítiques que nosaltres els hi fèiem, que la proposta actual carrega massa pes de manera immediata sobre la tarifa. Nosaltres vam plantejar una reducció inicial d'aquest fons de reposició, condicionada, evidentment, per responsabilitat, amb un compromís clar del govern municipal d'assumir una part de les inversions necessàries via pressupost municipal, almenys com a mínim, mentre no es disposi d'un pla director definit amb un calendari i unes prioritats concretes d'inversions, no? Un pla que ja tenim constància que s'hi està treballant, no? I que no és només un designi o un desig de la CUP, sinó que és un pla que vol tot el consistori i que vol l'empresa pública Aigües de Cardedeu. Això que nosaltres proposem permetria alleugerir en aquest primer moment l'impacte a curt termini sobre la ciutadania sense haver de renunciar a aquesta millora del servei que tan necessària és i que tots i totes compartim. A nosaltres, honestament, ens fa patir que la recuperació pública del servei d'aigua a Cardedeu sigui percebuda o pugui ser percebuda per la ciutadania com l'element central que fa incrementar la taxa i la tarifa d'aigua. I, per tant, que això contribueixi al desprestigi d'allò públic, quan tots sabem que aquests dos fets no tenen cap relació en absolut. I som conscients que l'impacte, com també se'ns ha explicat, en termes absoluts d'aquesta reducció no és extraordinàriament significatiu en la factura que rebran els veïns i les veïnes, però sí que creiem que ens parla de model, que ens parla de com vostès comprenen què és el que estem fent amb el servei de l'aigua. Per nosaltres allò públic és quelcom que les institucions públiques tenen el deure de cuidar, finançar i millorar, de manera constant. I per tant creiem que no té sentit que en aquestes primeres tarifes, les primeres tarifes de l'aigua pública a Cardedeu, la càrrega de totes aquestes millores vagi directament a càrrec dels usuaris, sinó que de manera corresponsable l'Ajuntament se n'hauria de fer càrrec. Ens preocupa, doncs, que aquesta aposta que tant ens creiem, que tant hem reivindicat i que tant hem lluitat, sigui pel govern en realitat una aposta una mica tèbia, no? En segon lloc, per nosaltres també era clau revisar l'estructura de la tarifa tal i com ha quedat o quedarà aprovada previsiblement amb la majoria absoluta que compta, amb la que compta el govern municipal, no? Per què? Perquè creiem que encara hi ha marge per reforçar-ne el seu caràcter progressiu, és a dir, per fer-la encara més justa tant socialment com ecològicament, aprofitant l'oportunitat que ens donava precisament aquesta actualització que feia 10 anys que no passava. Poso dos exemples de com creiem que això hagués estat possible. En primer lloc, el que nosaltres vam proposar és que la relació entre la tarifa fixa i la tarifa variable del preu de l'aigua fos diferent. La senyora regidora ens ha explicat, no?, que el 60% del que pagaran els veïns i les veïnes en la seva factura de l'aigua és una tarifa fixa, independent d'allò que consumeixin, i que, en canvi, allò que consumeixin només impactaran el 40% d'aquesta tarifa. Nosaltres creiem que seria convenient poder augmentar la part variable de la quota i reduir la fixa. Ja sabem que bona part del preu de l'aigua té a veure amb l'accés a l'aigua, i això és el que reflecteix la tarifa fixa de l'aigua. Ara bé, creiem que seria del tot important, un, beneficiar o premiar aquelles persones que fan un ús extremadament responsable d'un recurs escàs com és l'aigua, i en segon lloc potenciar que es faci precisament aquest ús premiant o donant més pes a aquesta tarifa variable. Perquè a més això ens permetria castigar o penalitzar amb la tarifa els consums més alts. Creiem que nosaltres creiem que aquí hi havia marge. Ho creiem fermament, els ho hem proposat en diverses ocasions i hem rebut, doncs, respostes negatives en aquest sentit. En segon lloc, malgrat que agraïm l'esforç que s'ha fet per incrementar el nombre de trams de consum i que, per tant, la tarifa variable sigui el màxim acurada possible, la qual cosa ens sembla absolutament encertat, vam proposar que es fes una rebaixa dels primers trams, en concret del primer i del segon tram, i que, per contra, s'apugés encara més els trams de consum més elevats. Dit d'una altra manera, no? Compartint aquest objectiu que es plantejava aquí, creiem que hi havia marge per exprimir-ho. És a dir, creiem que hi havia marge per fer que les persones que menys gastessin, menys paguessin, i que les persones que més gastessin encara paguessin una mica més. Això hagués fet aquesta tarifa encara més redistributiva i encara més socialment justa, no? Tenint en compte que la tarifa té, precisament, té en compte el nombre d'estadants, no? Els domicilis, que com bé s'explicava no té a veure amb si formen part d'un nucli familiar, sinó simplement la quantitat d'estadants que hi ha en un domicili determinat. Creiem que l'impacte redistributiu d'aquesta mesura hagués resultat especialment beneficiós a les famílies amb més dificultats econòmiques i que alhora, com deia, hagués servit per fer un consum més responsable de l'aigua al conjunt de la ciutadania, no? Dit això, i perquè no tot siguin crítiques, que com ja veuen són molt constructives, deixeu-me també que posi de manifest un element que per nosaltres era central quan defensàvem des de ja fa tants anys la remunicipalització de l'aigua, no? I és que aquesta remunicipalització o aquesta adquisició pública del servei de gestió de l'aigua havia d'esborrar totes les barreres d'accés a un dret humà com és l'aigua, no? La tarifa social que es planteja ens sembla correcta. Tenim ganes de veure-la aplicada i veure fins i tot si es pot anar més enllà. Creiem que això és compartit. En tot cas, esperem, i ho dic de tot cor, que tots els mecanismes de l'Ajuntament es posin al servei de facilitar a tota la ciutadania que pugui gaudir d'aquesta tarifa social, que precisament ho pugui fer. Això és un repte, però és una obligació ètica i política. I alhora, també és important dir-ho, ara que l'aigua es gestionarà, bueno, ja es gestiona de fet de manera pública, la capacitat de control i de maniobra que té el govern municipal s'incrementa. Això és així. Abans la capacitat de maniobra que tenien

0: fiscal ho poden fer a cop de decret. L'aigua, com dèiem, és un bé essencial, un dret humà, i com a dret humà ha d'estar per sobre de qualsevol altra cosa. Ja per últim, i també en format de crítica, constructiva i amb voluntat de millora. Deixi'm que li digui, l'experiència que hem tingut de participació en l'òrgan de governança de l'aigua no ha estat, ara per ara, la que nosaltres ens imaginàvem, volíem i creiem que era l'adequada. Participar no només és escoltar. Participar es fa quan totes les persones que participen tenen totes les eines, tota la informació a temps per poder-ho fer. I un òrgan de governança entre iguals no és un òrgan entre un equip de professionals que presenta i un públic que simplement escolta, pregunta i valida o no una proposta. Sabem que calia molta celeritat en resoldre aquesta qüestió i, per tant, sospitem que la metodologia seguida per prendre aquesta decisió té a veure amb aquesta celeritat que necessitàvem. Ara bé, feta aquesta advertència, esperem, i ho dic de tot cor, que en les futures convocatòries d'aquest òrgan de govern, de governança de l'aigua, disculpeu, la dinàmica sigui molt més participativa, molt més horitzontal i molt més democràtica. Per tot això, i amb el compromís que des del nostre grup polític hem tingut amb la qüestió de l'aigua, no? I malgrat aquestes desavinences, algunes d'importants, d'altres més de matís, nosaltres, per descomptat, que no podem votar en contra d'aquesta proposta, de cap de les maneres. Ara bé, sí que pensem que, donat el marge de millora i les propostes que hem posat i que les propostes que hem posat a sobre de la taula no s'han atès, tampoc la podem validar en la seva totalitat. Amb la mà estesa, com sempre ha estat en aquesta qüestió, avui el nostre vot és una abstenció, però esperem de debò que en la futura revisió de tarifes que puguem fer, quan decidim nosaltres, pugui ser un vot positiu, perquè voldrà dir que haurem avançat precisament en el que nosaltres li exigim i nosaltres creiem que hi ha marge per fer, una tarifa encara més justa i una tarifa encara més ecològicament responsable. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Taverner. Senyor Masferrer.
2: Moltes gràcies, senyor alcalde. El nostre grup també s'abstindrà en aquesta aprovació inicial de les tarifes de l'aigua, li direm tarifes, però no està dient cada vegada doncs, prestació patrimonial de caràcter públic no tributari. Però evidentment volem explicar-ho bé. Veureu que repeteixo molts dels arguments que ha donat els companys de la CUP, però crec que és un debat important i està bé aclarir el perquè d'aquest posicionament. Intentaré ser breu, justament per no repetir, però hi ha coses que s'han de dir. L'aigua és aquest servei essencial del que som conscients que cal garantir-ne també la sostenibilitat econòmica, el manteniment de la xarxa i totes les inversions necessàries que tingui. No? Per tant, no voldríem fer aquí ni una oposició doncs, fàcil i simplement doncs, que les tarifes doncs, no es poden pujar amb la quantitat doncs, que les estem pujant avui, no? I menys encara després d'haver aconseguit per fi, amb consens, amb unanimitat, amb l'aparició gairebé miraculosa del Consorci Besòs Tordera i la seva empresa pública CCB Serveis Ambientals, aquesta gestió pública de l'aigua que tant defensàvem tots i totes i, per tant, doncs, no farem doncs, aquesta queixa quan sabem, evidentment, que hi ha costos reals i que hi ha necessitats reals darrere d'actualització de les tarifes, no? Però tampoc farem un sí acrític pel simple fet de que l'aigua sigui pública. Ben al contrari, com bé explicava també doncs, en Blai de la CUP, encara hem de ser més responsables entenent doncs, que a partir d'ara és un servei que es presta des de la gestió pública directa. Per tant, aquest servei essencial, creiem que una pujada d'aquesta magnitud s'hauria d'haver pogut treballar millor i també que es podria haver tingut més gradualitat, més equitat i més informació de la que tindrà la ciutadania fins que ho rebi doncs, a les properes factures. No? Nosaltres, perquè d'alguna manera vam anar veient doncs, que aquesta comissió, aquests equips de treball, doncs, tenien aquest sentit que es deia ara, no? De dir que era una exposició molt tècnica, un document que es anava explicant periòdicament, doncs, amb la gent escoltava, sí que de seguida, crec que ja va ser el gener, vam enviar un correu amb alguns dubtes, alguns van quedar perfectament aclarits i d'altres doncs, es van anar perllongant, no? Però sobretot hi havia tres qüestions molt concretes. No? La primera era explorar la possibilitat de tenir una aplicació progressiva d'aquesta pujada. No? La manera de fer-la progressiva era especialment pel que fa a una contenció relativa o una aplicació progressiva d'aquest fons de reposició necessari. Entenem perfectament, com deia la regidora, que cal preveure recursos, que cal anar definint inversions, però incorporar directament la proposta de màxims de 250.000 euros anuals quan, per exemple, encara no disposem ni d'un pla director definit, no? La senyora regidora ens ha demostrat que té un gran coneixement i ho agraïm, vull dir que és un gran indicador veure que coneix doncs, totes aquestes casuístiques reals, totes aquestes possibles solucions, les problemàtiques que podrien generar, ho agraïm, ens dona confiança doncs, amb la gestió.

0: Que n'està fent, no? Però malgrat aquest coneixement, per exemple, del cas de la pressió de Bellavista, el que no tenim ara encara és un pla director, és un pla director ben estudiat, com el que sabem que estan fent, no? Que ens aporti un calendari, que ens aporti unes prioritats i que es quedi clar, doncs, quin és el retorn concret a la xarxa. Per tant, aprovar-ho ara en la seva posició de màxims ens sembla precipitat. Hauria estat millor el que els hi vam estar escrivint per correu a les diferents reunions sol·licitant, perquè teníem clar, doncs, que les reunions, les explicacions molt tècniques ens portaran aquí, però que encara hi havia opció de separar millor aquests costos operatius de les inversions i anar incorporant aquest fons de manera gradual, buscar altres fons de subvencions o altres aplicacions directes del pressupost, però no tant a tarifes, doncs, perquè en 2 o 3 anys s'arribés, doncs, a fer les inversions, però amb una aplicació progressiva en 2 o 3 anys d'aquest fons de reposició a mida que el pla director ho validava, no? Vostè mateixa ho ha dit, la senyora regidora, ha dit, les inversions es podran planificar bé a partir d'octubre o novembre amb el document que estem preparant. Coi, doncs sí, les podrem planificar bé a partir d'octubre o novembre, esperem l'octubre o novembre a decidir quin ha de ser el fons de reposició per anar efectuant, doncs, de la millor manera aquestes inversions que el pla director ens planificarà, no? La segona cosa que li vam demanar, rebaixar el pes de la quota fixa i compensar-ho més amb el consum per trams. Si carreguem massa pes a la part fixa, correm el risc de penalitzar més les llars que consumeixen poc, per consciència mental, per consciència econòmica, o perquè consumeixen poc, doncs perquè són poca gent, no? Per tant, debilitar fins i tot així el missatge de que el que importa amb l'aigua sobretot és l'estalvi d'aigua. Missatge, doncs, que ara sembla que ens n'hem oblidat, però que fa 3 anys o 2 patíem una sequera, doncs, que no havíem vist mai i que ens aportava, doncs, aquest context de sequera, d'emergència climàtica, que es repetirà, que tornarà a ser i que necessitem, doncs, aplicar i demanar i exigir un consum responsable, i per tant la tarifa ha d'enviar un senyal el més clar possible. Qui consumeix menys ha de notar-ho. Està clar que penalitza els trams més alts que els baixos, això ja ho ha dit la regidora, però el que demanàvem era baixar la quota fixa a canvi d'incrementar aquest diferencial per trams, o sigui, fer valdre encara més que qui més aigua gasta, doncs més paga, i qui en gasta poca, doncs no en té per aquesta consciència ambiental, incrementar, doncs, aquesta pendent, no? I la tercera, que era ja una mica per ajudar-nos a prendre decisions, disposar de simulacions completes d'aquest impacte real que tenien sobre tipologies de llars que hi ha a Cardedeu. No només uns exemples puntuals de qui ara paga això, després pagarà allò, sinó un mapa que ens representés, que ens permetés veure on està la majoria de famílies, per veure com aquest increment aplica a la majoria de famílies de Cardedeu segons els seus consums habituals, segons el nombre de persones i segons les situacions més comunes. Creiem que també era una necessitat abans d'aprovar definitivament una pujada així, això es fa amb el padró d'usuaris, doncs, i ens hagués donat, doncs, més informació abans de fer-ho. Cap d'aquestes 3 propostes ha estat, doncs, atesa, i per tant no podem votar a favor. Com deien també els companys de la CUP, tampoc podem votar en contra. El que no volem fer és votar en contra d'una eina que és necessària, entenem, per actualitzar, doncs, les tarifes de l'aigua, i tampoc, com deia, doncs, tampoc podem votar a favor, doncs, d'un model, doncs, com va fer algú, votant a favor del model de recollida porta a porta i després començant a desqualificar-lo abans de que s'hagués ni tan sols desplegats, no? Nosaltres podem tenir discrepàncies, però intentem sempre, com li he dit abans, ser coherents, no? I parlant de coherència i parlant també, doncs, de la coherència del PSC, en tot cas, recordar qui va arribar a impulsar una plataforma que es deia Prou Impostos. Crec que hi havia 3 seguidors a Facebook, 2 eren regidors del grup municipal del PSC, en aquest cas, senyora Noel, vostè no hi era, com el senyor Fèria, però sí que hi havia, doncs, el senyor alcalde i el senyor Serrano, en aquell cas. Permeti'm fer memòria, o sigui, a vegades sempre va bé fer memòria d'aquests moments. La plataforma es va crear per una pujada de l'IBI del 2%, una pujada de l'IBI del 2%. Avui, en canvi, doncs, es governa amb increments acumulats superiors al 8% en l'IBI, amb la pujada forta de la tarifa de residus, una pujada que no es va voler aplicar tampoc en progressivitat, suposo que per aplicar-la ben bé a principi de legislatura, a veure si la gent, doncs, s'anava oblidant de quan s'havia fet, i ara s'aplicarà també una important revisió de la tarifa de l'aigua. Per tant, nosaltres volem ser coherents aquí, no volem ser, doncs, algú, doncs, que fa aquest tipus d'oposició, però crec que hem explicat clarament per què no podem votar a favor i per què no podem votar en contra, no? Per tant, no sé, entenem, com deia, les necessitats d'actualitzar el servei, però demanàvem treballar millor aquesta progressivitat, aquest pes de la quota fixa i aquesta visió real de l'impacte sobre les famílies del nostre poble, no? Per tant, el que dèiem, per coherència, també per defensa d'una tarifa més justa, que creiem que podia ser més justa, doncs votarem abstenció.
1: Moltes gràcies, senyor Masferrer. Senyora Cortés.
2: Molt bé, en primer lloc, donar les gràcies per no votar en contra, encara que sigui abstenció, i per la col·laboració sempre que han tingut. Bueno, 3 cosetes, intentaré ser breu. Senyor Taverner, bueno, jo he dit i recordi que la part fixa de les despeses del servei està per sobre del 80%. 80, eh? És a dir, Després, els hi contesto als dos, perquè més o menys és el mateix en diferents paraules. Per què ara el fons de reposició si no tenim encara el pla director? El pla director del 2016 ja deia que calien inversions, com ja he dit, però ho tornaré a dir, per un valor de 1.586.000. Avui aquestes necessitats ja s'acosten aproximadament als 2.500.000 d'euros. Per tant, la pregunta és, quan més hem d'esperar? Vostès plantegen ajornar el fons de reposició, incorporar-lo de manera gradual, perquè consideren que 250.000 euros anuals és una proposta de màxims. Però, sincerament, després de 10 anys, ajornant inversions, de veritat, creuen que encara podem continuar esperant? Perquè el problema no desapareix, per no afrontar-lo. Les necessitats de la xarxa continuen existint igualment i cada any que passa sense actuar el cost és més alt i la situació més complicada. A més, hi ha una realitat tècnica molt clara. Una xarxa d'aigua potable s'hauria de renovar un 2% anual per garantir el seu bon estat i evitar el deteriorament progressiu. Això vol dir que renovar tota la xarxa més o menys cada 50 anys. La situació que tenim avui no és casual. És el resultat de molts anys sense fer les inversions necessàries a la xarxa d'aigua. I això ens ha portat a una infraestructura deteriorada amb incidències constants i mancances que s'han anat arrossegat amb el temps. Què fem, doncs? Continuem amb el mateix model que ens ha portat fins aquí? Esperem que les canudades petin i anem actuant a pedaços, com s'ha fet l'empresa privada tots aquests anys anteriors. Nosaltres entenem que apostar per una gestió pública no és canviar només de qui gestiona el servei, és canviar de la manera de fer les coses, és assumir responsabilitats, planificar i invertir i deixar de donar puntades endavant als problemes. Perquè aquesta és la realitat. Quan un ajuntament assumeix la gestió pública, no rep una xarxa nova, rep una xarxa amb dèficit acumulats, amb mancances i amb inversions pendents. I precisament per això el fons de reposició és imprescindible. Recordo paraules de l'Àgora que es va fer aquí, a Cardedeu, a la plaça Sant Corneli. No és una despesa afegida ni una decisió arbitrària. És la garantia que el servei podrà reparar, renovar i prevenir i no limitar-se a actuar només quan ja hi ha una avaria. Perquè precisament si hem apostat per la gestió pública és per començar a revertir una situació que fa massa anys que s'arrossega. No per continuar fent exactament el mateix que s'ha fet fins ara. I hem de ser clars amb una cosa. Les necessitats de la xarxa no apareixen ara. Fa molts anys que hi són. Les deficiències de la xarxa no és un problema puntual, sinó que ha fet aflorar una realitat molt més profunda. Una xarxa envellida amb materials antics, canonades de fibrociment, vàlvules que no funcionen correctament i una necessitat evident de manteniment i renovació. El problema és que hem heredat una xarxa amb dèficits acumulats i hem de dotar-la de recursos necessaris per posar-la al dia. Sense inversió no hi ha servei públic fort. I el que no podem és mirar cap a una altra banda. La xarxa necessita actuacions i aquestes actuacions s'han de fer quan abans millor. Evidentment, això no vol dir que l'Ajuntament no pugui assumir determinades actuacions quan calgui. Faltaria més, com ja s'està fent fins ara, com els hi he explicat amb el SIC. Sense cap mena de dubte, si hi ha una inversió de gran abast, es podrà valorar i tramitar del pressupost municipal. Però un servei essencial com l'aigua ha de tenir una mínima capacitat pròpia d'actuació i no dependre constantment de decisions futures o de tràmits que poden allargar-se, com vostès saben, licitacions, contractes i gestió amb la burocràcia que això comporta. A més, hem de tenir en compte que un servei públic d'aigua ha de tenir un preu just, però també ha de ser sostenible i responsable. Això vol dir que els ingressos del servei han de permetre cobrir els costos reals del servei. El manteniment de la xarxa, les reparacions, les inversions necessàries, el control sanitari, les infraestructures i totes les actuacions que permeten que l'aigua arribi cada dia a les cases amb garanties. I això no només ho diem nosaltres. Precisament una de les qüestions que més va remarcar la Sònia Jiménez de l'Observatori de l'Aigua de Terrassa és que l'aigua ha de pagar l'aigua. És a dir, que el servei ha de tenir capacitat per sostenir-se i garantir les inversions necessàries. I la realitat és que durant molts anys això no ha passat. Nosaltres des del primer moment el que hem fet és explicar la realitat amb transparència. Hem obert la informació a la ciutadania, hem compartit dades, hem explicat com està la xarxa, quines mancances hi ha i quines inversions es necessiten. No hem amagat mai la situació real en què ens hem trobat. Perquè una cosa és parlar de model de gestió que es vol i una altra és conèixer l'estat real del servei i les necessitats que té la xarxa. I la realitat que ens hem trobat és la d'una xarxa envellida amb inversions ajornades durant molts anys i amb necessitats importants que ara cal afrontar, però ja. Per això hem volgut actuar amb valentia i responsabilitat, explicant la situació tal com és i prenent decisions pensant en la viabilitat i les garanties del servei a llarg termini. I com els he explicat, aquest fons de reposició és una xifra decidida amb criteri. És una manera responsable de començar a afrontar una realitat que ja coneixem. La xarxa d'aigua de Cardedeu necessita inversió. I si ho continuem ajornant, el problema serà cada vegada més gran, més difícil i més car de solucionar. El que fem avui és començar a posar ordre i bases sòlides al servei públic d'aigua de Cardedeu. Tenim una realitat que no podem ignorar, una xarxa envellida, problemes acumulats durant anys, necessitat d'inversió i uns costos que ja no són els de fa 10 anys, els del pla director del 2016. Sabem que actualitzar tarifes no és una decisió fàcil i sabem que no és una decisió que agradi. Però governar també vol dir prendre decisions valentes quan són necessàries. I aquesta ho és perquè parlem d'un servei essencial, com tots sabem, que és l'aigua. Per això avui fem aquest pas, perquè pensem en el benestar de les veïnes i els veïns de Cardedeu. I perquè volem garantir un servei d'aigua que funciona bé avui, demà i d'aquí 10 anys. Aquest és el sentit d'aquesta proposta, fer política pública responsable i començar a construir un servei públic d'aigua més fort, més planificat i preparat per respondre a les necessitats presents i futures de Cardedeu.
1: Gràcies. Moltes gràcies, senyor Cortés. Algun comentari? Senyor Torne.
3: Sí, mire, el primer de tot ho volia fer el ple anterior, però vaig pensar que no era adequat. Però en tot cas, ja que vostè ha mencionat l'àgora que vam fer, sí que m'agradaria doncs, tenir un record per la Maria Campuzano, que va ser presidenta de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, que ens va acompanyar precisament en aquesta àgora i que fa cosa d'un mes ens va deixar molt prematurament. Però bueno, en tot cas, vull dir, ja que n'hem parlat, no passa res. Clar, senyora regidora, jo és que penso que no està entenent el que des de la CUP li estem proposant. És a dir, nosaltres compartim tots i cadascun dels elements de diagnòstic que vostè planteja. Vostè diu, sense inversió no hi ha serveis públics forts, per descomptat. És que estem absolutíssimament d'acord amb tot això. Llavors ens llença com unes preguntes mig trampa que, clar, ja estaven escrites abans de que nosaltres diguéssim res, no? Per què un fons de reposició, fins quan hem d'esperar? No, escolti, si és que nosaltres el que li diem és que no cal esperar res. Vull dir, vostès tenen una eina que es diu pressupost municipal i no hi han destinat absolutament res a fer aquest tipus d'inversions. No hi han destinat res. És d'això que ens queixem, que l'únic que fan és carregar-ho sobre la tarifa i per tant sobre els usuaris i les usuàries. Nosaltres creiem que cal una corresponsabilitat en aquest sentit. Tenen diferents opcions i de nou, jo li deia amb la mà estesa, vull dir, ara fins ara no ho han fet. Ok, veurem si en el pressupost, si en la proposta de pressupost de l'any 2027 vostès dediquen una partida en el llistat d'inversions a fer inversions per millorar la xarxa de subministrament d'aigua pública a Cardedeu. Què passa? Que això és sota terra. I aquí no s'hi poden fer fotos. Potser és per això. En tot cas, també poden fer una altra cosa, que és utilitzar el romanent no afectat per fer aquest tipus d'inversions, també. I això no ho fan. Vull dir, no pateixi, el diagnòstic el compartim, l'horitzó fins i tot també m'atreveixo a dir que el compartim. Ara bé, el que els hi demanem, o en tot cas els hi demanaven, era que en aquest moment inicial en què es transforma el model de gestió de l'aigua a Cardedeu, creiem que era molt més convenient que tota aquesta necessitat d'inversions que compartim, que és necessària, que és prioritària, sigui de manera corresponsable entre l'administració, entre l'Ajuntament i els usuaris i les usuàries del servei d'aigua. Vostès, doncs, no ho han cregut convenient estudiar, doncs allà vostès, nosaltres no els hi donarem el suport si tampoc fan cas de les nostres propostes, no? I aquí està, per això li dic, esperem que en el futur, si tornem a tenir l'oportunitat de revisar les tarifes d'aigua i vostès veuen amb millor consideració el que nosaltres els hi plantegem, doncs cap problema en votar a favor si hi estem a favor, però com que no hi estem a favor, doncs no votem a favor. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Taverner. Un comentari, senyor Serra?
0: Sí, nosaltres també entenem, no, que en el debat normal en el ple, a vegades aquest torn de rèplica o aquesta segona volta serveix per respondre, completar, però en tot cas l'han vist que la rèplica estava totalment escrita i no sé, podíem haver fet tota la intervenció directament d'entrada i així haguéssim tingut tots els planejaments sobre la taula, perquè nosaltres el que hem demanat no era un segon torn per refer allò que havia dit, per dir-nos doncs, aquests elements amb què estem també doncs, totalment d'acord. Nosaltres hem posat 3 punts sobre la taula i els vam posar amb temps, els vam posar per escrit i els vam posar a les diferents comissions on hem participat perquè veiem la línia cap on anava això. El primer ens l'ha explicat clarament, tant a la intervenció com en aquesta segona rèplica, perquè ho tenia escrit, com deia, que era el tema del fons de reposició. Ens diu que el vol disposar ja i que no cal esperar a l'octubre, novembre, perquè el pla director ens guiï, perquè creu que aquestes necessitats, 255.000 euros doncs, a l'any, doncs, i seran, i a més ja en vindran d'altres. Vostè ens diu, aneu a màxims. No, a màxims no anem. Vostè ens va plantejar en aquestes comissions 3 escenaris. L'escenari 1, l'escenari 2 i l'escenari 3. L'escenari 3 era el màxim i és el que s'ha triat i és el que tenia el màxim. És a dir, són vostès el que han anat a màxim de les propostes que ens van posar sobre la taula, si no, perquè hi havia l'escenari 1 i l'escenari 2 amb aquest fons de reposició. Preguntem. Però bé, en tot cas, és difícil fer un debat aquí, o sigui, el pla director no el tenim, vostè ens diu que ja ho necessitem, nosaltres creiem que es podria tirar de subvencions, se'n podrien demanar, se n'han perdut de subvencions de l'aigua en aquest moment, abans podia haver-hi una excusa quan el gestor doncs, no era propi, ara no hi ha cap excusa per perdre cap més subvenció, es podria fins i tot finançar doncs, amb altres fórmules, però li hem fet 2 preguntes més, i l'altra era buscar una tarifa el més justa possible, i buscar una tarifa el més justa possible en línia de la sostenibilitat, evidentment econòmica de la pròpia tarifa, però evidentment del consum de l'aigua i la sostenibilitat ambiental. Per explicar-li d'una altra manera, per veure si així m'ho pot respondre en aquesta segona ronda, que és aquesta part, és a dir, volíem aplicar aquesta progressivitat reduint la quota fixa, perquè al pujar la quota fixa penalitza a la gent que consumeix menys, i això no és bo amb una tarificació justa i progressiva i sostenible i ambientalment lògica. És un poc concepible, encara que vostès diguin que hi ha costos fixes. És normal que hi hagi costos fixes, tot té costos fixes, però això no vol dir que, havent-hi un consum real, no es pugui fer una tarificació fiscal més justa en aquest cas, i per tant, que l'aigua en pagui més qui en consumeix més i en pagui menys qui en consumeix menys, i per tant, s'augmenti aquesta pendent, aconseguint el mateix objectiu final, que és pagar la pràctica totalitat del cost de l'aigua. Li direm un exemple. Amb aquesta proposta que ens fan vostès, algú que gasta, una família, una llar que gasta 5 metres cúbics d'aigua, té un increment de 12 euros. Una que en gasta 10 té un increment de 12 euros. Una que en gasta 15 té un increment de 13 euros. Una que en gasta 20 té un increment de 14 euros. Una que en gasta 25 té un increment de 13 euros. Una que en gasta 30 un increment de 14. Una que en gasta 35 un increment de 14. Una que en gasta 40 un increment de 15. Fins a 50 que té un increment de 16. Llavors sí, a partir de 50 metres cúbics comença a pujar, que ja estem segurament doncs, en altres trams. Per tant, és pràcticament el mateix increment per algú que ha gastat 5 metres cúbics que per algú que ha gastat 50. És a dir, hem perdut una oportunitat de fer fiscalització justa del consum de l'aigua. I l'hem perduda perquè hi hem volgut aplicar la quota fixa perquè algú s'ha pogut assegurar que, home, així segur que tindrem, perquè, clar, tantes llars, tants ingressos. La gent d'aigua en consumeix i hauria sigut una manera de fer una justícia fiscal més justa justament per tots els usuaris i per afavorir el consum d'aigua que, com deia abans, ara no hi ha sequera, però fa 2 anys n'hi havia i, aquesta, i de decisions com aquesta al final acabarem demanant-ho a la gent que ho facin per la situació de sequera quan s'hagués pogut bonificar molt més ja d'entrada pensant més aquestes tarifes i no volguent doncs, garantir doncs, el cost total perjudicant evidentment les famílies que gastaran menys aigua.
1: Moltes gràcies, senyor Cortés.
2: Sí, acabo. 2 cosetes. No hi ha, sí que s'havia perdut subvencions abans perquè no teníem la informació, com vostès ja saben, ara no s'ha perdut cap subvenció. Si s'ha perdut alguna, digue'm-ho vostè, perquè no s'ha perdut cap subvenció. La subvenció que teníem s'està estudiant i s'està gestionant. No, ha dit ara. Ah, doncs no ho he entès, perdó. Jo em pensava que havia dit ara. Ara, l'última subvenció. Val, doncs hi he entès malament. I una altra cosa ja per acabar. A veure, jo clar que em preparo les meves intervencions del ple. Jo crec que cadascú és lliure de preparar-se al ple com vol, no? Doncs ja està. Vostè potser no escriu, llegeix a l'ordinador, jo les porto escrites, algun altre les portarà al cap, però jo crec que fins aquí cadascú es prepara el ple com vol. Les preguntes, les respostes, i com creu necessari que les pot respondre. I ja està.
1: Sí, molt bé. No, no és un debat,
2: això. I tancat.
1: Gràcies, bueno, senyora Cortés, per ja la seva votació. Abstencions a la proposta? Val. Vots a favor?
4: Queda aprovat per majoria absoluta. A continuació passem ja a l'apartat de mocions, la primera de les quals és la moció per al restabliment de la inscripció de naixements al municipi del domicili dels progenitors que presenten conjuntament tots els grups municipals.
1: Senyora Soldevila.
5: Gràcies, gràcies, alcalde. Avui presentem aquesta moció que vam entrar des del grup municipal d'Esquerra. Agraïm l'adhesió de tots els grups municipals i que avui tinguem un consens amb la presentació d'aquest document. Parlem d'una qüestió que pot semblar administrativa, però que afecta directament el vincle de les famílies i el poble on viuen. Parlem de la pertinença entre una criatura i el poble on viurà, creixerà i farà vida. Perquè també la realitat demogràfica i identitària dels nostres municipis també ens afecta si no podem inscriure aquests naixements de Cardedeu. La reforma de la llei del registre civil i la implantació progressiva del sistema digital DigiRec des de l'any 2021 han comportat que molts municipis, els nadons, siguin només registrats al municipi on han nascut. La digitalització del registre civil ha comportat millores evidents, ha simplificat tràmits i ha facilitat gestions a moltes famílies, però també ha generat una conseqüència no prevista. Els municipis sense hospital, els infants ja no poden constar oficialment al poble de residència dels seus progenitors. No té sentit que Cardedeu deixi de registrar naixements simplement perquè els parts es produeixen als hospitals de Granollers, Sant Celoni o Barcelona. Aquesta situació afecta molts municipis del país i ha generat un consens ampli. La Federació de Municipis de Catalunya ho ha denunciat i tant el Congrés com el Senat han aprovat iniciatives en aquesta línia. I avui aquest ple també ens sumem en aquesta reclamació. El que demanem és recuperar el dret que les famílies puguin escollir on inscriure els seus infants i que ho puguin fer en el municipi on viuen, més enllà de l'hospital on hagin nascut. No té sentit que els pobles sense hospital deixem de tenir constància oficial d'aquests naixements i de les famílies també, perquè els municipis no som només una divisió administrativa, som comunitat, identitat i també arrelament. I també perquè les dades són importants, ens ajuden a planificar serveis, recursos i polítiques públiques adaptades a la realitat demogràfica del nostre poble. Si voleu que llegim els punts de la moció o els enumero breument?
1: Sí, sisplau.
5: Sí? És per això que aquesta moció proposa al ple l'adopció dels següents acords. En primer lloc, instar el govern de l'Estat a realitzar les modificacions legals o reglamentàries oportunes a la llei 20/2011 del registre civil per restablir i garantir de forma efectiva la possibilitat d'inscriure els naixements al registre civil corresponent al domicili dels progenitors legalment coneguts. En segon lloc, facilitar el període temporal en el qual es permeti el canvi de la inscripció dels naixements a petició dels progenitors per restablir el període en el qual no s'ha permès fer la inscripció en el municipi domicili dels progenitors. En tercer lloc, demanar al govern de l'Estat que acceleri els treballs de nou reglament del registre civil per desenvolupar un model electrònic que no generi disfuncionalitats ni criteris diferents segons el territori, assegurant que la modernització tecnològica no vagi en detriment dels drets de la ciutadania ni de la representativitat dels municipis. En quart lloc, expressar el ple suport a les gestions realitzades per la Federació de Municipis de Catalunya, l'EFA, FMC davant de la Generalitat de Catalunya i el Ministeri corresponent per resoldre aquest greuge que afecta la identitat local. I per últim, i cinquè lloc, comunicar aquests acords al Ministeri de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, al Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Congrés de Diputats i a la Federació Municipal, a la Federació de Municipis de Catalunya.
1: Gràcies, senyor Soldevila. Res a comentar. Per tant, passem a votació de la moció. Vots a favor de la moció?
4: Queda aprovada per unanimitat. La següent moció és la moció en defensa dels drets de les persones LGTBIQ+, i contra la LGTBI-fòbia, que presenten conjuntament tots els grups municipals.
6: Bona tarda. Què faig? Fem lectura?
1: Sí.
6: Faig una mica com la meva companya i...
1: Sí, sí, està bé.
6: Bé, bona tarda a tots i a totes. Des d'avui portem a aprovació aquesta moció en defensa dels drets de les persones LGTBI+ i contra la LGTBI-fòbia, on doncs ens hem adherit tots els grups municipals. Des d'Esquerra Cardedeu volíem començar dient una cosa, no? Que és que no és una moció que proposéssim només per commemorar una data, sinó que és una moció perquè Cardedeu sigui de veritat doncs una vila on totes les persones puguin viure amb llibertat, amb dignitat i amb seguretat. I res, el 17 de maig recordem, entre altres coses, que no fa tants anys l'homosexualitat era considerada una malaltia, i això també ens recorda que els drets que avui semblen evidents s'han conquerit doncs gràcies a moltes lluites, i que malauradament no són irreversibles, no? Quan creixen els discursos d'odi, quan es qüestionen drets assolits o quan es ridiculitza la diversitat, les conseqüències afecten a la vida de persones doncs concretes, no? Per això aquesta moció l'hem volgut com baixar molt a Cardedeu, no? Que parli de Cardedeu, de la nostra, dels nostres i les nostres joves, de les famílies diverses, de les persones grans LGTBI que potser han viscut massa anys en silenci, dels clubs esportius, dels centres educatius, de les entitats, dels espais d'oci i dels serveis municipals, per descomptat, no? Parlar de garantir doncs que ningú hagi d'amagar qui és, a qui estima o com es defineix, per tenir por al rebuig o a la discriminació. Des d'Esquerra Republicana defensem un país lliure perquè volem persones lliures. Això vol dir defensar drets civils, igualtat d'oportunitats, la justícia social i la dignitat de tots i totes. També des dels ajuntaments, no? Perquè la república que volem construir comença aquí, en els pobles i en les ciutats que cuiden, que reconeixen la diversitat i que no deixen a ningú enrere. Per això aquesta moció no es queda només com una declaració, no? Sinó com algo ja amb uns acords i una cosa més baixada, perquè va d'això, doncs, a posar aquests deures concrets, a reforçar el compromís institucional del nostre ajuntament i de dir clarament que Cardedeu no pot tolerar cap forma de discriminació LGTBI-fòbica. Volem un Cardedeu que estigui orgullós de la seva diversitat, una vila on cap insult es normalitzi, on cap agressió es minimitzi i on qualsevol persona doncs pugui viure amb seguretat i amb plenitud. Tot això agraïm doncs moltíssim doncs que tots els grups municipals s'hi hagin adherit i que per tant aquesta moció avui sigui aprovada per unanimitat, i sobretot agrairem doncs que un cop aprovada es desplegui, se'n faci seguiment i es treballi amb el conjunt del poble i en especial amb les entitats del col·lectiu i amb els serveis especialitzats. No sé si voleu que llegeixi els acords o... Sí?
1: És millor, sí.
6: Va. Ara m'heu enganxat, que vinga, ho he de buscar-la.

0: Perdoneu, eh? Ui, quantes coses, ja. Sí, ah, sí. Oh, gràcies, és que no la tenia en paper i no... Gràcies. Per tots aquests motius i per molt d'altres, aquest Ajuntament aprova els següents acords. Primer, manifestar el compromís de l'Ajuntament de Cardedeu per continuar treballant per garantir els drets de les persones LGTBI+, en col·laboració amb la societat civil, associacions, empreses i entitats del municipi i del territori. Segon, refermar el compromís de l'Ajuntament de Cardedeu en la lluita contra l'homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia, la transfòbia i qualsevol mostra de LGTBI-fòbia al nostre municipi, rebutjant qualsevol tipus de discriminació i violència, posant en marxa totes les eines i protocols que tenim a l'abast, donant compliment a la llei 13/2025 dels drets de les persones LGTBI i l'erradicació de la LGTBI-fòbia i la llei 19/2020 d'igualtat de tracte i no discriminació. Tercer, reiterar la solidaritat de l'Ajuntament de Cardedeu amb aquelles persones que avui en dia pateixen violències i discriminacions LGTBI-fòbiques al nostre municipi i arreu del món, i comprometre esforços per garantir que Cardedeu és una vila orgullosa de la seva diversitat sexual, afectiva i de gènere. Quart, impulsar l'elaboració o actualització de protocols municipals específics contra la LGTBI-fòbia, que garanteixin una resposta coordinada davant de situacions de discriminació o violència en l'àmbit comunitari, educatiu, esportiu i d'oci. Cinquè, instar l'Ajuntament de Cardedeu a donar suport a les associacions, entitats i els professionals del SAI de la nostra vila que vetllen per a la sensibilització, l'acompanyament i la visibilitat de la comunitat LGTBI+, arreu del territori. Sisè, instar l'Ajuntament de Cardedeu a garantir, dins les competències municipals, l'accés equitatiu als serveis municipals i el tracte igualitari i sense discriminació, tant a l'espai públic com als espais de lliure concurrència, públics o privats del nostre municipi, així com que els formularis i la documentació municipals recullin plenament la diversitat familiar i de gènere. Setè, impulsar que l'Ajuntament de Cardedeu aposti per la formació com a eina per prevenir la LGTBI-fòbia, reconeixent que la via del coneixement és de les més efectives per arribar als objectius marcats, fent èmfasi en col·lectius en desenvolupament com són infància i joves i professionals que atenen a col·lectius vulnerables com la gent gran que pertany al col·lectiu LGTBI+. Vuitè, instar l'Ajuntament de Cardedeu a continuar realitzant campanyes municipals de sensibilització i visibilitat dels drets i les realitats LGTBI+, especialment davant situacions de discriminació o violència, amb la finalitat d'enviar un reforç positiu a totes aquelles persones LGTBI+, que poden estar vivint situacions de LGTBI-fòbia. I novè, comunicar aquests acords a les associacions, entitats, empreses del municipi que defensen els drets de les persones LGTBI i el Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals.
1: Moltes gràcies. Comentari? Sí?
2: Sí, volíem, bona tarda. Volíem aprofitar aquesta moció per recordar coses que sabem, però que està bé recordar de tant en tant, com que la defensa dels drets LGTBI és també una defensa de la democràcia, de les llibertats col·lectives i de la dignitat de totes les persones. Vivim, com ja bé diu la moció, en un context preocupant d'augment dels discursos d'odi, del creixement de l'extrema dreta i de retrocés dels drets arreu del món, però també al nostre entorn més proper. Les agressions LGTBI-fòbiques i els atacs vandàlics que es mencionen a la moció evidencien que la LGTBI-fòbia continua encara avui present i que no podem donar cap dret per assolit. Des d'una mirada feminista entenem que la LGTBI-fòbia forma part del mateix sistema patriarcal que imposa normes de gènere rígides, controla els cossos i castiga totes aquelles persones que s'allunyen de la norma heterosexual, binària i cisgènere. Per això la lluita feminista i la lluita pels drets LGTBI més són inseparables. Quan es qüestionen els drets de les persones trans, lesbianes, gais o bisexuals, el que també s'està qüestionant és el dret de totes les persones a viure lliurement les seves identitats i les seves vides. Creiem que els ajuntaments tenim una responsabilitat clara: ser espais segurs, actius i compromesos davant de qualsevol discriminació. La neutralitat davant dels discursos d'odi no existeix. O es defensa activament els drets humans o es deixa espai perquè avancin els discursos reaccionaris. I també volem reivindicar que molts dels drets que avui existeixen no han estat concessions institucionals, sinó conquestes arrencades gràcies a dècades de lluita del moviment feminista i del moviment LGTBI+, sovint des de l'autoorganització popular i comunitària. Aquesta memòria també és important preservar-la. Perquè davant de l'oli, de l'odi, nosaltres escollim drets. Davant de la por, escollim comunitat. I davant dels discursos reaccionaris que volen fer-nos retrocedir, nosaltres continuarem defensant una vila on tothom pugui viure lliurement i amb orgull. Volem un Cardedeu on cap infant hagi de créixer sentint-se malament pel fet de ser qui és. Un poble on ningú hagi d'amagar-se, callar o tenir por. I mentre existeixi una sola agressió, una sola discriminació o un sol discurs d'odi, continuarem alçant la veu. Per tot això donarem suport a aquesta moció i continuarem defensant un Cardedeu feminista, antifeixista i orgullosament divers. Gràcies.
1: Moltes gràcies. En nom del govern, senyora Moreno.
3: Sí, hola, bona tarda. Jo tinc poc més a afegir al que ja s'ha dit, perquè s'ha dit molt. Com deia la Mercè, parlar dels drets de les persones LGTBI+, és parlar dels drets de les persones. És parlar de drets humans i d'igualtat. Garantir que totes les persones puguin viure la seva identitat amb llibertat i seguretat és una obligació democràtica, i així ho defensem en aquesta moció. Una dada, però, que no recull la moció i que és d'especial rellevància, és que a Catalunya, segons l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, l'any 2025 es van registrar 353 incidències, que és la xifra més alta des de que es disposa de dades. Els discursos d'odi esdevenen la forma de discriminació més freqüent, seguit de les agressions físiques i de l'assetjament en l'àmbit laboral, educatiu i de l'habitatge. La sensibilització i l'educació són fonamentals per combatre els discursos d'odi. I aquí sí que voldria anomenar algunes de les actuacions que s'han dut a terme recentment des de l'Ajuntament de Cardedeu. Actuacions donant veu i visibilitat a través de xerrades, tallers i activitats adreçades a totes les edats. També a través de diverses exposicions, que precisament la temàtica d'aquestes exposicions ha sortit en aquestes exposicions de la moció. La primera de l'any 2024 va ser centrada en la memòria històrica i precisament en el reconeixement d'aquestes persones pioneres en la lluita dels drets del col·lectiu LGTBI. El passat any es va centrar en tot la diversitat sexual de les persones grans, i per aquest 2026 estem preparant una al voltant de la maternitat, més enllà de l'imaginari femení. Potenciant la difusió del Servei d'Atenció Integral LGTBI, xarxa SAI de la qual en formem part, establint el consultori sexual adreçat a joves de Vilapaquita, o juntament amb les entitats esportives del municipi, la recent redacció i publicació del manifest en motiu del 19 de febrer, Dia contra la LGTBI-fòbia a l'esport. En aquesta línia continuarem treballant. Com a institució hem d'estar al capdavant, però treballant plegats amb el conjunt de la societat per garantir els drets de totes les persones. I així queda expressat en aquesta moció i amb l'adhesió de tots els grups municipals. Res més. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, senyora Moreno. Senyor Veïnes, vol tancar o passem a votació, li sembla? Molt bé, endavant. Vots a favor de la proposta?
4: Queda aprovada per unanimitat. La següent és la moció de suport al veïnat en lluita de blocs de la Sareb en règim de lloguer social i assequible en el traspàs d'habitatges de més de 25 blocs de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya i tots els pisos de la Sareb a Catalunya que presenta el grup municipal de la candidatura d'Unitat Popular.
1: Senyor Blai?
5: Sí, a veure, com a prèvia a prèvies. El primer de tot, a mi se'm fa estrany, no per coincidència ideològica amb el que relata i proposa la moció, sinó perquè no en soc l'autor. I a mi sí que m'hagués agradat que l'entitat que ens ha fet arribar al conjunt de regidors i de regidores d'aquest consistori hagués pogut presentar-la per ella mateixa, que per això doncs, tenen el coneixement i tenen la iniciativa de dur a terme aquesta moció. Se m'ha fet saber que el ROM, el Reglament Orgànic Municipal, no preveu aquest tipus de situacions. En tot cas, el que segurament tampoc preveu el Reglament Orgànic Municipal són els compromisos que adoptem entre nosaltres i també amb els veïns i les veïnes que volen participar del ple municipal. I ho dic perquè la setmana passada la comissió informativa ja se'n va informar d'aquest fet I per part dels grups, d'alguns grups que no tenien clara la seva, el seu vot en relació a aquesta moció, se'm va dir que tan aviat com fos possible se'm comunicaria si això, que per altres ocasions és normal, podria ser factible o no, i aquesta comunicació se m'ha fet aquest matí i perquè jo ho he preguntat. Per tant, bé, ja no tant per mi, però per respecte a l'entitat que ha presentat aquesta moció, doncs penso que això podria ser força millorable. En tot cas, com que aquest matí el president del ple del consistori, el senyor alcalde Xavier Orozco, m'ha dit que havia de ser jo qui presentés aquesta moció, doncs ho faré. En aquest primer torn miraré d'explicar-la una mica i en el segon torn llegiré la sèrie d'acords que proposa. Avui, com deia, portem una moció impulsada pel Sindicat d'Habitatge de Cardedeu, no pas per ningú més que ells i elles, en suport al veïnat que està en lluita en els blocs de la Sareb i per defensar els habitatges rescatats amb diners públics i que aquests passin a ser, de debò, habitatge públic, social i assequible. I diem de debò perquè ja n'hi ha prou de mitges tintes i de titulars que amaguen la realitat. Durant l'any, l'Estat va rescatar bancs i fons financers amb milers de milions d'euros públics, milers i milions d'euros de les nostres butxaques, milers i milions d'euros que havíem generat nosaltres amb la nostra força de treball. D'aquell rescat en va néixer la Sareb, el que es va conèixer com a banc dolent, que es va quedar milers d'habitatges procedents de desnonaments i execucions hipotecàries. Habitatges que, com deia, hem pagat entre tots i totes, però que sovint han continuat funcionant sota lògiques de mercat, lògiques especulatives, generant expulsió, precarietat i, sobretot, inseguretat residencial. I, per tant, sent absolutament responsables del drama i de la crisi que vivim en aquest país en relació a l'accés a l'habitatge. Ara tenim una oportunitat. Els habitatges de la Sareb a Catalunya poden passar a mans públiques, però la pregunta que ens fem és: públiques per què? Públiques per garantir el dret a l'habitatge o públiques per continuar externalitzant la gestió a empreses privades i a fons que acabin fent negoci amb aquests drets i aquestes necessitats bàsiques? Nosaltres ho diem molt clarament. No volem una falsa desprivatització. És a dir, no volem substituir Blackstone o qualsevol altre fons voltor criminal per cap altra marca. Nosaltres el que volem és que el patrimoni públic acabi gestionat en mans públiques i fora de criteris de mercat. Perquè, com hem dit en infinites ocasions, l'habitatge no és un negoci, sinó que és un dret. I aquesta és la qüestió central que planteja aquesta moció. La COSAC, la Confederació d'Habitatge de Catalunya i els sindicats d'habitatge estan fent arreu del país una feina que moltíssimes administracions no han estat capaces de fer i que probablement mai seran capaces de fer. Organitzar el veïnat, defensar les famílies davant dels desnonaments i posar damunt de la taula una proposta clara perquè aquests habitatges serveixin per garantir estabilitat, projectes de vida i projectes de vida dignes. I per això són agents amb qui les administracions han de dialogar i han de negociar. Parlem de contractes estables, parlem de lloguers vinculats als ingressos reals de les famílies, parlem de rehabilitar pisos que es troben en situacions de degradació, parlem d'aturar desnonaments, parlem de posar els habitatges buits al servei de la mesa d'emergència, parlem també d'una idea molt senzilla però que és molt important. Si els habitatges els hem pagat entre tots, han d'estar al servei de tots. A Cardedeu, malauradament, també coneixem, patim i vivim la crisi de l'habitatge. Coneixem els preus absolutament desorbitats que ens neguen cada vegada a més persones la possibilitat de seguir visquent al poble. Coneixem les famílies que destinen més de la meitat del sou al lloguer. Coneixem les persones joves expulsades del poble. Coneixem la precarietat habitacional amagada darrere d'habitacions rellogades, de pensions o de situacions irregulars que no apareixen, malauradament, a les estadístiques. I sabem també, i en som molt conscients, que els ajuntaments sovint arriben tard, arriben molt tard i amb eines absolutament insuficients per donar resposta a aquestes crisis. Cosa que hem denunciat en moltíssimes ocasions, especialment els grups independentistes i d'esquerres. Però això no ens ha d'eximir de posicionar-nos com a mínim políticament. I això és el que vol aquesta moció, un compromís ferm, polític i consistent. Aquesta moció interpel·la doncs el paper de les institucions locals, perquè no podem normalitzar que els serveis públics col·laborin en desnonaments de famílies vulnerables. No podem mirar cap a una altra banda mentre es cronifica l'emergència habitacional i no podem acceptar que es privatitzi patrimoni que hauria de formar part del parc públic estable i permanent del país. Alguns diran segurament que aquesta moció és radical, però nosaltres pensem que el que és insostenible és la situació actual. El que és radical, el que veritablement és radical, és que hi hagi milers d'habitatges buits mentre hi ha famílies que no tenen casa. El que és absolutament radical és rescatar diners, és rescatar bancs, perdoneu, amb diners públics i després permetre que continuïn especulant amb aquests habitatges. El que és radical és convertir el dret a l'habitatge en una mercaderia. Creiem que aquesta moció és una presa de posició important i per això creiem que hauríem de votar-hi tots i totes a favor, per defensar el dret a l'habitatge, per donar suport al moviment per l'habitatge i perquè davant de l'especulació i els fons voltors aquest Ajuntament i tots haurien d'estar al costat del veïnat. Moltes gràcies.
1: Gràcies, senyor Torrent. Innovat, no? Senyor Planes.
6: Val, sí, breument. Anem a veure. Aquesta moció, primer, potser ens hauria agradat que no s'hagués tramitat per urgència, ens hauria donat l'oportunitat de parlar-ne més, no? Però no ha estat possible. En tot cas,
5: disculpi, si existeix la possibilitat de poder negociar aquesta moció, ja els ho vam dir. Vostès avui han votat a favor de la tramitació per urgència. Per tant, ara no diguin...
6: No faci trampes. Sí, vostè ens ha demanat que ho tramitessin per urgència i com sempre passa en aquest ple, li hem concedit el vot favorable al que vostè ens ha demanat. Però en tot cas aquest no és l'element principal. Efectivament, com vostè deia, i aquesta és la base de l'argumentació, possiblement el rescat bancari del Partit Popular de M. Rajoy que va fer amb 100.000 milions d'euros que els bancs no han tornat sigui una de les majors estafes que des d'un punt de vista polític s'han vist en aquest país en els últims anys i en les últimes dècades. I amb això podem estar d'acord d'entrada. Ara bé, a partir d'aquí, d'aquesta diagnosi de base i que ens permetria alguns punts com els que s'observen al punt 9è d'anul·lació dels deutes amb la Sareb o de que necessàriament tots aquests immobles vagin a parar a mans de la Generalitat, que amb això també estaríem d'acord, no ens permet, en canvi, acceptar algunes qüestions que es plantegen i que el nostre parer, i tot és ideologia, perquè ja sabem quina és la ideologia de la CUP, legitimen l'ocupació com una forma adequada de respondre a la manca d'habitatge. Creiem que aquesta ideologia subjau en aquesta proposta, creiem que si volem un país amb un mínim d'ordre, l'ocupació no pot ser la resposta a aquesta manca d'habitatge i per això el nostre vot serà contrari en aquesta moció. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Planes. Senyor Masferrer.
7: Gràcies, senyor alcalde. Gràcies per la proposta. Al col·lectiu, al sindicat d'habitatges que l'ha presentat. Nosaltres comencem dient una cosa molt clara, que és que compartim plenament, perquè no pugui semblar d'una altra manera, la preocupació de fons d'aquesta moció, no? L'accés a l'habitatge és avui el principal problema del país, crec que tothom n'és més que conscient, i vaig al gra, És evident que els habitatges procedents de la Sareb doncs, han de servir per ampliar el parc públic i no una altra cosa, per sentir que tenen, han de reforçar per venir d'on venen, no?, d'aquest rescat públic de la Sareb, no?, i per tant reforçar el lloguer social i donar resposta sobretot al que està passant, la situació greu que moltes famílies doncs, estan vivint en situacions d'emergència habitacional, no? Jo crec que ja fa temps que Catalunya s'intenta treballar en aquesta línia, que els grups polítics en són conscients, és un problema que no és de Cardedeu, és un problema global, evidentment, però que el nostre país doncs, ha intentat posar-se les piles amb lleis per protegir la vulnerabilitat, per evitar desnonaments o per limitar els preus del lloguer, no? També crec que quan s'ha actuat ha estat gràcies a la pressió dels moviments socials, no? I justament aquesta pressió ha provocat doncs, que es treballés des de molts fronts, a vegades doncs, amb proposicions de llei al Parlament que directament doncs, els col·lectius portaven i els grups feien seves per tramitar-les per urgència, però també amb propostes que s'han elevat al Congrés o altres exigències que han anat doncs, amb acords amb el govern de l'Estat. No? Justament doncs, perquè no es deixi d'apretar, també cal reconèixer aquesta feina dels moviments socials, dels sindicats d'habitatge, perquè són ells els que han posat sobre la taula doncs, aquestes situacions d'urgències i que les administracions, no és que no hi hagi voluntat, però sí que no sempre doncs, han sabut afrontar, tant a nivell polític com tècnic, amb prou rapidesa, venint el que ens venia a sobre. No? I ha passat doncs, amb aquestes lleis d'emergència habitacional o amb les limitacions de preus de lloguer, com deia. No? Evidentment, el nostre grup hi ha col·laborat sempre i, per tant, doncs, entenem perfectament l'esperit de la moció amb la possibilitat doncs, d'especular amb aquestes propietats doncs, de la Sareb. No? Ara ben aquí el nostre vot no serà contrari, com deia el senyor Planes, però sí que serà d'una abstenció. Volem explicar bé aquesta abstenció perquè no vol ser una abstenció de desinterès ni de distància amb el problema, al contrari, no? Creiem que és una abstenció de responsabilitat. Si volen, fins i tot una abstenció de certa empatia amb el govern, amb un govern local doncs, que gestiona un dia a dia, no? I si més no, amb el fet de posar-nos nosaltres al barret, és a dir, de si fóssim el govern nosaltres l'aprovaríem tal qual està escrita, doncs en principi no, intentaríem, com deia el senyor Planes, parlar amb els proponents i ajustar un parell de coses que després doncs, acabaré donant de més detall. No? I en aquest sentit doncs, vam pensar-ho, el mateix dia que vam rebre la proposta vam enviar un correu doncs, agraint la feina i demanant si podia ser una trobada abans del ple per poder comentar aquest text, per aclarir alguns punts i si calia també, entenem, doncs, amb aquesta empatia amb el govern, ajudar a parlar doncs, amb els membres del govern per garantir aquesta majoria del ple i, si possible, aquesta unanimitat. Aquesta trobada no s'ha pogut fer i sincerament creiem que val la pena treballar-la abans de portar-la a debat i sobretot doncs no per parlar amb nosaltres sinó segurament doncs, amb tots els grups. No? Per tant, com deia, el problema no és el fons és una veritat com una casa, l'objectiu és una necessitat com una casa, el que sí que trobem és, com deia, que hi ha punts redactats d'una manera molt absoluta. Hi ha diferents punts quan es parla doncs, de tot tipus de desnonaments, de quin paper han de tenir els serveis municipals, de policia locals, dels contractes indefinits, de persones doncs, en diferents situacions o de l'anul·lació de deutes. No? Les compartim en bona part des del punt de vista polític i ens agraden fins i tot més que punts, més que acords, són gairebé declaracions doncs, que políticament doncs, ens agraden, però justament com que perquè ho aprovi un ajuntament cal redactar-les bé perquè un ajuntament no assumeixi compromisos que després no pot garantir o fins i tot que podrien generar inseguretat jurídica a qui ho ha de portar a terme, que són els treballadors municipals. No? També val a dir que cal saber, també per part de tots i totes, pressionar bé a cada administració allà on toca, no? A l'Estat per la Sareb, per Casa 47, a la Generalitat per les polítiques generals d'habitatge, per les meses d'emergència, per la generació de parc públic i a l'Ajuntament per tot allò que sí que pot fer, no? Pels serveis socials, per la mediació, pels informes d'empadronament, per l'acompanyament i per la defensa de les persones vulnerables. I no seré jo que defensi aquest govern, però, per exemple, parlant de la defensa de persones vulnerables, volem reconèixer la feina que s'està fent des de l'àrea d'acció social. Fa pocs dies ens va traslladar el senyor Abad doncs, dades rellevants sobre una demanda que li van fer doncs, quan venia el procés de regularització de persones migrants en una reunió i ens va dir doncs, que ha rebut 98 sol·licituds d'informe, que ha fet un seguit d'entrevistes i tot el nombre d'informes doncs, realitzat per facilitar aquest procés de regularització. N'ha citat doncs, tothom que li ha demanat i han intentat buscar doncs, el màxim de gent possible que podia acollir-se a aquesta regularització. No? Per tant, doncs, posar en valor aquesta tasca política, evidentment el sobreesforç que segur que ha sigut també per l'equip tècnic i administratiu de Can Borràs, no? Perquè això també és defensar els drets des de l'Ajuntament amb les eines que té l'Ajuntament. Per tant, nosaltres ens abstindrem amb aquesta certa mà estesa, és a dir, creiem que el que demana la moció es pot treballar de manera transversal, es pot repassar fins i tot aquestes possibles divergències i, per part nostra, doncs nosaltres si podem trobar alguna fórmula de seure, no sé, m'imagino, els integrants de la taula del seguiment del Pla Local d'Habitatge, que som tots els grups, ens poguéssim reunir amb els representants del Sindicat de l'Habitatge per buscar doncs, aquests punts d'acord i, entre altres coses, només el que diu la moció, sinó accelerar les polítiques del pla, que creiem que és un bon pla, ho hem dit sempre, però hem de garantir que s'executa en termini, hem d'aconseguir tot el parc públic o tot l'habitatge públic que el pla proposa per solidaritat urbana, doncs per nosaltres estaríem disposats a fer-ho amb el millor to de dir, escolta, nosaltres estem disposats a seure en una taula tots els grups que portem el pla amb aquesta moció també sobre la taula i compartir aquest objectiu, en aquest cas concret d'acabar, de que no serveixi doncs, un nou pas que ha de ser doncs, per favorir l'habitatge que acabi favorint a lògiques especulatives, no? Però el que volem és això, que els acords siguin útils, reals, aplicables i sòlids, sobretot per defensar la tasca dels treballadors i treballadores municipals i que cap govern doncs, pugui fer-ho servir d'excusa, al contrari, sinó que sigui una moció el més acurada possible.
1: Gràcies, senyor Massorré. Senyor Quesada.
8: Sí, moltes gràcies, senyor alcalde, i molt bona tarda a tothom. Ja avanço que el nostre posicionament serà contrari en aquesta moció. La veritat és que, aviam, em sap greu, si es vol parlar de consens, si es vol parlar de parlar, el que no es pot fer és presentar una moció directament al ple i introduir-la per urgència. Jo crec que abans s'ha de fer arribar a tothom perquè la gent manifesti si és que es vol treballar. I la veritat és que Jo crec que a nivell de polítiques d'habitatge fins ara en aquest municipi hi ha hagut un cert... En aquest pla hi ha hagut un cert consens. Hem aprovat per unanimitat un pla local d'habitatge, hem aprovat per unanimitat una modificació del POM que preveu un 45% d'habitatge de protecció oficial amb el sector del PP2 i d'aquests 45% un 50% d'habitatge de lloguer social. Hem rebut suport en la construcció dels 24 habitatges de lloguer assequible que estem fent actualment a Cardeu, i també vam rebre suport quan vam decidir la compra d'un habitatge, em sembla que va ser l'any 2024. I segurament no amb totes les polítiques d'habitatge estem d'acord, perquè per això ens diferencien els nostres posicionaments. I a nosaltres hi ha un aspecte molt important. Estem defensant que solament la gestió pública dels habitatges pot garantir un habitatge, un correcte habitatge de gestió públic. Dic, jo nosaltres amb això no estem d'acord. Precisament per les mancances que tenim en matèria d'habitatge, necessitem l'ajuda de tots aquells sectors que es destinen a la construcció d'habitatge. Ens fa falta habitatge, ens fa falta habitatge de protecció, ens fa falta habitatge de lloguer. Per què no podem participar tots a la construcció d'aquests habitatges? Jo penso que així ha de ser. I no se m'ocorreix a mi una altra manera de solucionar el problema, perquè, senyors, l'administració pública i tots els seus ens instrumentals són capaços

sigui a través del Parlament, s'han aconseguit diverses coses. Hem aprovat un pla territorial sectorial de l'habitatge, cosa que fins ara no està possible. Tenim, el pla ens marca que el 15% dels habitatges nous han de ser de protecció, que és el que s'anomena l'objectiu de solidaritat urbana. O sigui, actualment podem qualificar l'HPO de manera permanent, cosa que fins ara no es podia fer, evitant així efectivament el que havia passat fins ara, que un cop caducada la qualificació d'HPO aquests mercats passessin al mercat privat. També és veritat que la Generalitat ha engegat un pla ambiciós per la generació d'habitatge, que és el pla 50.000. Gràcies a això també tenim dos solars en aquest registre i podrem fer habitatge, per exemple, de lloguer, tant que és el que fan referències que estan dins de l'àmbit del PMUI20, com és el del solar del casino. Val? I també hem topat els preus del lloguer aquí a Catalunya. Per tant, s'estan fent coses bé, tant aquí a Cardedeu com al conjunt del nostre país. I permetem una cosa, és que jo crec que a vegades confonem les coses. Ens hem centrat molt en el tema de Casa 47. La Casa 47 és una empresa pública estatal d'habitatge. Per tant, els béns i els pisos i els solars que vagin a aquest són de titularitat pública. I dins d'aquests objectius d'aquesta entitat és construir i gestionar habitatge públic assequible, adquirir sòl i habitatge, rehabilitar edificis, gestionar lloguers públics i mantenir els habitatges dins del parc públic de manera permanent. Aquesta és la diferència que hi ha respecte a les polítiques que es feien actualment, que hi havia la caducitat de la qualificació d'habitatge de protecció oficial. I aquesta entitat el que vol és que això sigui de manera permanent. I com ho fa? Doncs, evidentment, recuperant els pisos de la Sareb, construint pisos assequibles i evitar que l'habitatge públic acabi privatitzat. És una de les funcions que té aquesta entitat. I la veritat és que, és veritat, tal com diu la moció, s'ha fet un concurs de 4.700 habitatges perquè estiguin gestionats pel sector privats. Però que siguin gestionats pel sector privats no vol dir que es privatitzin. Els pisos continuen sent de titularitat pública. És l'ens públic qui defineix les condicions amb les que s'han de gestionar aquests habitatges de la mateixa manera que nosaltres ho hem fet amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, amb el tema dels 20 pisos de lloguer assequible que posem a disposició a partir de finals d'anys. Jo crec que els habitatges, pel que s'ha manifestat i s'ha dit, els habitatges que formen part d'aquesta entitat, que és la Casa 47, tenen o tindran algun tipus de... Tots tindran algun tipus de règim de protecció. I, a més, aquesta protecció no caducarà en cap moment. Per tant, tindran blindada la seva protecció pública en caràcter permanent, que això és important i canvia les polítiques respecte al que s'ha parlat. I mai es podran destinar aquests pisos al mercat privat. I, precisament, la Casa 47... un dels objectius en quant a lloguer, que són alguns dels objectius que es marquen dins de la pròpia moció, és lloguer s'aplica al permanent, no es poden vendre, evidentment, al sector privat. Contractes de llarga duració, amb un tram inicial de 14 anys, prorrogables anualment fins a un màxim de 75 anys. I limitació del preu dels ingressos, la limitació al 30% dels ingressos nets de les persones que hi visquin. Això és el que fa Casa 47 amb els lloguers. És el que té proposat de fer Casa 47 amb els lloguers, que és part del que diu la moció. Dit això, nosaltres podíem estar d'acord amb alguns punts d'aquesta moció, però amb els altres, evidentment, no podem estar d'acord i altres en podríem parlar. Està clar que nosaltres, amb tots els projectes, els serveis municipals no participin ni ajuden als desnonaments. Primer, els serveis jurídics no intervenen en cap desnonament. Els serveis socials no intervenen en els desnonaments. Ajuden i acompanyen a les famílies que són objecte d'un procés de desnonament. L'acompanyen amb el suport econòmic, amb el suport que faci falta per acompanyar-la. No, i la policia local, evidentment, acompanya amb l'ordre públic on són requerits pels Mossos d'Esquadra. I és la seva funció i no s'hi pot negar. I des d'aquest ajuntament en cap moment se li donarà la directiu de no anar a un procés quan siguin requerits per un jutge o pels Mossos d'Esquadra. Que tinguem clar. Perquè és l'obligació de la policia. I la veritat és que jo també entenc que l'anul·lació dels autors a la Sareb no podem acordar-la en aquest ajuntament, en tots els respectes. Per tant,
Jo crec que és una

0: una, tot i que reconec el fons de la moció, jo penso que és una moció mal plantejada per un ajuntament, i per tant el nostre posicionament serà en contra.
1: Gràcies, senyor Quesada.
2: Sí, començaré, intentaré ser breu, la veritat. Li respondré primer al senyor Josep Quesada, que ja ens té acostumats a actuar com a portaveu del govern de la Generalitat de Catalunya a Cardedeu. El primer de tot, acaba de dir, diu, no serà l'Ajuntament de Cardedeu el qui aconsegueixi que els pisos de la Sareb siguin de mans públiques. No, tampoc és l'Ajuntament de Cardedeu el qui signarà un acord de pau. Puc parlar? Puc continuar?
1: Sisplau. Acabi, senyor Blai.
2: Gràcies. Tampoc pot signar un acord de pau per acabar la guerra a Palestina, i bé que ens hem pronunciat a favor de qüestions que ens semblen de sentit comú, com és exactament aquesta. Miri, jo no entraré a discutir què ha de fer, què no ha de fer la policia local de Cardedeu. El que sí que li puc dir per experiència pròpia, que el que en algunes ocasions ha fet la policia local de Cardedeu no s'ajusta en absolut al que vostè acaba d'explicar ara mateix, en absolut. I o bé no ho sap, la qual cosa és molt greu, ja que la policia local depèn de la seva regidoria, que té en titularitat, o bé està mentint. No sé quina de les dues és pitjor. En tot cas, he recollit per part de com a mínim tres dels grups polítics que semblaria que en alguns punts es podria parlar i que hi hauria com el compromís de parlar amb l'entitat proposant d'aquesta moció. Els hi recullo el compromís, poden comptar amb mi per si ho necessiten. Jo crec que l'entitat en qüestió estaria més que disposada de parlar d'aquestes qüestions, però no facin trampes dient que aquesta moció la CUP l'ha presentat per urgència, per no sé què, no sé quantos. Aquesta moció, aquesta entitat ens la va fer arribar a tots i cadascun dels portaveus dels grups polítics que aquí estem representats. A tots. Fa una setmana, a la comissió informativa, jo ja vaig informar que hi havia la voluntat de poder traslladar aquesta moció al debat del ple, que hi havia la voluntat de que fos aquesta entitat qui l'estigués presentant. Si vostès no han tingut el temps per poder parlar amb aquesta entitat, no passa res. Per sort, pot haver-hi encara temps per parlar i per poder acordar una sèrie de mínims que em sembla que són molt de mínims. Per mi, un dels més importants és que les administracions, en especial la Generalitat de Catalunya, però també l'Ajuntament de Cardedeu, pugui reconèixer el moviment per l'habitatge, i en aquest cas el Sindicat d'Habitatge de Cardedeu o la COSAC, com agents negociadors amb els quals treballar per trobar solucions a l'emergència habitacional que vivim i que patim. A mi això em sembla de mínims. I això sí que ho pot fer un ajuntament. Per tant, no sé què els hi sembla a vostès, però si en tot cas això que per mi em sembla de sentit comú i de mínims sí que podria ser un acord, doncs endavant, els agafo el compromís de que en podem parlar. Ja està, en tot cas procedeixo a fer la lectura dels punts d'acords que planteja la moció.
1: Els acords,
2: i ja està. Sí. Per tots aquests motius, el Sindicat d'Habitatge de Cardedeu proposa que el ple de l'Ajuntament de Cardedeu adopti els següents acords. Primer, instar el govern de la Generalitat a que la COSAC, amb més de 24 blocs organitzats i centenars de casos individuals, sigui un agent negociador pel traspàs de Sareb a casa 47 a Catalunya. Segon, instar el govern de la Generalitat a que es faci un traspàs de tots els immobles de la Sareb a mans públiques, incloure habitatges amb i sense cèdula, rehabilitant-los, i tots els solars, concretant com s'hi construirà habitatge públic. Tercer, instar el govern de la Generalitat a aplicar la limitació de preus segons interessos reals de les llars, preus vinculats als ingressos, màxim un 30%, i garantint que les rendes més baixes hi tenen accés i que les famílies en exclusió residencial disposen de lloguer social tal com regula la llei 24/2015. Quart, gestió 100% pública. La Generalitat ha de gestionar el patrimoni de la Sareb a Catalunya. No volem que el perímetre traspassat sigui gestionat per entitats privades amb ànim de lucre. Tampoc volem que els habitatges es traspassin al tercer sector sense un bon control i seguiment de la gestió del parc per part de l'administració pública. Cal una gestió amb criteris d'interès 100% públic. Cinquè, cap desnonament durant ni després del traspàs. Suspensió de totes les execucions associades als actius de la Sareb, incloses les 800 ja adjudicades a Hipogés, i negociació de solucions per totes les llars afectades. Els serveis jurídics de l'Ajuntament de Cardedeu, cap treballadora de l'Ajuntament ni la Policia Municipal de Cardedeu donaran cap tipus de suport a cap desnonament. Sisè, accés a les persones sense papers de residència. L'accés a l'habitatge públic no pot dependre de la situació administrativa. L'habitatge és un dret i cal dissenyar vies d'entrada específiques per persones en situació irregular. Setè, contractes indefinits, renovables automàticament i sense clàusules abusives. Blindar el parc contra privatitzacions en cada cicle electoral i evitar la reconversió de lloguers socials en lloguers assequibles més cars. Vuitè, condicionar tots els habitatges i espais comuns, rehabilitar els pisos i blocs avui degradats, garantint condicions dignes i evitant desnonaments encoberts vinculats a la manca de manteniment. Assegurar que durant les obres se'ls ofereix als residents un lloc de residència pròxim a la població de referència. Novè, anul·lació dels deutes de la Sareb, condonar els deutes generats amb una entitat rescatada amb diners públics, especialment els derivats de pràctiques abusives i pujades injustificades del preu del lloguer. I desè, priorització de la mesa d'emergència i fi de les solucions provisionals, garantir que tots els habitatges buits procedents de la Sareb es posin a disposició de la mesa d'emergència amb caràcter preferent i obligatori, amb l'objectiu de donar resposta immediata a les situacions d'exclusió residencial. Així mateix, aquests habitatges hauran de servir per reallotjar les famílies que actualment es troben en solucions provisionals com pensions, habitacions rellogades o altres recursos temporals, assegurant el seu accés a habitatge digne i estable. Només un cop cobertes aquestes necessitats, els habitatges podran ser destinats a altres sistemes d'adjudicació, com el sorteig, garantint en tot cas que no quedi cap llar en situació d'emergència sense alternativa habitacional definitiva.
1: Passem a votació. Senyor secretari, vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
3: Queda rebutjada la moció. Ara passem ja a la part de control. En primer lloc, es dona compte de l'informe definitiu de control financer de l'any 2025. A continuació, es dona compte al ple del pla de control financer 2026 modificat. També es dona compte al ple de l'informe del període mig de pagament i de morositat del primer trimestre 2026. De les actes de la Junta de Govern Local número 14, número 17 d'aquest any i donar compte també dels decrets d'alcaldia i regidories números 2026-660 al 2026-854.
1: Molt bé, passem al torn de precs i preguntes. Precs primer.
2: El primer prec és pregar-li les gràcies, no sé si això es pot pregar o no, per la recollida de cable o el canvi de criteri que ha fet el president d'aquest plenari, en tant que en el darrer ple municipal vaig denunciar en el torn de precs que s'estaven incorporant una sèrie de mesures restrictives al lliure accés dels veïns i de les veïnes al ple municipal. Ho vaig fer perquè en la Junta de Portaveus prèvia a la celebració del ple se'ns va informar de manera verbal, sense cap protocol escrit ni sense cap documentació que pogués diguéssim, justificar o avalar legalment les mesures que es proposaven, que s'incorporarien una sèrie de mesures, entre elles la identificació indiscriminada de totes les persones que entressin al ple municipal, el tancament de la porta principal de l'Ajuntament de Cardedeu i per tant l'obligatorietat no anunciada d'accés per la porta del darrere a tots els veïns i a totes les veïnes que volguessin participar del ple, la prohibició d'accés amb una sèrie d'elements que van quedar prou indeterminats, el control i el registre per part de la policia local de la identificació d'aquest tipus d'elements i un llarg etcètera que honestament ja ni recordo, perquè no recordo en part perquè aquests criteris han anat canviant. Li voldria donar les gràcies d'haver fet marxa enrere. Rectificar és de savis, sí? I com ja hauran pogut veure els veïns i les veïnes, avui per entrar al ple, a no ser que se m'hagi escapat alguna cosa, no s'ha identificat a ningú, la porta d'accés principal ha estat oberta com així ha de ser i en principi cap de les mesures proposades s'han executat. En tot cas, com li deia, gràcies per rectificar. Esperem no tornar-nos a trobar en una situació d'indefensió com aquesta i que haguem de ser els grups de l'oposició els que posem totes les alarmes davant del que nosaltres ja vam considerar una vulneració important als drets de participació de la ciutadania al municipi i per tant doncs, que duri aquesta marxa enrere. En segon lloc, li voldria pregar que em digués que em fes avinent a mi i al conjunt de veïns i veïnes de Cardedeu quina és la seva posició, quina és la seva valoració, quin és el seu missatge com a alcalde, però també com a regidor d'educació, al voltant de la lluita intensa i protagònica que estan fent el conjunt de la comunitat educativa de Cardedeu. Crec que és un tema de gran interès, no només a Cardedeu, sinó al conjunt del país, i penso que l'opinió de l'alcalde li pot ser d'absoluta rellevància a la comunitat educativa.
1: No. Cap prec? Sí? Ai, cap... Sí? Senyor Balcells, endavant.
4: Sí, bona tarda. Sí, és un prec a la regidora Mallorques. En el ple del mes passat vam quedar que ens aclariria el ball de xifres, el ball de números entre el que deia el 9-9, que era la xifra d'aturats de Cardedeu el 2025 i les xifres que havien donat vostès. No hem rebut res. Li prego que compleixi el que vam quedar. És que sembla que no, però aquesta part de control del ple municipal per mi té una importància molt significativa. És cert que és més propera, no està regida per uns termes tan burocràtics, però té molt de sentit, és a dir, és quan els regidors de l'oposició podem intercanviar preguntes i propostes amb els regidors de govern i a vegades es fan o es diuen coses, es fan precs, es pregunten coses que queden a l'aire i no es responen, i jo li demanaria, si us plau, que complíssim.
1: Gràcies, senyor Balcells. Algun prec més, no? Les preguntes?
2: Jo tinc una pregunta pel vicealcalde, també, permetem la broma, Josep, portaveu del govern de la Generalitat de Catalunya a Cardedeu. Quina valoració política fa del registre que s'ha produït a la seu del PSOE amb el que possiblement és un nou cas de corrupció, vinculat fins i tot a la campanya de les eleccions al Parlament de Catalunya del 2024.
1: Gràcies, senyor Torne. No hi ha més preguntes? Tampoc? No? Aquí? Tampoc? Sí, senyor Balcells?
4: Sí, senyor alcalde, vostè quan va començar a fer el paper d'alcalde ens va fer una mica de xerrada, si per dir-ho d'alguna forma, en aquell ple, i va dir que els féssim servir, que truquéssim, que escrivíssim. Doncs bé, en aquesta ocasió, una altra vegada, he escrit, he preguntat en el regidor Fèria i no he obtingut resposta. És per això que ara li faig, no em faci aquesta cara, senyor Fèria, perquè miri, això remunta quan vostès ens mostraven els pressupostos i de forma protocolària, doncs ens deien que estaven receptius a les nostres propostes. Jo li vaig proposar per escrit que, donada la situació d'emergència ambiental que estem vivint, doncs que s'obrís una línia de subvenció per a entitats ambientals. De fet, vaig demanar que fos d'entre 3 i 4 mil euros. Ho van rebaixar i finalment ens va dir que aprovaven aquesta proposta tan interessant nostra i feien una subvenció per a entitats ambientals de 1.500 euros. El que li vaig preguntar per correu fa 15 dies, si convé ja li reenviaré el correu, és que hem estat veient el llistat de subvencions i aquesta no apareix per enlloc, i li demanava una mica les raons de per què no apareix. I després, una altra pregunta, aquesta és per al senyor alcalde. Hem vist recentment, de fet avui, aquesta tarda, el decret pel qual es canvia l'organigrama de l'Ajuntament, i sobre aquest només he pogut llegir en diagonal, però hi ha una cosa que crida poderosament l'atenció, i és que la regidoria de salut s'adscriu a l'àrea de serveis territorials. Senyor Orozco, a mi m'agradaria si em pogués explicar el per què o justificar aquesta organització que sembla peculiar. Gràcies.
5: Jo tinc dues preguntes. Una en relació per la regidoria de joventut, en relació a les bases dels tallers d'estiu de l'espai jove de la PACI. Hem vist que l'adjudicació es fa només per ordre de registre d'entrada. Voldríem saber si el govern ha valorat algun altre criteri complementari per garantir una mica la igualtat d'oportunitats, especialment si hi ha més demanda que places. Per exemple, prioritat pels joves de Cardedeu, si hi ha algun mecanisme o alguna reserva de suport per a joves en situació de vulnerabilitat. Aquesta era la pregunta. I l'altra és per la regidoria de benestar animal. Volíem preguntar sobre la campanya de Soc Responsable, que és una campanya que promou la identificació, l'esterilització i la tinença responsable dels animals de companyia. Una campanya que funciona gràcies als centres veterinaris, que de manera, bueno, que col·laboren, no? Que sense necessitat de subvenció ni ajut econòmic, sinó que els propis veterinaris ho fan per promoure, doncs, aquesta identificació, esterilització. Hem vist que l'Ajuntament no n'ha fet cap difusió específica ni a les xarxes ni als canals municipals habituals. Tenint en compte que aquest mandat, doncs, té una regidoria de benestar animal, voldríem saber si el govern té previst adherir-s'hi, donar-hi suport o fer-ne difusió. Vale? La mateixa campanya ofereix materials perquè els ajuntaments i les entitats, doncs, puguin fer-ne difusió, i creiem que estaria molt bé poder-ho fer. Vale?
1: Gràcies, senyor Dueñas. No us fer res.
6: Sí, jo tinc una pregunta només per la Noelia, d'obres i serveis. El ple d'abril del 2025 vam aprovar per unanimitat el pla director de l'espai públic, que era un tràmit, doncs, important, no? Nosaltres mateixos tots, doncs, vam veure que era un pla per desenvolupar els carrers, les places, l'espai públic de la vila. Tenia un seguit de fitxes sobre els eixos principals i venia d'una enquesta ciutadana que havia tingut, segons ens van dir, més de 600 respostes, no? A més, crec que ens vau explicar que havia passat ja la Comissió de Participació Ciutadana i que després s'obria aquest procés, doncs, de delegacions, no? Per tant, un important document per orientar el futur de l'espai públic de Cardedeu. Nosaltres hi vam presentar propostes de millora en termini, no? Sobretot pel compliment, per garantir el compliment del Codi d'Accessibilitat, que havia canviat en els darrers mesos a les plataformes úniques, garantir la renaturalització dels escorcells, no? Que hi havia alguna proposta, doncs, que no ens encaixava, incorporar algun àmbit concret com una àrea d'atenció especial i sobretot una mica de calendari d'execució, de possible finançament, no? Com un possible pla d'actuacions que ens veiés com aniria aquest pla director, no? Els temes que han passat 13 mesos i evidentment tots vam coincidir amb la importància i amb la necessitat, no? I amb el grau de participació que havia tingut, i entenem, doncs, que és una eina que pot orientar, estigui aprovat o no, les actuacions actuals. Això segur que m'ho podrà dir, però no entenem el motiu pel que no hi ha hagut aquesta aprovació definitiva o aquesta resposta també a les nostres propostes de millora.
1: Moltes gràcies, senyor Sorre. Pues, passem a respondre. Comencem per aquí.
7: Bueno, demano disculpes, Eudald. És veritat. No l'havia vist. Soc absolutament sincer. No és, l'acabo de veure ara. Demà et faig arribar la resposta del per què no ha sortit o en quin moment estem amb aquesta. Disculpa.
1: Senyora Moreno?
8: Sí, no ho tinc al cap ara mateix. Núria, ho miro i et contesto. Laura.
1: Senyor Serrano?
9: Hola, bona tarda. Respecte a la campanya de Soc Responsable, que la coneixem, està dinamitzada per FADA, una entitat animalista reconeguda a tot el territori, doncs es posarem en contacte amb ells per fer difusió des de l'Ajuntament, i si la veritat que tot el que vam promoure en aquesta campanya va a la línia de l'Ajuntament i, bueno, la línia de la llei 720-2023, o sigui que endavant. Gràcies.
1: Gràcies. Senyor Cortés.
10: Sí, Joan, tota la raó. Tens tota la raó. No, t'intento explicar així el per què no s'ha fet. Resulta que quan el vam revisar ens vam donar compte de que havia algunes errades i hem intentat localitzar l'equip del pla de l'equip redactor i no ens hem sortit. Llavors, mentrestant, se'ls va passar als tècnics que responguessin les al·legacions. Per circumstàncies X no hem tingut els tècnics perquè, bueno, ja sabeu com hem estat a territori, però sí que és veritat que fa, doncs, uns 15 dies els hi vaig dir que, si us plau, que era urgent que responguessin les al·legacions. Tens tota la raó, no hi ha cap justificació per trigar tant a respondre, però, bueno, ha estat així, ha anat així la cosa. Però no pateixis, que s'està a sobre i suposo que en breu ho respondran.
1: Gràcies, senyor Cortés. Senyor Quesada, té alguna cosa a dir?
11: Sí, seguint la broma que ens fa el senyor Taverner, com a delegat del govern de la Generalitat a l'Ajuntament, li contestaré, a més li llegiré el comunicat que ha fet el PSC al respecte. Permeti que ho faci, que vostè em pregunta. Ara, també li haig de dir que no m'ofèn, jo em sento molt orgullós de ser del PSC i em sento molt orgullós del meu govern, per tant, en absolut m'ofèn. Pot continuar parlant-me com a delegat del govern de la Generalitat a l'Ajuntament de Cardedeu, cap problema. Dit això, el PSC ha respectat en tot moment la legislació electoral i ha actuat amb total transparència. Tota la documentació relativa a la campanya electoral del 2024 està dipositada a la Sindicatura de Comptes i ha estat objecte de l'informe corresponent. Jo, si li vol, li faig arribar i fins i tot l'enllaç de l'informe perquè pugui veure. Amb la voluntat de col·laborar amb la justícia i coneixedors de que en un auto de requeriment al Partit Socialista Obrer Espanyol se sol·licita aquesta documentació, hem recopilat tota la informació que ja havia estat enviada a la Sindicatura de Comptes per tal de que sigui posada a disposició judicial. Hem col·laborat, col·laborem i col·laborarem amb les necessitats judicials en tot el que sigui necessari. També volem destacar que l'auto no conté cap afirmació que vinculi la campanya electoral catalana amb els fets investigats. Aquest és el comunicat que és a més del partit i al qual em remeto. I, senyor Taverner, jo sí que li agrairia una cosa. Si vostè té coneixement d'una mala praxis policial, li agrairia que, a més de dir-ho, en digués bé en privat o en el ple de què es tracta aquesta mala praxis per intentar corregir-la. D'acord?
1: Moltes gràcies, senyor Quesada. Senyor Balcells, el tema d'aquest... Guardo l'última paraula per contestar, però li justifico el que contestarà per mi el senyor Planes, perquè hi han qüestions en l'organigrama que són estrictament organitzatives, però n'hi ha alguna que pot que la condiciona alguns aspectes tècnics que el regidor de Salut li explicarà.
12: Gràcies, bona tarda. Primer dic que aquesta designació, aquesta distribució, ho veig més a criteris tècnics que polítics. Val? I en aquest cas, la regidoria de Salut, malgrat el seu nom i com vostè sap perfectament, la seva potència, diguéssim, no està en la salut assistencial, sinó en una mica en l'entorn d'això, no? I, per exemple, fa el tractament de plagues, fa el tractament del control de les instal·lacions i dels equipaments vinculats a possibles brots de legionel·losi, o, per exemple, té una activitat important a l'hora de controlar l'àmbit sanitari de les activitats de restauració o d'alimentació de la vila. Per tant, té a veure amb llicències, també té a veure, en aquest cas en concret també amb els tatuatges, llicències d'activitat que tenen a veure amb l'alimentació o amb aquesta cosa específica dels tatuatges, que no em pregunti per què la competència és municipal. Ha estat sí atribuïda per llei i ja està. Aleshores, aquest control, per exemple, de plagues de legionel·losi ens comporta que constantment la regidoria de Salut estigui en contacte amb serveis tècnics territorials a l'hora de fer accions damunt del territori o, per exemple, recordo l'últim avís que vam tenir d'incidència de legionel·losi perquè el CAP ens reporta doncs, determinats contagis, doncs es va haver de fer el tancament de l'activitat del túnel de rentat de l'ABP de l'entrada o del rec que té el camp de futbol. Llavors són qüestions molt vinculades al territori que representen realment el dia a dia una mica de la regidoria de Salut. També, junt amb això, evidentment, i com vostè sap perfectament, perquè a més crec que amb això estem molt d'acord, la regidoria va ampliant molt no el que és la salut assistencial, perquè no és competència, però el que està a l'entorn d'ell. Per exemple, amb aquest concepte del Cardedeu i la Cuidadora que estem tirant endavant, o amb un pla que ja venia de més antic, que era molt...